literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria deu celebrar aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb fins a 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B10, deixa la via de moment tallada en direcció Nus de Llobregat. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir, mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats, llavors previstos a l'inici de curs. I el govern espanyol dona per bones les explicacions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que assegura que no existeix cap informe policial que atribueixi al Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. La crisi migratòria, de fet, va provocar ahir mobilitzacions de signe contrari a Catalunya. A Barcelona, unes 1.500 persones van donar suport a Ceuta i unes 700 van participar en una protesta antiracista. A Badalona, unes 10.000 persones es van concentrar a favor de les fronteres, mentre que a Lleida unes 600 van participar en la convocatòria de PP i Vox i un centenar en la protesta antiracista. A Tarragona i Girona també hi va haver mobilitzacions amb alguns moments de tensió i, de fet, una detenció a Tarragona. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden aparèixer, de fet, noves nuvolades al Pirineu, però que no deixaran precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les màximes rondaran entre els 33 i 35 graus.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Penúltim programa, penúltim lliurament de l'Obert per Vacances, avui dijous, dia 3 de setembre, i mira, per què no? A escoltar Kanye West també en aquestes primeres hores del dia, arrencar el dia amb una mica de no sé si fa encara en viu o directament aquest estil rapejat, eh? En tot cas, el rapper nord-americà que té també una història que lliga amb el nostre tema del dia, la tornada a l'escola. Una història curiosa, com a mínim. Aquest tema es diu School Spirit i forma part del treball de College Dropout al 2004 que va, doncs, a treure la llum, no?, a Kanye West. Però la seva història amb l'educació, la lletra ve d'una cosa així, la llegi per damunt, i el poc que s'entén, perquè, clar, està evidentment escrita, doncs, amb anglès nord-americà, amb argot, evidentment. El poc que entengués això és la tornada... la tornada no, simplement la relació entre anar a l'escola o no anar a l'escola, deixar els estudis per formar-te la teva pròpia vida o continuar estudiant justament per un altre tipus de vida. El mateix Kanye West, suposo que impulsat per inquietuds personals, va fundar una escola, va crear una acadèmia que es deia Donda Academy, així, això és la informació que hem trobat a través d'internet, eh? Fa molt poquet, el 2020, una acadèmia que anava que servia per alumnes d'entre preescolar fins al darrer any de secundària, per tant, una escola bé, que abarcava molt, molt de rang d'edat, però que no va estar exempta de polèmica, i és que en aquesta escola la matrícula costava uns $15,000 per estudiant, i això sembla, no?, que és bastant, i les classes, si feien classes d'estudis bíblics a diari, per tant, intensament, d'arts visuals, de cinema, de cant o de rap, per entendre'ns, i de parkour. El parkour, em sembla, si no vaig errada, és aquella activitat física que consisteix en saltar murs molt alts. En fi, molt polèmica aquesta acadèmia, molt criticada també per no ser gens convencional, ja us ho podeu imaginar, fins i tot per pràctiques discriminatòries, i finalment l'any 2022, doncs, arran de les controvèrsies, i suposo que alguna sentència legal va haver de tancar. Bueno, Kanye West, que teníem ganes també d'escoltar-lo, perquè el personatge és tot el que diem, tot un person, eh? El que passa és que musicalment és una passada. Mireu, escolteu que bé, quin ritme. Un ritme, i a més aglutina, doncs, bona part, no?, d'aquesta cultura musical afroamericana, doncs, que això que és ben rica i que ell l'engloba, l'aglutina i la posa al dia. Us agradi o no Kanye West, avui comencem el programa així i ja, i tanquem. I no sé si us agradarà o no, també el tema que us hem proposat com a tema, sí, però el concepte tornar a l'escola, sí, tot depèn de si sou alumnes, pares o mestres. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Què? Què? Tu ja fa temps que no tornes a l'escola, no? Que ja
1: no, jo fa temps que no torno a l'escola i a casa només són responsables d'una gateta, per tant, tampoc ens afecta gaire.
0: La gateta no va a classe, tampoc.
1: Sí, exacte, no tenim mai nada.
0: Molt bé, molt bé. Ah, però bé, la pregunta queda molt oberta i jo crec que els admet diferents punts de vista, no? Si hi ha ganes, si no hi ha ganes...
1: Sí, queda completament obert i ja et dic que avui tindrem àudios de mainada, que és una cosa que esperàvem molt, que en tenien ganes, i sí, ja et dic jo que en tenim uns quants preparats, però primer de tot, si vols, et faig una mica de context d'on ve tot plegat, què et sembla?
0: Clar, sí, sí.
1: Doncs va, mira, enguany, pel que fa a l'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, inclús escoles bressol, es comença el curs el 8 de setembre, però tot plegat no sempre ha estat així. I és que durant dècades, de fet, dels anys 80 fins al 2021, hi havia una norma no escrita que tots recordareu en què el curs començava sempre passada la Diada Nacional de Catalunya, en què sovint queia entre el 12 i el 15 de setembre, ja que d'aquesta manera el professorat disposava de la primera meitat del mes per poder preparar el curs, no?, i fer reunions per organitzar-ho tot abans no arribés, doncs, aquesta mainada. No obstant, si reculem encara una miqueta més fins als anys 70, als entorns rurals es començava per Sant Miquel, o sigui, això fins als anys 70, és a dir, sí, pel 29 de setembre. I és que, com ja vam explicar a l'inici de la temporada de l'Obert per Vacances, aquestes vacances d'estiu per als xiquets i xiquetes no es feien pel gaudi i l'esbarjo, no, sinó que just es feien caure en aquestes dates perquè és quan més feina hi havia al camp i havien d'ajudar a les famílies. De fet, sovint es començava inclús el primer dia feiner d'octubre. Tu imagina't. I de fet, avui en dia, però, trobem el primer gran i dràstic canvi, podríem dir, el 2022, que és quan es va decidir eliminar la tornada després de la Diada per avançar-la el dia 5 de setembre, bastants dies abans. Sí, fet que va ocasionar, sí, ho recordeu tots i totes.
0: També.
1: Sí, molt malestar, i protestes entre els docents, sobretot. I que amb els anys doncs ha desembocat en el que avui ja tot indica que serà una data fixa, no?, i que es col·loca, com hem dit, en el 8 de setembre, que hi ha enguany en dimarts vinent. Mm-hmm. Tot plegat, Núria, tot plegat, un dia molt trist. Saps per què, no? Ja no tindrem obert per vacances.
0: Sí, ja. Ai, pobra. Pobre, així podran tornar. Jo crec que esperen que acabi el programa, perquè, clar, si no, què farien a l'aula, a classe, escoltant la ràdio, no?
1: Exacte. Ja està bé, mira, ja està bé que ens
0: esperin.
1: Que ens ubiquin a les vacances, que és una cosa que a tothom li agrada.
0: Però sí que és veritat, jo més que la tornada a l'escola o no, que jo crec que, en fi, ja ho tenim coll avall, que això ha de ser així, jo crec que els àudios avui aniran també en plan de la data de tornada, perquè la data té un puntet estrany i polèmic i estrany. Comença dimarts, no ho sé.
1: Sí, docents, us volem escoltar. Eh?
0: Sobretot, perquè ja hi són des del dia 1, pobrets, ja, des del dia 1, estan allà fent feina, ja porten un parell de dies i ja ho tenen tot organitzat.
1: Cosa, no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que 8 dies per organitzar tota una temporada amb mainada, vaja, jo crec que en un any no en seria capaç, o sigui, des d'aquí et trec el barret perquè Verge Santa en una setmana ha organitzat tot un curs.
0: Sí, Déu-n'hi-do. També, home, hi ha allò també del començar a poc a poc, no? Jo crec que el primer dia hi van poquetes hores, no? Sí. Només fan una mica de presentació...
1: Sí, encara que vegis poques hores, a més els ànims i tot de la gent encara estan de vacances, jo crec, els nens i nenes.
0: Sí, bueno, per fer-te una idea, jo no sé si passa en altres poblacions de Catalunya, també ens ho podeu explicar. Aquí a Tarragona tenim superinterioritzat que no comença el curs fins que s'acaba Santa Tecla, i això és el dia de... Santa Tecla és el 23, la Mercè el 24, però encara tenim actes, fins al 25. Les escoles han començat i tenen horari, però està tothom fent activitats de Santa Tecla.
1: Ostres, haurem de venir tots cap a Tarragona, tu.
0: No, home, què vols que et digui? Els pares esteu una mica dels nervis, en plan de burro, que donin matèria.
1: Sí, conciliació, està mal muntat tot plegat, quan per a uns perjudica, els altres va bé, i viceversa, està mal muntat tot plegat.
0: Doncs mira, ja us hem llançat idees, vosaltres a partir d'aquí agafeu i expliqueu-nos el què de tornar a l'escola. Tu recordes traumàtic, Enric? O bé?
1: Sí, jo no torno a escola en ma vida, o sigui, m'ho passava bé, però és allò que diuen, que de petit et deien, quan siguis gran voldràs estar a escola, i un raba, i un bé negre, no, jo no torno amb lo bé que s'està de gran, amb autonomia, no.
0: Amb lo bé que s'està de gran.
1: Sí. Jo valoro massa la llibertat, i l'escola, per bona que sigui, que en tinc bons records, també, però, ostres, això que et pautin tots els horaris, a mi em costa.
0: Sí, t'entenc. Vinga, doncs, jo sí que te'n pauto un si m'ho deixes, a les 10 i 3 tornem a connectar, val?
1: I tant que sí, vinga, fins ara.
0: Enric, adéu. Oh, heck yeah. Doncs vinga, us expliquem també, a part d'aquest tema, la tornada a l'escola, que serà motiu del nostre reportatge d'avui, ens el prepara Ràdio Domenys, altres qüestions que tindrem al programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, començarem parlant sobre habitatge. Farem una ullada al panorama que tenim en qüestió d'habitatge a tota Catalunya. Després ens ocuparem dins les festes, l'espai de festes majors que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Parlarem des del punt de vista del teatre popular, que és una de les peces claus de la festa major. Sabrem què és això, en què consisteix això de ballar amb una barra, totes les vessants que té. Avui ho tractarem des de la vessant més esportiva, el polo dance. I després marxarem cap a, com fem cada dia, cap al Altafulla per conèixer l'associació Egueiro, una associació que treballa per la reinserció social d'aquelles persones que ho tenen més difícil. En temps friki, avui sí, des de Vilafant, coneixerem o sabrem per què ens agraden tant els animes i els mangas, i encara tancarem amb un parell de consells per als peluts de la casa, pels gossets. Sabrem com mantenir la seva higiene, dents i ungles, bàsicament, i si a l'hivern és convenient abrigar-los o no. Tot això des d'ara i fins les 11 a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances,

0: Doncs vinga, el que fem és activar la ronda d'actualitat que tenim a cada dia. Avui la primera connexió és per la informació general. Fem una mirada global a la manifestació, les manifestacions d'ahir a tot Catalunya. En aquest sentit, connectem amb Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això que us explicàvem, les diverses concentracions per Ceuta que hi va haver a les ciutats catalanes i que van acumular milers d'assistents en presència policial per separar les dues manifestacions, les manifestacions d'antiracisme també, que s'havia convocat simultàniament. Com ha anat, Mariona?
1: Doncs, bueno, més de 10.000 persones es van reunir a Badalona i més de 2.000 a Barcelona, on la manifestació es va dividir entre 700 assistents del grup antiracista i 1.500 en suport a Ceuta. A la capital catalana, de fet, hi va haver 10 furgonetes de Mossos separant les dues manifestacions, que per sort van passar sense incidents. El diputat del Parlament per Vox, Joan Garriga, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, van exhibir banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament. En paral·lel, el vicesecretari general del PP, Alberto Nadal, i el regidor barceloní dels conservadors, Daniel Cirera, van plantar a la plaça Sant Jaume dues cadires buides per denunciar l'absència a la concentració de Salvador Illa i de Jaume Collboni. Escoltem ara a Dani Cirera.
2: Lamentem profundament que el màxim representant de l'Estat a la comunitat, Salvador Illa, no estigui aquí, que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no estigui aquí i que cap membre del Partit Socialista de Catalunya hi sigui aquí. Això és una mostra clara de la dependència del PSC al govern del PSOE de Pedro Sánchez. Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està amb Ceuta i que Ceuta és Espanya.
1: Per altra banda, a Tarragona, més de 1.000 persones s'han reunit en suport a Ceuta i hi ha hagut tensions amb els grups convocats per entitats antiracistes. Íngrid Rodríguez, portaveu de l'organització juvenil socialista al Camp de Tarragona, declara la importància de la seva actuació en convocar aquesta mobilització simultània antiracisme.
3: Bueno, perquè nosaltres creiem que com a joventut treballadora tenim el deure de combatre un discurs racista que l'únic que fa és enfrontar-nos entre nosaltres, entre la classe treballadora, i dividir-nos com a classe i al final culpar el proletariat migrant de la nostra misèria, que al final aquesta misèria és provocada per la classe capitalista, pel bloc imperialista, i per això creiem que és imprescindible construir un mur defensiu contra l'extrema dreta, la reacció i el feixisme.
1: També mig miler d'assistents s'han reunit a Girona i Lleida, on hi ha hagut tensions, però ha acabat també sense cap incident.
0: I més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment.
1: S'han concentrat a Manresa en memòria de Carles Vilajosana, de 45 anys, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors nascuts a Catalunya. Els concentrats s'han dirigit sense proclames i en silenci cap a l'Ajuntament. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per als dos menors que tenen antecedents previs. Un d'ells, de 15 anys, de fet, segons explica el diari El País, ja va ingressar el mes de maig a un centre de menors per robatori violent, tentativa d'assassinat i lesions. La investigació apunta que la víctima havia acudit al correfoc que tancava la festa major de Manresa i que va separar una baralla entre els detinguts i un altre grup de persones. Hores després, Vilajosana, acompanyat dels seus amics, es va tornar a creuar amb els detinguts i va ser quan van atacar l'home, que va acabar morint apunyalat per una navalla.
0: I dos carrils tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió.
1: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos carrils estan tallats a la P7 en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i, a causa de l'incident, se circula amb congestió, amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a la P7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Trànsit recomana desplaçar-se per vies alternatives, concretament en sentit Tarragona i Lleida recomana optar per la C58 i la B40, mentre que en sentit Barcelona recomana aquestes dues mateixes vies i també la A2.
0: Doncs amb aquest apunt de la xarxa viària tanquem la connexió avui, la primera connexió de la ronda amb Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, no marxis lluny que tenim una entrevista pendent.
1: Moltes gràcies, Núria, fins després.
0: Fins després. Propera parada la fem a Girona amb Girona FM i el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Mireu, comencem explicant-vos que els Ateneus 24 de juny i Salvador Catà de Girona denuncien un atac que atribueixen a l'extrema dreta.
4: Segons expliquen en un comunicat conjunt, algú els va tapar el pany de la porta amb silicona, una acció que els impedeix fer amb normalitat les seves activitats. Les entitats atribueixen l'atac a membres de l'extrema dreta i el defineixen com un assenyalament polític feixista en tota regla. En el seu comunicat també asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Juntament amb el comunicat, les entitats han difós fotografies que mostren a banda del pany tapat amb silicona i un cilindre de pany manipulat diversos adhesius d'Aliança Catalana enganxats a prop de les entrades.
0: I l'estany de Banyoles, que consolida la població de Cigonya Blanca amb un rècord de naixements i supervivència.
4: Aquest any es mantenen les 9 parelles reproductores que des del Consorci de l'Estany es tenien censades. Es manté també la colònia de 7 nius a l'Estany del Vilà, formada l'any passat, un niu de la Llacuna de les Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 pollis que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. Des del Consorci de l'Estany es fan 3 censos durant la primavera per seguir els nius de Cigonya Blanca que hi ha a l'Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l'any 2006, que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d'aquesta espècie al nostre entorn.
0: I en clau literària us expliquem que Edicions Sidillà, de la Bisbal d'Empordà, ha publicat correspondència fins ara inèdita de Mercè Rodoreda, la que mantenia amb 3 amigues de joventut.
4: Sota el títol de La Catalunya Republicana a Romanyà és un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i 3 amigues molt properes, en aquest cas la Susina Amat, la Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal traduïda a més de una quarantena de llengües. Judit Pujadó és editora d'Edicions Sidilla.
5: I inicien una correspondència molt íntima, molt entre amigues, molt entre dones, en què parlen de coses molt quotidianes, de la vida de l'artista, d'alguna manera la nostra gran novel·lista en aquestes cartes apareix com una dona de carn i ossos, amb tots els seus dubtes, amb les seves il·lusions, amb els seus anhels creatius. Són unes cartes, segurament l'últim que quedava per publicar de Mercè Rodoreda.
4: El llibre l'han elaborat l'Anna Maria Saludes Amat i l'Araceli Bruch Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidillà.
0: Moltes gràcies des de Girona. Pau Illafany, una abraçada.
4: Fins ara.
0: I ara marxem cap a Lleida, UAU Lleida, i allí saludem el Quim Gassó. Quim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, seguim parlant de temperatura i del camp. La calor avança a la fi de la verema de Costers del Segre uns 20 dies. La DEO preveu acabar la collita a finals de setembre i alerta que algunes varietats s'han avançat fins a un mes i mig.
6: Així ho va explicar aquest dimecres el president de la DEO Costers del Segre, Isidre Ribalta, durant la presentació dels actes del 40è aniversari de l'entitat, que plega fins a 34 celles de la demarcació. Ribalta va qualificar la situació d'excepcionalment anormal, ja que les diferents varietats han madurat de manera molt ràpida fins al punt que s'han solaptat períodes de collida que habitualment estan més separats en el calendari.
7: Els últims 5-6 anys ja no han sigut normals, però aquest any ha sigut excepcionalment anormal. Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Però inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats, estem collint ràpidament el celler perquè no sobremaduren les vinyes, pots collir pràcticament qualsevol varietat que ja està en el punt òptim de recol·lecció i està anant molt ràpid, o sigui, arribarem a finals de setembre pràcticament amb la verema acabada aquí al territori, quan sempre ens n'anàvem cap al 18, 20, 22 d'octubre a la recol·lecció aquí a Costers del Segre.
6: Tot i l'avançament de la collita, la DEO preveu mantenir el volum de producció de l'any passat i confia que la qualitat sigui de molt bona a excel·lent. Ribalta ha destacat el paper dels regadius, especialment del Segarra-Garrigues i de l'Urgell, que aporten estabilitat als cultius i permeten també reduir l'estrès de la planta en episodis de molta insolació, com el cas d'aquest estiu. El sector vitivinícola lleidatà també busca adaptar-se als nous hàbits de consum, especialment entre els més joves, amb una aposta creixent pels vins blancs més frescos i més fàcils de consumir.
0: I us expliquem ara que la Paeria de Lleida portarà al ple l'expropiació d'una illa del centre històric per construir 70 habitatges. El projecte preveu pisos principalment per joves i estudiants i forma part del pla integral del centre històric.
6: Correcte. Segons el govern municipal, aquesta és la primera de les quatre àrees del barri previstes per expropiar, per generar espais per a nous habitatges. Durant aquest mes de setembre, la Paeria treballarà en la resolució de la trentena d'al·legacions que ha rebut abans, però, el procediment. L'actuació forma part del pla integral del centre històric, que preveu generar entre 600 i 700 habitatges al barri entre rehabilitació i obra nova. El govern municipal destaca que pràcticament tots els solars de la plaça del Dipòsit ja són de propietat municipal, fet que permetrà impulsar noves promocions d'habitatge assequible. Pel que fa a altres actuacions al barri, la Paeria preveu presentar pròximament el projecte de reforma de l'entorn del centre d'Art La Panera, que integrarà l'antiga església de Sant Martí i incorporarà zones d'ombra i espais per activitats veïnals. També treballa perquè l'antiga escola Cervantes acull la seu del Consorci de Normalització Lingüística.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Uau, Quim Gassó, moltíssimes gràcies.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. I avui fem una connexió extraordinària amb la Plana Ràdio, amb la companya Tere Giné, perquè, de fet, us explicàvem ahir que havien alliberat una trentena de gossos que estaven en mal estat en un habitatge a Santa Bàrbara. Doncs era només la punta de l'iceberg. En aquest cas està relacionat amb un cas de desaparició d'un nadó d'aproximadament un any i mig. Un cas que està creant consternació i preocupació als veïns de Santa Bàrbara. De fet, jo diria que tothom que escolta la notícia i que, de fet, està sent encara investigat pels Mossos d'Esquadra. Un important desplegament policial i al voltant de tot plegat, i Santa Bàrbara que està, doncs, esperant a veure com es desenvolupen els esdeveniments. En té més detall la companya, com deien, de la Plana Ràdio, Tere Giné. Tere, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Com ha anat tot plegat, sí?
8: Doncs mira, la desaparició del nadó va ser denunciada pel seu avi la setmana passada. El mateix divendres ja van començar els moviments a l'immoble, on s'hi han localitzat uns 28 gossos abandonats en situació de malnutrició i amb moltes restes de brutícia. En aquell moment l'immoble ja va ser presentat per anar desallotjant els animals i per començar la inspecció per part de diferents agents policials. Dimecres, ahir mateix, hores més tard que es fes públic el cas, es va conèixer una nova dada, i és que la Policia Nacional detenia a València els pares del nadó. Els identificaven a l'estació del Nord després de comprovar que hi havia un ordre judicial de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació, recordem que està sota secret d'actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava que el jutjat d'instrucció d'Amposta manté oberta una causa arran de la denúncia presentada per l'avi del menor. El matrimoni té 5 fills més i 2 d'ells estarien sota tutela de la Generalitat Valenciana. A Santa Bàrbara el cas ha generat una força inquietud entre el veïnat. Durant aquests darrers dies, el moviment de vehicles i efectius de cossos policials al municipi no ha passat desapercebut i ha fet créixer la preocupació al poble. En les darreres informacions, els Mossos indicaven que encara no havien localitzat cap resta humana a l'habitatge, i la investigació segueix oberta per determinar què ha passat amb el menor i quina relació hi poden tenir i els pares. La investigació, recordem, continua oberta. Caldrà esperar que les actuacions policials segueixin i també les judicials per aclarir tots aquests fets.
0: Doncs ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió extraordinària, per aquests fets que, mira, malauradament han passat a Santa Bàrbara, però bé, us tenim a vosaltres per anar-ho seguint. Moltes gràcies, Tere.
8: Moltes gràcies, Núria.
0: Vinga, espero que notícies més amables ens portis a Marina des de Tarragona. Si et sembla, passem a parar el que va ser la manifestació d'ahir, sí? Perquè ja n'hem fet un bon resum i no tenim massa temps. N'hem fet un bon resum amb la connexió amb Barcelona. Va, entrem directament en Plana Cultural.
9: Doncs sí, la canalla de 12 colles castelleres provaran a plaça per primera vegada el 24 de setembre el nou casc i protector facial desenvolupat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Serà coincidint amb les diades de les festes de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. El principal objectiu és millorar la fixació i adaptació del casc a totes les mides del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral alhora que s'incorpora un protector facial semi rígid de poliester expandit que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
0: Seguretat als castells, eh? Això, seguretat i comoditat. A veure com anirà tot plegat. I si avui trobeu que fem una veu estranya, estem una mica així esveïdes, eh? I no ens veieu, però fem ulleres, és que ahir vam estar de festa, vam inaugurar el FIT.
9: Vas inaugurar el FIT?
0: Sí.
9: Sí.
0: Jo ja, un munt de companys més.
9: Ja m'ho imaginava. Doncs sí, ahir es va inaugurar la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT Noves Dramatúrgies, i va donar el tret de sortida amb una nova edició que converteix la ciutat en la capital de les noves dramatúrgies fins al 5 de setembre. Hi ha obres per tothom, podeu mirar la programació i triar allò que més vulgueu.
0: Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi bé.
0: Nosaltres seguim endavant i ho fem ara sí, entrant en matèria. Amb la primera entrevista parlem d'habitatge.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs mira, a finals de l'estiu, a començaments d'aquest nou curs escolar, volem fer una ullada al que és la situació de l'habitatge a nivell de tota Catalunya. Des de tots els punts de vista, des de què implica el lloguer, què implica la compra, com està l'Euríbor, si s'afavoreix una opció o una altra, què implica ser dels propietaris, ser llogater, si la normativa està estable o està canviant, tot allò de la confiança del propietari a l'hora de deixar el seu pis, en fi, i si hi ha prou accessibilitat i sobretot prou parc d'habitatges a Catalunya. En volem parlar amb el doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili, un currículum extens amb més de 70 articles científics i, en fi, tota una vida dedicada a analitzar, doncs, això, l'habitatge, però avui li demanarem fins i tot que ens faci allò més difícil, que és la radiografia de com està actualment, del moment actual. Bon dia, Héctor Simón.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. No t'ho demanaré jo, sinó que li passem la tutela de l'entrevista al company de Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Zona tensionada també per aquí, per Girona, o depèn del... Depèn
2: sí,
0: de la zona.
2: Depèn de la zona, mai millor dit. En aquest cas, a Girona ciutat sí, però n'hi ha d'altres com han sortit, que per exemple ha estat el cas de Banyoles o Figueres darrerament. M'agradaria preguntar-li, en aquest cas al doctor Simón, per l'Euríbor, perquè ha estat l'última dada que hem conegut, aquesta pujada de prop arribant al 3%, que és el nivell més alt en els darrers anys. No sé fins a quin punt pot condicionar l'accés a l'habitatge en propietat a Catalunya aquesta pujada de l'Euríbor.
1: Home, és evident que una pujada de l'Euríbor doncs condiciona l'accés al mercat hipotecari, però a mi el que m'interessa més és veure qui està adquirint realment els habitatges avui dia, no? Perquè el que l'Euríbor pugi, evidentment, doncs això afectarà a la capacitat econòmica de les famílies, no?, per accedir al mercat hipotecari i adquirir un habitatge. Però si veiem qui està comprant, la problemàtica és que des de l'esclat de la bombolla immobiliària les famílies amb mitjans i menys recursos estan excloses de l'habitatge en propietat. Per què? Perquè no accedeixen al mercat hipotecari, no? De fet, avui dia doncs un terç de les operacions de compra-venda es fan sense hipoteca. Hi ha un percentatge, no?, de compra-vendes que són adquirits per estrangers, i hi ha una progressiva concentració de l'habitatge menys mans. És a dir, des del 2011 fins al 2020, el percentatge d'habitatge en propietat entre la gent jove ha disminuït un 30%, no? Si mirem el percentatge d'habitatge en propietat en general, no?, de la població espanyola, ha disminuït quasi en 10 punts percentuals, no?, en 10-15 anys. Per tant, tenim que això mostra, no?, aquestes dificultats, no?, per accedir a l'habitatge en propietat per a les famílies, i mostra aquesta progressiva i no desitjada concentració de la propietat en menys mans, no? Per tant, home, tindrà efecte l'Euríbor, evidentment, no? Més encara, les famílies tindran més dificultats encara per accedir a l'habitatge en propietat, no? Però jo crec que hem d'anar una mica més enllà i veure, doncs, aquesta progressiva concentració de l'habitatge en menys mans, no? Fons d'inversió, persones, famílies més adinerades, i aquesta exclusió, no?, de la classe mitjana i més baixa d'aquest accés al mercat hipotecari i a l'habitatge en propietat.
2: I, doctor, davant d'aquest escenari, la situació que ens explica, hi ha mecanismes per part de l'Estat per evitar que els grans tenidors tinguin cada vegada més habitatges, o la gent adinerada, o fins i tot els estrangers, com comentava?
1: Clar, aquí la problemàtica és que nosaltres mateixos ficat en aquesta problemàtica, no? És a dir, des del mitjans del segle passat, no?, els anys 60 fins al 2011, es van construir doncs més de 6 milions d'habitatge amb un tipus d'ajut públic, no? I per tant, va ser una política distributista de la propietat, on les famílies amb menys recursos van poder, no?, accedir a l'habitatge en propietat. Ara estem fent el camí contrari. Si nosaltres volem realment fer efectiu el dret a l'habitatge, el que sempre defensem des de la càtedra UNESCO d'Habitatge és que s'han de diversificar les tinences de l'habitatge, i que qualsevol família, atenent la seva posició doncs social, econòmica, pugui accedir a la tinença el més estable i amb la millor seguretat possible, no? Aquí, entre el lloguer, l'habitatge social, l'habitatge en propietat, ja tenim al Codi Civil de Catalunya fórmules com la propietat compartida o la propietat temporal que permeten precisament accedir a un habitatge en propietat evitant el sobreendeutament, no? Per exemple, molt veurement, la propietat compartida permet a una família adquirir el 20, el 15, el 10% d'un habitatge i residir-hi de manera exclusiva en ell, no? I mica en mica, amb un pla acordat amb el venedor, doncs va, amb el teu propietari va doncs, adquirint més percentatge fins al 7%, no? Clar, quan tu dificultes l'accés a un habitatge en propietat, no?, el que he comentat abans, i no dones aquestes alternatives, el que fas és que clar, ara, avui dia, diuen, és que estan comprant les fonts d'inversió. Clar, perquè no deixes a les famílies, com abans sí que podien, accedir a l'habitatge en propietat. Per tant, tenim aquestes vies, no?, la compartida temporal, per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat i no doncs, abocar, no?, forçosament a totes aquestes famílies a un mercat doncs, més insegur, més car, no desitjar com és el mercat de lloguer, no?, que precisament ha tingut una bombolla des de l'any 2017 provocant els problemes d'assequibilitat actuals.
2: Ja que hem parlat del mercat de lloguer, m'agradaria preguntar-li una mica per aquesta problemàtica. No sé si és un problema d'escassetat d'oferta o si també ha canviat la naturalesa els darrers anys.
1: Jo crec que és una combinació de factors, no? És a dir, com he comentat, si tu no deixes a les famílies doncs, adquirir o no poses aquests mecanismes, no?, aquestes figures jurídiques com la propietat compartida temporal que permeten accedir a habitatge en propietat, els aboques a aquest mercat de lloguer i des de 2016 doncs, tenim aquesta bombolla que doncs dura fins a dia d'avui. Falta oferta d'habitatge? Home, sí. I per què falta oferta d'habitatge? Per diverses raons, no? És veritat que no s'ha construït lo suficient des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no? De fet, segons l'IDESCAT, entre 2018 i 2030 doncs hi ha la previsió de creació de 300.000 noves llars a Catalunya i el ritme de construcció actual doncs, és per sota de la mitja, és a dir, construïm menys de la meitat que necessitaríem per absorbir, no? Per tant, home, tenim creació d'aquestes noves llars, s'ha construït poc i també tenim unes polítiques, no?, que s'han engegat, no?, des de l'escala immobiliària que estan provocant aquesta reducció de l'oferta d'habitatge. És a dir, de 2019 a Catalunya doncs, hi ha d'oferta de mitjana un 40% menys. No? I de la implementació del règim de contenció de rendes, no?, en 2024, doncs, dintre d'aquest 40%, doncs, un 15-20% es pot atribuir precisament a la implementació d'aquesta mesura. No? Per tant, tenim doncs, aquestes mesures que estan fent que hagi disminuït l'oferta perquè els propietaris veuen que aquestes mesures doncs, els hi crea doncs, inseguretat jurídica a l'hora de posar els habitatges en lloguer. No? I també remarcar que aquestes mesures moltes vegades van en contra de l'evidència empírica i científica. No? És a dir, quan parlem del règim de contenció de rendes, és un dels pocs aspectes en els quals els economistes es posen d'acord. No? Per què? Perquè allà on s'ha implementat, doncs sí que controles, això podríem parlar, els preus, no?, i poden baixar una mica, però tenen una sèrie d'efectes col·laterals, com és la disminució de l'oferta, el desplaçament de moltes demandes d'habitatge a les perifèries, aquesta subhasta llogaters, no?, que veiem cada dos per tres, de que per cada pis que es posa a l'oferta de lloguer, doncs hi ha 10, 100, 200 persones interessades. 14 aquests efectes estan estudiats, no? Però tot així es va implementar aquesta mesura que està tenint els efectes previstos, no?, per la comunitat científica i per l'evidència doncs, recollida en altres llocs i per tant, clar, jo crec que hem de sentar-nos i mirar realment els efectes d'aquestes polítiques i potser doncs, adoptar-nos les altres.
2: M'agradaria aprofundir una mica, doctor, en aquest cas, amb aquest concepte de seguretat jurídica, perquè hem vist que cada vegada més ajuntaments intenten desenvolupar programes d'intermediació o de garantia una mica entre propietaris i llogaters per posar pisos que actualment estan buits al mercat. Aquest paper municipal és realment eficaç, és necessari o té alguns límits que potser fan que no sigui del tot útil?
1: D'una banda, això és clau, és a dir, l'administració s'ha d'involucrar, ha de intentar, com bé has dit, donar seguretat jurídica als propietaris i propietaris d'habitatges, no? De l'altra, el context actual, doncs, no ajuda, eh? És a dir, quan tens un context, no?, tant a nivell estatal com a nivell català, on cada vegada hi ha més intrusisme, no?, en el mercat immobiliari, en particular en el de propietat, no?, comentat el règim de contenció de rendes, però també està la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions, aquesta voluntat de limitar, no?, el que es denomina les compres especulatives d'habitatge, tota aquesta moratòria de desnonaments, no?, que ha estat en vigor durant diversos anys, no?, protegint fins i tot a CUPES, que tot aquest context no dona aquesta seguretat jurídica, i per tant els municipis tenen un paper clau per intentar doncs oferir aquestes garanties a les propietats i propietaris, i per tant mobilitzar aquest habitatge que s'interessa que estigui al mercat, no?, que no estigui buit, perquè tindre un habitatge buit és una decisió antieconòmica, no?, i per tant precisament el nostre defensem des de la càtedra que l'habitatge és al mateix temps un actiu econòmic i un dret humà, no?, i per tant té la dificultat la mitjana de trobar l'equilibri entre aquestes dues visions, i per tant el que s'ha intentat aconseguir des de la legislació i també en aquest cas des de l'administració és que les dues parts estiguin còmodes, no?, tant d'una banda propietaris i propietàries com d'altra banda llogaters i llogateres, no? Si trobem doncs aquest equilibri doncs jo crec que ens en sortirem, no? Però per ara és complicat.
2: I per últim, doctor, suposo que és una problemàtica que, com vostè ha dit, bueno, té molts factors diferents, però no sé si la solució de fons, com està optant l'administració, passa per augmentar decididament aquest parc d'habitatge protegit.
1: Clar, l'habitatge és un problema complex i no hi ha solucions màgiques, no? Però sí que hi ha diverses mesures que poden, no?, contribuir a solucionar mica en mica aquesta problemàtica, no? Construir habitatge jo crec que és una mesura doncs necessària, no? En abstracte hi ha un problema d'oferta i per tant construir habitatge pot ajudar a pal·liar aquesta mancança, no? Després ja podem parlar si és habitatge de lloguer o també habitatge de propietat, el qui pot, els umbrals de renda per accedir, etc. Però jo crec que és una mesura que va a la bona direcció. També hem de mobilitzar, com hem comentat, l'habitatge buit. També hem de diversificar les formes de la tinença. Hem de donar una volta a la legislació actual d'arrendaments urbans, no? Potser podem introduir doncs contactes que donin més estabilitat, no?, als arrendataris i arrendatàries, no? Per exemple, contactes indefinits, no?, sempre salvaguardant els interessos també dels propietaris, no? I també hem de pensar també en el que és la cohesió territorial, no? La darrera proposició del govern, si us recordeu, és construir o permetre construir més pisos, no?, els edificis, i per tant concentrar encara més la població en les ciutats, no? Jo crec que s'hauria també de pensar en aquest diàleg, no?, entre el món rural i el món urbà, i per tant una mica descongestionar doncs les ciutats econòmiques, laborals i socials, i que bueno, això, el món rural tingui aquest protagonisme i pugui per tant doncs facilitar també per aquesta via l'accés a l'habitatge. Per tant, problema complex i diverses mesures que poden doncs contribuir a solucionar aquesta problemàtica.
2: Doncs moltes gràcies, doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, per aquesta anàlisi una mica intensa i a més curta, perquè donaria per molt més, però una mica doncs identificant la situació del mercat de l'habitatge a casa nostra.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Sap greu deixar-ho aquí, perquè realment ara ens estàvem escalfant i estàvem entrant en matèria, però en fi, és prou complexa com per durar dues hores tot el temps de programa el tema de l'habitatge. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies, company.
2: Moltes gràcies.
0: I com sempre, ja sabeu, aquí a l'Obert no parem d'un tema cap a l'altre. Ara toca escoltar el reportatge, el podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. Es diu Bocins de Cultura Popular, i en aquest darrer lliurament avui ens relacionen les festes majors amb el teatre popular.
3: El teatre popular forma part de la nostra cultura des de fa segles. Neix fora dels grans escenaris i està estretament vinculat a les festes, les tradicions i la vida quotidiana. Però d'on ve i quines van ser les seves primeres manifestacions? Antoni Veciana és estudiós de teatre popular i dramaturg.
4: Amb el Concili de Trento, el cristianisme, van veure que l'eina del teatre era una molt bona eina per explicar-se i llavors es feia teatre dintre de les esglésies, com seria el cant de la Sibil·la, que es fa a la nit de Nadal a tots els països catalans, o per exemple el Misteri d'Ells, que es fa a la ciutat d'Ells, doncs un drama assumpcionista, també se'n fa un a la Sala del Camp. Per Nadal hi havia els Pastorets, també hi havia la representació d'Herodes i el degollament dels infants. Després tenim tot el que coneixem de la Passió de Crist, etc, etc. I després hi va haver la gran explosió del teatre popular, que van ser les professions de Corpus. Llavors tenien la màniga molt ampla per representar tot tipus de representacions que més o menys tinguessin una vinculació amb la Bíblia, perquè el que volien era treure al carrer tota la magnificència de l'Església Catòlica. Què va passar als Països Catalans? No vam tenir un teatre com podria ser el francès, no vam tenir un Shakespeare, no vam tenir un Molière, perquè senzillament no teníem un rei per anar-li o una cort reial on anar a fer aquest tipus de teatre. No tenim un teatre així culte dintre d'una cort, però sí que hi havia gent que feia teatre pels carrers. Hi havia al·legories, personatges bíblics, moltes vegades anaven repetint sempre els mateixos textos, o més complicat, però dalt d'un carro. Llavors, això ja era com un petit teatre, el carro s'aturava fent la representació, això ja era molt teatral. Representacions de vides de sants, també el combat entre el bé i el mal, la representació dels evangelistes, de quin surten els bous i les àligues, tot això. I com que hi havia una certa llibertat, doncs, i que hi havia una mica de tot.
3: Amb el temps, el teatre popular va anar incorporant històries i personatges propers a la societat.
4: D'expressions de teatre popular als Països Catalans hi ha moltíssimes. Tot el que serien festes majors, totes les professions de Corpus, amb els gegants, amb els nanos, amb els cavallers, amb els diables, tot això tenen un origen d'unes representacions antigues i no deixen de ser elements parateatrals. Si vas a la Patum de Berga també té una mena de guió que pots anar seguint. Les processons de Setmana Santa també és com una sortida de teatre al carrer, d'una passió, encara que siguin figures estàtiques. Al Camp de Tarragona, sobretot, tenim els balls parlats, ja ho diu la seva paraula, són balls, hi ha una part ballada, però una part molt important és parlada. I llavors amb aquests balls doncs s'expliquen coses. Moltes vegades són balls locals que parlen del patró del poble, o altres vegades eren balls més una mica de moda, com les històries de bandolers, la història del Serrallonga o de la Sebastiana del Castillo, o fins i tot de crims coneguts com el de la Rosaura. I llavors de temàtiques de balls parlats n'hi ha tantíssimes com temàtiques actuals o temàtiques de la vida que hi ha.
5: Toca per on!
3: I entre els balls parlats en destaquen els balls satírics amb l'humor i la crítica com a principals ingredients. És el cas dels balls de Sant Miquel o dels balls de dames i vells.
4: Comença amb un ball de vells, després es converteix en un ball de dames i vells, després un ball de malcasats. Es va començar a representar i encara existeix i té molt d'èxit perquè és un tema doncs, que, vulguis que no, al segle XXI continua passant de parelles malavingudes i que des de fora sempre fa gràcia quan es tiren els plats pel cap. I això existeix molt al Camp de Tarragona. Aprofitant les baralles també poden sortir la sàtira cap a les coses que han passat durant tot l'any. El ball de diables seria el ball de Sant Miquel, on Sant Miquel i els diables es barallen i mentrestant aprofiten dir per nom del porc doncs, del president de la Generalitat, de l'alcalde, de qui sigui, del rei o del que sigui.
5: Santa Tecla, enrotlla, tia!
6: Oh, patrona, tingueu pietat!
5: Som els diables de l'infern!
4: El teatre popular, lògicament, arriba al segle XIX, al segle XX, canvien els gustos, podria quedar en alguns llocs com una cosa molt folclòrica, com una cosa molt del passat, perquè arriben, doncs, lògicament, arriben els teatres amb totes les seves escenografies, amb les seves llums, amb textos potents i ben escrits. El teatre popular sembla que queda com una cosa secundària. Després, amb la dictadura, qualsevol crítica queda arraconada absolutament, però després, amb els anys 70-80, amb la suposada represa democràtica, es torna a tenir llicència per sortir al carrer i per això és una cosa que no mor perquè continua explicant-te i continua explicant històries en les quals t'hi veus i per tant tenen sentit i com que té sentit les formes aquestes populars i tradicionals de teatre popular continuen tenint vida.
3: I és que quan el públic forma part de l'espectacle, quan els personatges parlen de la realitat que tothom coneix i quan una plaça o un carrer es converteixen en escenari, el teatre deixa de ser només una representació. Es converteix en cultura popular.
5: La nostra missió, com es podrà comprovar, no en quedarà ni el carrer major.
0: Doncs així s'acaba aquest podcast que avui ens parla sobre festes, bé, sempre, sobre festes populars. Els en porten des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández, i en aquest cas parlant, no?, tancant el cicle, parlant sobre teatre popular. I de podcast a podcast, mireu, fem un canvi d'ordre, si us sembla bé, per qüestions horàries, i ara us oferim aquest que, doncs, cada setmana ens han vingut preparant des de Ràdio Vilafant, un podcast d'aquells friquí, tal qual, amb ells els encanta l'etiqueta friki, i de fet el podcast es diu Freaky Time. Avui ens expliquen els companys de Ràdio Vilafant com és que ens agrada tant a petits i a adults, ens agraden tant els manga i els anime.
7: Freaky Time d'estiu.
8: Va, acceptem la pregunta de l'Obert per vacances. Què és el que fa que tant infants com adults ens agradi tant el manga? Avui, Dani i jo, la Mercè, intentarem donar resposta a aquesta qüestió que ens llanceu des de l'Obert per vacances. Dani, tu què creus que fa que el manga i l'anime estigui de moda? Creus que està de moda? Perquè és que fins i tot trobem grans marques de roba i franquícies molt conegudes, doncs, que trobem roba amb dibuixos de manga i anime.
9: Sí, el manga, més que estigui de moda, és que tornem a tenir un gran boom, igual que vam tenir fa uns quants anys, ja que gràcies a Club Super 3, doncs, aquí a Catalunya, per exemple, vam tindre un gran boom del manga en el seu moment. Va tindre una parada, tot i que el manga Barcelona, per exemple, va continuar creixent. Ara sembla ser que torna a haver-hi un gran boom, també s'ha tornat a arrencar un altre canal successor del Club Super 3, que és l'SX3, doncs, que amb la plataforma, doncs, tenim manga, anime en català, perdó, doncs, que ha tornat a arrencar amb molta força ara. Tu, Mercè, alguna vegada t'ha fet vergonya o t'han dit que veure anime i llegir manga era cosa de nens?
8: Sí, m'ha passat més d'una vegada, no?, que m'han dit que fas llegint manga, que els dibuixos aquí els solem associar a temes infantils, i precisament per això, no?, perquè són dibuixos tant a la ràdio com la meva família, com amistats, no?, que em diuen, ostres, què fas mirant dibuixos o llegint un còmic, no?, sent una persona adulta, però en realitat no és així, perquè els temes que tracten els mangas, doncs després els animes, són també per adults. És més, és que hi ha mangas que són només per adults. Ja no penseu malament en històries classificades, diguéssim. No. Hi ha històries molt adultes que ens parlen de temes que, si fos una sèrie de Netflix de persones reals amb els actors top de moda, estaria la gent, doncs, enganxadíssima. I, evidentment, doncs, la gent, jo crec que ho ha anat veient, i per això s'està tornant a posar de moda. De fet, al llarg dels podcasts que hem anat gravant aquí a l'Obert per Vacances, s'ha anat veient, no?, els temes que hem anat tractant, la superació personal, malgrat, doncs, et passin coses molt dolentes, els somnis trencats, el fer-se gran, doncs, els misteris. Jo crec que els temes que tracten els mangas, doncs, són tant per infants, evidentment, alguns són per infants i d'altres també per adults, no?
9: Sí, perquè fa els temes ara mateix trobem de tot, pots trobar de qualsevol cosa, per totes les edats, per nens, per adults, de totes les categories, de terror, d'acció, d'investigació, de detectius, l'àmbit d'esports pots trobar, per exemple, de pràcticament qualsevol esport, des de curling, ciclisme, no només futbol i bàsquet, que és lo típic.
8: Tira amb arc,
9: voleibol, com hem descobert amb Haikyuu, no?, que es va posar tan de moda. Tens milers de temàtiques de qualsevol cosa i per totes les edats.
8: I també fins i tot amb mangas històrics. Però jo penso que, a part de la gran diversitat de temàtica, aquí també una altra de les claus de l'èxit és el llenguatge que utilitza el manga, i després amb animació, amb l'anime. A més és un format molt ràpid de llegir, el manga. No sé, ara vaig a fer la comparació odiosa i ara em diràs, aquí l'expert sóc jo, amb el còmic americà. Jo no en llegeixo tant, o el còmic europeu, que a casa no en tenim, però jo crec que potser el manga es llegeix més fàcil o és més fàcil que no pas l'americà. No sé si creus que és així.
9: Sí, un dels temes del claus de l'èxit del manga és precisament que, en comparació amb el còmic americà, com amb els dos grans, no?, els més coneguts, que poden ser Marvel i DC, amb l'àmbit de superherois, doncs amb el manga no tens la dificultat de conèixer històries de fa més de 80 anys com tenen aquestes dos grans. Encara aquí és tan fàcil

0: els dobles o triples que s'estan fent ara amb el manga continuen sent més assequibles que no en pas a còmic americà o còmic europeu. A part de, l'èxit d'aquestes històries de manga és que succeeixen al Japó i són molt tradicionals, doncs, amb la cultura, amb mitologia, tot el que té a veure amb el Japó, que fa que t'interessis poder més també per aquestes històries.
1: Clar, no, potser no t'agrada el manga, però si t'agrada el sushi, llavors una cosa et porta a l'altra, no? Podríem dir. Jo només acabaria ja aquest últim podcast dient llarga vida al manga, llarga vida a la lectura, llarga vida a la cultura que ens acosta al manga i l'anime, i esperem, doncs, que aquesta passió que tenim tant en Dani com jo per manga i l'anime, doncs, us hagi transmès al llarg d'aquest Obert per Vacances, que ja no us soni estrany, doncs, el fet de dir que sou doncs, fans del manga i l'anime. Des del Friki Time volem agrair a l'Obert per Vacances aquest espai per poder divulgar manga i anime, que s'agraeix moltíssim, doncs, que hi hagin espais com aquest. I també gràcies a tu, Dani, per fer aquest viatge del Friki Time amb mi. Llegiu manga i busqueu el vostre anime. Moltes gràcies, Dani.
0: Vinga, gràcies a tots els que ens escoltin i fins a propera.
2: I tant que ens heu encomanat aquesta passió pels mangas i pels animes. Clar que sí, el Dani i la Mercè, els companys de Vilafant, de Ràdio Vilafant, que és que, clar, és un perfil que havíem d'aprofitar a l'Obert per Vacances. Ens agrada moltíssim que ens recomanin activitats, qüestions culturals, i, clar, ells tenen un bagatge pel que fa al manga i l'anime que havíem d'aprofitar sí o sí. Ens heu donat un munt d'idees, jo tinc tota una llista que no em donaran les vacances, no em donaran prou de sí, però us ho agraeixo molt, i això sempre és un bon moment, no cal que sigui estiu, per veure animes o descobrir mangas especials. Gràcies, companys de Vilafant. Anem tancant amb els col·laboradors que hem tingut durant tot l'estiu, seria el cas del Friki Time, i us emplacem, però això sí, escoltar la ràdio mare, no? La ràdio local, Ràdio Vilafant, si voleu continuar seguint el Dani i la Mercè. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minuts i mig per les 10. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a hores d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
2: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés el dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I pel que fa a la mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat tallat la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 10 del matí, gairebé 4 minuts, moment de connectar amb Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubio per saber, per continuar l'Obert per Vacances i saber què en penseu d'això de la tornada a l'escola. Enric, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tenim ja oients preocupats o contents?
1: Doncs mira, tenim una mica de tot.
0: Sí.
1: I el que també tenim són infants que ens han enviat àudios al WhatsApp del programa.
0: Aprofiteu, aprofiteu, que encara esteu de vacances. Triomfeu a l'Obert.
1: Doncs sí, va, anem amb ells, que ens ha fet molta il·lusió, realment, sí, tenir aquí els seus, les seves veus, perquè al cap i a fi, escolta'm, són els principals afectats, no ens enganyem. És el que els hi canviarà la vida, ja que des de principi fins a final de curs passarà a ser segurament personetes noves. Així que, i més en un any d'aquestes edats, no? Quan són ben menuts. Així que va, anem amb el primer, ja veuràs.
2: Ai. Jo sóc l'Ona de l'escola Les Aigües i vull tornar a l'escola per veure la meva mestra i els meus amics. Però per l'altra part em fa una mica de mandra perquè ja comença el curs i ens fiquen exàmens. Adéu.
0: Que mona. És que, home, no s'ha de fer això. Escola no. De l'Ona, que ja no recordo com es diu, no fiqueu exàmens només començar curs?
1: No, poseu-hi santa això? Tecla. M'ha encantat això, eh?
0: Escolta, no pot ser, però tu imagina't, arribes i et fan un examen. No.
1: Molt malament. Escolta, molt ja malament. Tindrem anys de patiment després per pagar impostos, per declarar hisenda,
0: sí,
1: per...
0: Sí,
1: no, ara mateix...
0: Ara disfruta. L'Ona sí, feia veu de molt joveneta, eh?
1: Molt joveneta.
0: Sí.
1: Si no m'equivoco, ara... És que no me'n recordo la que ens ha dit, però crec que està sobre els 10 anyets, una coseta
0: molt
1: així.
0: Molt bé.
1: Sí, sí. I aquí tenim la seva germana petita, la Laia, ja veureu.
0: Ui, quin fart de jugar s'han fet aquest estiu, aquest parell.
1: Sí, sí.
0: A veure.
3: Jo sóc la Laia i vull tornar a l'escola a Les Aigües per veure els meus amics. Adéu.
0: Ella, clar, és més petita, no té exàmens.
1: No té exàmens.
0: És un xollo, això.
1: Això t'anava a dir, sí, absolutament, no té exàmens, té moltes ganes de tornar-hi.
0: Sí. Ja t'arribarà, ja t'arribarà. Quan arribis a l'edat de l'Ona, ja veuràs, ja.
1: Veus, Núria, això és una cosa que tampoc tenim nosaltres quan arribem. No tenim exàmens, que això està bé, eh?
0: Sí, sí, és veritat. Bueno, mira, jo ens imaginàvem una cosa així, de que sí pels amics, bàsicament els amics. I deia l'Ona per la mestra, també. És un goig, que tu ets mestra i et diuen que els alumnes tenen ganes de veure't. És fantàstic.
1: Això és un goig, i sobretot en aquelles edats, no?, que a vegades passa, no passa a totes les escoles, però que hi ha una professora que va acompanyant els infants a mesura que van creixent, no? S'agafa un vincle espectacular, passa a ser algú de família, de fet, en veuen més hores al professorat o aquesta mestra que la família i els propis pares, no?, al llarg de l'any. Llavors, des d'aquí, doncs, també, mira, felicitar aquestes professores i professors que es fan estimar i fan una feina brutal. I precisament parlant d'ells, t'haig de dir que tots els missatges que hem rebut han estat amb aquesta línia, una miqueta en clau de conflicte, no?, que hem estat vivint aquest últim any, i que sembla que no les tenen totes en què aquest any s'acabi. Així que, mira, la Laura ens diu, ens escriu: esperem aquesta temporada amb incertesa i molt poca o cap confiança amb la classe política.
0: Estan els mestres allò en pla de veure'ls venir, no?
1: Sí.
0: Al final els nens són el seu mal menor, moltes vegades.
1: Sí. Laura, aquesta confiança, és a dir, que no és només dels mestres, hi ha altres classes que també
0: tenen poca confiança.
1: Tenim en Mateu de Piera, mira, Catalunya Central, que diu: com a pare espero que enguany s'escoltin les demandes dels professors, ja que no són més que una demanda clara per uns millors drets i educació dels nostres infants. Mira, m'agrada aquest missatge, perquè al cap i a fi, moltes d'aquestes lluites socials, a vegades hi ha gent que els hi pot molestar, perquè afecta el dia a dia, no? Però són claps per tota la societat, no només per ells, al cap i a la fi.
0: I els pares jo crec que també se n'adonen, de les dificultats que pateixen els centres educatius a l'hora d'estar amb els nens, no? Doncs això, la sobresaturació a les classes, de les ràdios i la falta de personal i coses d'aquestes, les calors, les calorades, la poca ambientació que hi ha, adequació a les temperatures que hi ha a les aules, bueno, això a casa també es nota després.
1: Sí. Home, et diré que jo conec famílies amb un sol infant que estan ja saturades i sobrepassades. Imagina't un professor a aula en un lloc que han d'estar quiets, no? Doncs, déu-n'hi-do. I mira, i acabem aquesta mitja part, no?, aquesta comunicació, per la Glòria de Barruera. Aquí anem amunt, eh? Aquí anem amunt.
0: I diu... no sé on està Barruera.
1: Mira, Barruera estaria una mica abans del túnel del Cadí.
0: Sí.
1: I és una entrada d'Aigües Tortes, podríem dir, el Parc Nacional d'Aigües Tortes,
0: és
1: de Sant Maurici.
0: Sí, que és amunt.
1: Preciós, sí.
0: Sí, xulo? Vale.
1: Oh, una meravella. I diu... No deixo deixa de ser un trasbals per la família, però també esperem la rutina amb ganes.
0: Clar, la rutina, aquí està, sí. Després sí. Ens cansem de la rutina, però de moment la necessitem.
1: Sí, és així, no? Haig de dir que hi ha pares que també hi ha una mica també aquest clam, no? Que es diu amb la boca petita, però de dir, ostres, una mica de temps per nosaltres, que evidentment estimen embogeria els fills, però també està bé tenir una mica de temps, no? Molta gent sí que també es diu això. Doncs ja ho veus, hem tingut a tot.
0: Molt bé, doncs us seguim preguntant com viviu això de la tornada a l'escola, o fins i tot si teniu algun record de quan la fèieu vosaltres, no? Quan éreu més menuts i tornàveu vosaltres al col·le, si ja en teníeu prou de vacances, si ja teníeu ganes de veure els amics, no ho sé. Jo crec que avui en dia, abans enviaven cartes i era més difícil, avui dia la canalla està connectada ja directament amb el mòbil moltes vegades i ja no troba falta dels amics, no?
1: Aquelles cartes, encara conservo jo.
0: Sí, jo també.
1: Sí. Vols que et digui el telèfon del programa?
0: Igual és més interessant pels oients, no? Sí. Que les nostres cartes. Digues.
1: Mira, et dic el telèfon, sí. Ja el tinc apuntat ja cada dia, és el perquè ens envieu els àudios, volem escoltar els vostres fills, filles, a vosaltres, a tothom, que és el penúltim dia programa, i és el 696-16-46-65.
0: Molt bé. Mira, i un nou darrer apunt, perquè no m'he pogut estar de buscar Barruera. Barruera, sí. Que es veu que abans es deia Vallorcera, i és la Vall dels Ossos. Per tant...
1: I tant.
0: Hi deu haver ossos.
1: Sí, al Pirineu, de fet.
0: Sí,
1: sí, sí. Jo, de fet, tinc molts amics per aquesta zona.
0: També,
1: per aquells vorals, i es veu que sí, que les xifres superen bastant les xifres oficials d'ossos que hi ha per dalt. Sí, sí.
0: Doncs vinga, m'ho marco també al mapa de llocs per anar ara, que començarà Kansas. Molt bé, Barruera.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, moltes gràcies. Tornem a connectar a les 11.
1: A reveure, fins a les 11.
0: I ens quedem encara amb el tema del dia, parlant d'això de la tornada a l'escola. Mira, més xifres. Aquest 8 de setembre, dimarts, mira, serà dimarts de la setmana que ve, 1.600.000 alumnes i 52, perquè aquests 52 també compten, eh? Per una banda, 1.600.000 alumnes, per l'altra banda, 85.052 docents tornaran a les aules per començar el curs 2026-2027. Després de totes aquestes setmanes de vacances, que alguns se'ls han fet llargues i alguns se'ls han fet curtes. Com es presenta la tornada? Doncs ho saben els companys de Domenys Ràdio, concretament la Laia Batlle.
4: M'ha agradat bé l'estiu. I el que més m'ha agradat de l'estiu és estar amb la mama, el Cesc i jo.
5: Anar a l'avió, anar a la platja, jugar amb la Martina.
6: Doncs l'estiu molt tranquil, per casa uns dies, perquè no pots marxar sempre, i després hem agafat un avió i hem fet una miqueta de vacances fora de casa, que també va bé, i així ens desconnectes una mica, perquè a casa sempre tens la feina de casa, no? Però bé, un estiu aprofitat.
7: L'estiu m'ha anat bé, he treballat, he anat de vacances, he gaudit amb els nens. Bé, hem anat a la piscina, hem anat a la platja, hem anat a l'Aragó, hem anat a Comarruga. Hem patit una calor infernal.
8: L'estiu ha anat molt bé. És la temporada que més temps passem en família, així que genial. I hem fet alguna sortideta. I després, doncs, temps per estar a la piscina, anar una miqueta a la platja. I la veritat que molt content.

0: perquè jugàvem els nens i és superguai. Juguem al pati un munt d'estona.
1: Jo no tinc tantes ganes que comenci l'escola perquè et posaran més deures i aniré a segon, que encara et posen més deures.
2: Jo no tinc massa ganes de començar l'institut, la veritat, ja que aquest any hauré d'estudiar bastant, he fet batxillerat, però també hi ha la part bona que al final, per aconseguir l'objectiu d'arribar a la universitat, s'ha d'estudiar, per tant, no tinc massa ganes, però també s'ha de fer.
3: A tornar a la rutina, als teus hàbits, i que torni a fer una miqueta de fresca, doncs també s'agraeix i penso que serà una bona manera de començar a tenir una miqueta ja de calma.
4: Sí, per un cantó sí que tinc ganes que comenci l'escola per començar amb les rutines i que tot estigui més organitzat, però l'altre, bueno, sap greu, no? Perquè els nens també estan més a su aire i van fent tot i que ells han fet casal.
5: Per una banda, tinc ganes de que comenci un altre cop la rutina i comenci l'escola, perquè és una qüestió de tenir horaris i fixar més o menys el que es farà i estar tot com una miqueta més controlat. Però, per l'altra banda, també l'època de l'estiu és quan més descontrol horari hi ha i, per tant, no està tot tan marcat i dona moltes més possibilitats.
3: Tenir una miqueta clar el que s'ha de fer durant el dia a dia, no? Quan ja tens la rutina agafada, doncs és molt fàcil i no cal pensar massa en què toca fer avui, perquè ja ho tens claríssim. A l'estiu tot això es desdibuixa una mica i potser trobes a faltar, doncs això, seure una mica més a taula amb tranquil·litat, menjar una miqueta més saludable, perquè a l'estiu se't descontrola.
2: Jo el que trobo a faltar a la rutina és que, per exemple, alguns dies en totes les vacances que són llargues, doncs hi ha dies que, per exemple, no quedes amb els amics, no fas res, i també doncs al final t'acabes avorrint una mica perquè trobes a faltar la rutina, compartir cada dia faràs alguna cosa i li trauràs profit al dia.
5: El que he trobat a faltar de la rutina són els horaris, perquè sobretot quan estàs amb adolescents ja no saps ni a l'hora que entren a casa, ni quan surten, ni què fan. Per tant, és bastant descontrol. I els nens petits, doncs, al no tenir horaris, al final el comportament seu és pitjor, per dir-ho d'alguna manera, que si tenen uns horaris més marcats. Però bueno, és llei de vida i hem de gaudir de l'estiu.
6: He trobat a faltar anar a hockey.

0: Doncs sí, aquest proper dimarts 8 de setembre arrenca el curs escolar i famílies, professorat i infants estan preparant la tornada, tot i que alguns trobaran a faltar l'estiu. Des de l'escola d'infantil i primària als quatre vents de Sant Jaume dels Domenys, la seva directora, l'Anna Vidal, ens ha explicat que s'oloren les ganes de tothom de tornar a la rutina.
1: Sí, clar, ho percebem, però no només és que ho percebem de les famílies, és que nosaltres també tenim fills i també tenim moltes ganes de tornar a la rutina, de tornar amb uns horaris i evidentment, doncs, les vacances sempre van bé, però sobretot per agafar forces, per tornar amb aquesta rutina que, ja et dic, com a mestres i com a mares veiem molt necessària. Als nens els encanta tornar a l'escola i tornar a la rutina i després de tantes vacances, no? Ho esperen, la veritat que ho esperen, no és cap problema. El primer dia és un dia d'alegria, de retrobaments i molt bé, cap problema.
0: Els centres educatius són un petit engranatge que funciona gràcies a la tasca del professorat i per aquest motiu, aquesta primera setmana de curs, es fan moltes reunions per programar els propers mesos, marcar-se objectius i esperar l'arribada dels alumnes.
1: Nosaltres en aquest sentit ho tenim molt fàcil perquè la veritat de tot el claustre, crec que serem 21, no tenim cap incorporació nova, som una gran família ja, ens coneixem tots i això facilita moltíssim les coses, no? És una miqueta començar ja a organitzar una miqueta tot el que és el calendari, les matèries, les aules, bueno, clar, hi ha una sèrie de coses que s'han de parlar i és el que fem només arribar. I després ja cada mestre se'n va a la seva aula i comença a preparar i comença a demanar les necessitats que tingui i ja està. I després a l'endemà ja ens reunim amb els coordinadors de cicle, que són els representants de cada cicle, per ja atacar més directament aquelles necessitats i mirar els objectius que ens plantegem i ja està, anar fent.
0: Un curs que, com l'any passat, arriba marcat per les vagues de mestres. El col·lectiu demana més recursos humans perquè cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives especials dins les aules.
1: Aquí hi ha dos temes a parlar. Un és el tema de l'adhesió al manifest del Baix Penedès, que a la nostra escola l'any passat ens hi vam adherir, però sobretot per portar a terme les accions d'aquest curs. I aquest manifest, que estem la majoria d'escoles del Baix Penedès, doncs parla de que no es faran sortides, no es faran colònies, les graduacions seran internes, a més les publicacions al blog seran molt reduïdes, els mestres no farem formacions amb el departament, saps? I llavors aquest és l'adhesió al manifest. I per l'altra banda és la convocatòria de vaga pel dia 8. Clar, es vol continuar fent arribar això, saps? Al departament, a les famílies, a tothom, no? Que per treballar millor i perquè els nens aprenguin millor i sobretot per atendre els nens amb necessitats educatives que requereixen moltíssima atenció, necessitem recursos humans a les escoles. I llavors, doncs clar, jo suposo que els sindicats, doncs, va, perquè se facin ressò de les coses, doncs patapam el dia 8. Ara veurem quin seguiment té.
0: Tot i que deixem un calorós estiu enrere, arriba el que se n'hi diu el petit gener. El mes de setembre marca l'inici d'un nou curs que des del centre de Sant Jaume dels Domenys entomen amb molta energia.
1: Molta il·lusió, molta alegria, com sempre, i amb moltes ganes. No, nosaltres aquí a Sant Jaume la veritat és que estem molt bé, vull dir, ja t'he dit, tenim el claustre de mestres que som una gran família, que tots treballem pels nens amb molta il·lusió i que són sempre la nostra prioritat, tant de famílies com de mestres. Tenim molt clar que el nostre centre d'interès són els nens, uns nens que es fan estimar moltíssim i la veritat que jo sé que hi ha molts mestres que ja tenen moltíssimes ganes de veure'ls i sé que hi ha molts nens que tenen moltes ganes també de tornar aquí a l'escola. Per tant, jo crec que serà doncs, un bon curs pel clima que respirem i les ganes que hi posem.
2: Que xulo, doncs fins i tot jo tornaria a l'escola de Sant Jaume dels Domenys. Molt xulo el reportatge també que han fet els companys de Ràdio Domenys i en fi, que us el volíem i avui ve a tomb perfectament, era el reportatge que il·lustra el tema del dia, si tenim ganes o no de tornar a l'escola de Domenys Ràdio, la companya Laia Batlle. Moltíssimes gràcies. Seguim endavant i d'una punta del país anem cap a l'altra més o menys, eh? Tampoc és que estiguin tan allunyades. Altafulla. És la connexió diària que establim amb l'Eduard Virgili d'Altafulla. Eduard, bon dia.
3: Bon dia, Núria, què tal, com estàs?
2: Bon dia, bé. Escolta, escoltant ara el report de Sant Jaume dels Domenys, jo crec que toca demà, per ser l'últim dia, potser que visitem alguna escola o què?
3: Demà visitarem una escola.
2: Sí?
3: Tens tota la raó. Sí,
2: sí, mola,
3: volem saber
2: mola.
3: Com s'estan preparant ja els docents de cara, doncs això, a l'inici de curs, amb aquest interrogant que hi ha, al voltant del dia 8.
2: Sí, sí,
3: de,
2: sí, sí.
3: De si hi haurà activitat lectiva o no amb motiu d'aquesta vaga.
2: Doncs això toca demà, ja tancarem nosaltres, tancarem l'Obert amb aquesta connexió des d'una escola en directe per saber com enganxen els gomets i tot això, com preparen l'aula. Però avui toca parlar i conèixer l'associació Egueiro. Presenta'ns-la tu mateix, Eduard.
3: Mira, jo hi he arribat ara tot just fa una mitja horeta. Us saludo des d'un indret que és molt proper a la ciutat de Valls. Soc a la seu d'aquesta entitat que fa més de 4 dècades que treballa en l'àmbit de la rehabilitació, la formació i la reinserció social. I reconec que aquesta entrevista d'avui té una mica de trampa, perquè quan un arriba aquí pot pensar que parlarà d'una entitat social, de tractaments, de rehabilitació i de reinserció, però també hi ha un hort, hi ha tallers, hi ha eines, hi ha formació i sobretot hi ha persones que estan intentant tornar a construir una vida. I és aquí on tenim en Jaume Vilanova, que és el director de l'associació Egueiro. Senyor Vilanova, bon dia i gràcies per rebre'ns.
4: Bon dia i encantat de tenir-vos aquí.
3: Li proposo justament començar per aquí. Quan una persona arriba a Egueiro, què és el primer que necessita? És més important ajudar-la a deixar enrere el problema que l'ha portat fins aquí o començar a construir immediatament una vida nova?
4: Arribar a Egueiro no és senzill, no és senzill perquè s'han de prendre decisions i quan una persona ens demana ajuda és perquè té problemes i si té problemes està en una situació complicada. Per tant, al final el que intentem quan una persona ens arriba aquí és acollir-la el millor que sabem, amb escalf, amb calma, i deixar que els dies puguem anar coneixent i puguem anar veient de quina manera els podem ajudar, no?
3: Què troba una persona quan arriba a Vi? Jo he de reconèixer que, Núria, per evitar allò que ens passa de vegades, que perdem la connexió, ara hem entrat en un despatx on ens hem connectat a la fibra òptica i així ens curem en salut abans no haguem de lamentar res. Però el senyor Vilanova ara m'ha portat a fer un tour per les instal·lacions, per aquest hort, per una zona d'aparcament de vehicles clàssics, he entrat al taller, he vist molts joves també per tot aquest entorn que treballaven, que es formaven. Què es troba aquesta persona que arriba a Egueiro per primera vegada?
4: El que es troba és projecte, és a dir, la idea de que tot es pot solucionar, quasi bé tot es pot solucionar, potser no de la manera com voldria, però que hi ha garanties, que hi ha possibilitats de fer una vida normal i inserir-se social i laboralment, no? Aquí el que no fem és no fer res. Per tant, el que has vist activitats perquè no estem mai parats. Els que no poden treballar doncs aprofiten d'estar aquí doncs per aprendre coses que els hi puguin ajudar després a trobar feina, a agafar hàbits com la puntualitat, la neteja, recollir les eines, etc, i anar definint també de quina manera o cap a on volen orientar també aquest projecte de reinserció, no?
3: De fet, es parla molt de reinserció, de rehabilitació, paraules que poden sonar una miqueta abstractes, però que són molt importants perquè una persona realment pugui tornar-se a relacionar en una societat, en un col·lectiu. Vostès treballen amb equips de diferents àmbits, com poden ser la medicina, la psicologia, l'educació social, el treball social. És molt important que hi hagi aquesta mirada conjunta.
4: Totalment, totalment. Vull dir, no podem escapar d'una realitat. Vull dir, els trastorns addictius, que és realment el que tractem, en una major part, no únicament, però en una part important, és una malaltia. I això, com a tal, s'ha de saber tractar, s'ha de saber diagnosticar i s'ha de saber orientar cap a una solució. Vull dir, no és només fer un tractament, és el que deies tu, no? Vull dir, es tracta de fer una inserció laboral, però també lluitar amb el problema de l'habitatge, lluitar amb el problema de ser acceptat de nou a la societat, de trencar estigmes, i per això necessitem també comptar no només amb un equip intern, sinó amb la societat. I això aquí a Valls, on estem molt, molt contents doncs dels anys que portem i de sobretot del suport, no només de l'Ajuntament i de diferents entitats de tot tipus del territori, sinó el més important, que és de la gent, de la ciutadania de Valls.
3: A més, donant servei també a joves que els arriben des de Tarragona i d'altres indrets del nostre territori. M'explicava que els últims anys estan ajudant també a les persones nouvingudes al nostre país I per acabar-nos de posar en context i que l'audiència sàpiga ben bé quin és el servei que ofereix Egueiro, val a dir que és l'únic centre acreditat pel Departament de Justícia per tal que molts joves puguin, no sé si dir complir condemna o rehabilitar. Això m'ho explicava ara abans d'entrar en antena, tot just, eh?
4: Bé, s'ha de tenir clar això, no? Que Egueiro no tracta només un col·lectiu en concret. Dius, evidentment, el nostre ADN, el nostre sentit des de la Fundació és tractar trastorns addictius, però no tots els que estan a Egueiro tenen problemes addictius, eh? És el que deies. Vull dir, evidentment, hi ha una part d'usuaris que tenen aquesta problemàtica i tenen equips específics que ho tractem, i després també tenim el tema que comentaves de nouvinguts, dos nens que estan depenent de l'administració, que estan tutelats, que són menors d'edat i que tenim uns pisos anomenats de transició a la vida adulta, en el qual els preparem entre 16 i 18 anys per la majoria d'edat. I després, arrel de treballar amb aquest col·lectiu, vam anar trobant casos de nanos, doncs, que literalment es quedaven al carrer, doncs, per no tenir permís de treball en aquell moment, per manca de documentació, perquè no eren menors, per tant no quedaven acollits dins del sistema de protecció, però tampoc estaven delinquint i tampoc estaven consumint cap menes de res, vull dir, no estaven fent res dolent, simplement havien arribat aquí buscant oportunitats d'una vida millor i de cop i volta es trobaven al carrer. La nostra prioritat en aquests casos que anaven coneixent i que anaven arribant era precisament això, que no estiguin al carrer, no? Aleshores, de la xarxa de pisos que disposem els vam anar redistribuint mentre podíem anar arreglant la documentació, les hem anat arreglant, i mentre no tenien documentació venen aquí i fan aquest procés de formació que comentàvem, ja sigui bé a l'Hort o a l'Obra o al taller de restauració de vehicles clàssics que disposem, fins que tenen l'oportunitat de començar a treballar, introduir-los en el mercat laboral, ajudar-los a trobar habitatge, és a dir, tot un procés que és llarg, que és farragós, que és difícil, però que al final dona els seus fruits, no?
3: Núria, a mi hi ha una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció, que és que aquí a Egueiro restauren cotxes clàssics. Senyor Vilanova, com pot ajudar una persona a reconstruir-se mentre està reconstruint precisament un cotxe?
4: Bé, va ser una qüestió personal, que jo era aficionat, i a partir d'aquí vaig conèixer una persona que ens va ajudar, que es va quedar a treballar amb nosaltres, i jo hi veia moltes possibilitats per ajudar el col·lectiu, no? Doncs perquè al voltant d'aquest món dels vehicles clàssics hi ha tot un... associacions que fan trobades, que surten, és a dir, era una eina per socialitzar, era una eina perquè els joves coneguessin gent nova i s'aficionessin, no? I tinguessin aficions sanes i de més. A partir d'aquí vam anar creixent de mica en mica, has pogut veure els cotxes que disposem, i sobretot l'analogia, com deies, no? Que són cotxes que quan arriben aquí no serveixen per res, no funcionen, no tenen, molts no tenen papers, també dic, com els molts nanos que aquí, i que quan acabem la feina en constància, en dedicació, en il·lusió i amb treball d'equip, acaben funcionant una altra vegada, no? És la vida, això, no? Vull dir, tornen a viure igual que arriben aquí sense papers, arriben malament de salut, arriben amb problemes legals, fent tot aquell taller de restauració de la persona també, i pot tornar a funcionar. No s'ha de perdre mai l'esperança, i aquest és el missatge, no? Hi ha solució, costa, evidentment, però hi ha mitjans. La societat d'avui dona oportunitats, i això és molt important i molt positiu, i diu molt de la societat que tenim, no?
3: És una molt bona metàfora, aquesta.
4: Sí, sí, però és una realitat.
3: Núria, escolta, tu que ets de Tarragona, sí. Tu saps que aquí es restauren molts cotxes Ciata, era una factoria a Tarragona que el que es dedicava era a modificar 600, i em penso que ara hi ha pendent, senyor Vilanova, la restauració d'una Ciata Tarraco.
4: Sí, jo no sóc un expert, l'expert també es diu Jaume, però és Jaume Cabot, que és el professor que ens porta tot el tema amb els nois, i sí, és un exemplar, per dir d'una manera una mica únic, que és una Ciata Tarraco, a matrícula de Tarragona, també, vull dir, a més, i que esperem tornar-lo a veure funcionant i recorrent carreteres d'aquí de Tarragona. No? És un procés que és difícil, que està molt embrionari encara, però que ja estem treballant, ja ho has vist, no?
3: Egueiro fa una feina que sovint queda una mica amagada. quin gran problema que tindríem si entitats com aquestes no existissin.
4: El tercer sector a Catalunya fa una gran tasca. No sé, Gairo és una engruna, el que passa que són moltes entitats amb molts col·lectius, i sempre penso que he defensat, i perquè hi visc de fa molts anys, que totes les entitats tenim el nostre ADN, que fem més del que se'ns demana. Estem molt amatents del que passa a la societat i tenim capacitat de reacció ràpida. Les administracions acaben reaccionant, però de vegades són les entitats les que comencem la feina, les que comencem a fer coses, no? Seria millor o pitjor? Jo penso que seria una dir, bueno, si hem de desaparèixer perquè no hi ha problemàtica, encantats de la vida, no? Però si desapareixen les entitats, seria un empobriment en general de la societat des del problema, des d'un punt de vista humà, però també des de les problemàtiques que generarien, que serien immenses.
3: Tinc la sensació, però, que ens costa assumir que no tothom té les mateixes oportunitats ni parteix des del mateix lloc, i per tant, doncs, les circumstàncies personals, familiars o socials també condicionen que una persona acabi necessitant ajuda.
4: Evidentment, però això ens pot passar a tots. Vull dir, quan tractàvem problemes de drogodependències fa 35 anys, el perfil que venia d'usuari no té res que veure amb el perfil que ens venia després als anys 2000-2010, no? Vull dir, al principi tothom relacionava la drogodependència amb persones marginals, amb persones sense suport familiar, sense suport social, i després aquí hem tingut persones tot el contrari, amb molt de suport, formades, amb feines molt estables i molt bones, que van evolucionant cap a una problemàtica. És a dir, la gent ha anat entenent que això ens pot passar a tots en determinades circumstàncies, no? I això de dir jo això no ho viuré, o a casa meva això no passarà, és molt, molt agosarat dir-ho, no? Llavors, penso que l'única manera que tenim és de ser conscients que això està, que això passa, i que és feina de tots ajudar a tenir una societat més justa, més equitativa i més sana.
3: Senyor Vilanova, haurem de deixar en tot cas un apunt abans d'acabar, Núria. Sí. Egueiro va rebre el 2015 la Creu de Sant Jordi, tot just ara fa unes setmanes la medalla al mèrit al treball, i encara no fa ni un any, amb motiu del 40è aniversari d'aquesta entitat, es van crear uns premis anuals per reconèixer persones i col·lectius vinculats a l'acció social, començant pel seu els mateixos voluntaris. És molt important que algú estigui disposat a donar un cop de mà. Així que avui ens traiem el barret davant de la feinada que fan a Egueiro, senyor Vilanova.
4: Bé, em fa una mica vergonya d'aquest setijó, però gràcies. Ho fem des de la vocació social que tenim. No busquem els reconeixements, com deia abans, el que passa que bueno, quan arriben benvinguts, però no ens treu ni res del que hem de continuar fent, ni ens acomodem, al contrari, és una exigència de més feina encara.
3: Jaume Vilanova, un plaer.
4: Igualment, i gràcies per haver vingut.
3: Ja ho veus, Núria, aquesta idea que comentàvem abans, que és molt bonica, això de restaurar cotxes antics, o sigui, agafar una cosa que sembla que ja ha complert la seva vida útil, treballar-hi, tenir-hi paciència, substituir el que calgui, i aconseguir que torni a funcionar. Amb les persones les coses són una miqueta més complexes que amb un cotxe, però la filosofia de fons és bastant la mateixa.
2: Tot un aprenentatge de vida. Mira, a mi m'ha agradat el nom, Egueiro, dic això té arrel gallega, i resulta que no, que és grec clàssic.
4: No.
2: Significa que jo em desperto, és que m'ha sonat molt gallec tot plegat. Significa en grec clàssic jo em desperto, i m'encanta la paraula, i veig que els orígens estan al 84 a La Rioja, però ja des del 88, sí, no, sí, que esteu establerts a Catalunya, vull dir que té aquesta trajectòria que deia. Jo em desperto.
4: Molt bé.
2: Ai, moltes gràcies, Eduard Virgili, també, per aquesta estoneta tan positiva que ens has ofert avui dijous. Moltes gràcies, Eduard.
3: Que vagi bé, gràcies a vosaltres, a reveure, fins demà.
2: Fins demà. Aquestes entrevistes sempre són edificants, perquè veus que hi ha gent això treballant perquè tot funcioni amb aquesta mirada neta i positiva cap endavant. És la connexió diària que establim cada dia amb l'Eduard Virgili, però ara és moment de fer parada i marxar cap a Rubí, i descobrirem una fase oculta de la nostra companya Mariona Jerez. Ara us ho explico. Una sintonia, a veure si tenim una sintonia ben xula així. O pugem aquesta mateix. Sí, perfecte. Connectem amb la Mariona. Vinga, va. Mariona Jerez, Ràdio Rubí. Bon dia.
5: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. La Mariona és una caixa de sorpreses, tant ens parla sobre la Xina com avui ens parlarà sobre el, no sé si en dieu pole dance o pole dance. És allò
5: pole
2: de
5: barra, dance, sí,
2: pole
5: sí,
2: dance,
5: sí.
2: El ball amb una barra. Imagineu-vos una barra d'aquella com la que fan servir els bombers a les pel·lícules quan hi ha emergències. Doncs això, però ballant aprofitant la barra. Això és molt de stripper, no, Mariona, o no?
5: Sí i no, és veritat. És veritat que l'origen ve una mica pues, d'això, de l'estriptease i dels bars, però també ha agafat molts elements que venen d'altres disciplines, com per exemple les disciplines de circ, l'aro aeri o també el pal xinès, que és un pal però que està enroscat amb tela,
2: sí.
5: I bueno, que s'ha anat fusionant i s'ha tornat una disciplina esportiva, artística i acrobàtica completa.
2: Clar, hi ha aquesta vessant, no?, també esportiva, i realment no sé si s'ha d'estar en bona forma física per fer-ho. Com vas arribar tu al pole dance, Mariona? Quina és la teva relació, si ens ho vols explicar, o com ho has descobert? No sé si hi ha tradició a Rubí.
5: Bueno, a Rubí tenim una, bueno, tenim una escola que ha guanyat bastantes competicions. Bueno, tenim la Copa Catalana aquí a Catalunya i hem aconseguit algunes medalles. Jo, per la meva part, vaig començar als 18 anys, o sigui, ja fa temps.
2: Sí, sí.
5: I en aquell moment encara no hi havia ni escola a Rubí. Jo vaig començar a Barcelona i després vaig venir a Rubí. I la veritat és que no fa falta estar en bona forma. Tothom comença de zero i comencen en totes les edats. Hi ha dones de 50 anys, hi ha homes amb 30 anys que comencen. O sigui, està obert a tothom i tothom comença de zero. Mm-hmm. Però sí que a la llarga et fiques en forma.
2: Doncs mira, i ara escoltarem el reportatge d'entrevista que ens has preparat, però simplement ja per tractar-ho a nivell personal, ja que et tenim en directe, què et proporciona, Mariona, una activitat com el pole dance enfront d'altres esports que podries fer? Quina sensació tens?
5: Doncs primer de tot és la comunitat, és una comunitat molt, molt sana, perquè a més és un esport que comença amb dones i després s'extén, no, a altres col·lectius, i llavors és un espai molt segur i on la gent s'anima entre ella, la competitivitat no és alta, és lluitar contra tu mateix per millorar-te i sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys, i crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pol dins, la veritat.
2: Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística, bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
5: Endavant.
2: Som-hi, doncs.
6: Karen Gutiérrez i Filippi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, però amb fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona. Escoltem a la Karen Gutiérrez.
7: Y bueno, este nuevo formato de show es, ya que en el mundo del pole estamos acostumbrados a las competiciones en formatos más largos, muchas horas de jornada, muchas personas participando, queríamos hacer un show más compacto que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo, porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
6: Pero anem a retrocedir una mica. ¿Qué es el pole art y qué es el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant l'última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole hills o pole exòtic o el pole sport, i tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pol de Rubí.
8: El pole art és una de les variantes que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
6: Com hem escoltat, el pole art és al centre de l'espectacle Pròlogo de Karen Gutiérrez i Filipe Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
9: El pole art es una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar, en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad, o sea, como que las personas que crean, ya sea una secuencia en la barra o una coreografía, es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar, o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
6: En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers, i és una experiència que tots gaudeixen, Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filipe Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Pròlogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que els artistes tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
9: Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, ¡ah!, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás, o sea, es mucho tiempo, mucho dinero, o sea, es una inversión en sí muy grande. Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte, y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe que le paga a todos los artistas, quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
6: Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance, com Anna Abogates, de l'Escola del Revés a Terrassa, valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
10: Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix és una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica, i el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events. Penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
6: L'espectacle Pol Art Showcase Prólogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web polartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer de molts.
2: Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més què és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta. Molt, molt xulo, molt interessant i, sens dubte, una pràctica que donarà, des de la vessant esportiva i artística, donarà molt de què parlar segurament, en els propers anys. Nosaltres seguim endavant, ara sí, tancant programa gairebé, perquè falta fer una ullada a com estan els peluts de la casa, els gossets. Des de Ràdio Calella ens porten un nou lliurament d'aquesta micropíndola informativa de consells per als gossos que anomenem Dog Tips, avui parlant sobre si a l'hivern els hem de tapar o no i també com tenir cura de la seva higiene.
11: Creieu que en els gossos se'ls hauria de rentar la boca? Les dents, la llengua... Moltes vegades quan passegen oloren, ensumen i moltes vegades es poden arribar inclús a ingerir moltes coses. És important per ells mantenir les genives i les dents en bon estat? I també amb les ungles. És important mantenir-les llimades i retallades? Què en penseu?
12: Dog Tips.
13: Un espai amb consells pels nostres peluts.
14: Quan fan clic-clic, normalment és que ja s'han de tallar. Quan comencen a torçar els dits, és que s'han de tallar.
15: Mar Sánchez, esteticista canina.
14: Les ungles, aquí tenim un problema, i és que cada gos té el que és la veneta de dintre de l'ungla en una mida diferent, vale? Ni en que la tenen més llarga ni en que la tenen més curta. Això depèn de cada quan se li tallen les ungles. Si des de ben petit comencem a tallar les ungles, aquesta veneta tira una mica més enrere i llavors doncs podem tallar més curtetes. El millor és que el gos pugui córrer. Els gossos que surten molt al carrer, que corren i tal, sovint no cal tallar ungles perquè les tenen ben emulades del terra. Llavors està pendent dels espolons, que són aquestes ungles que estan penjant a banda i banda de les potes, que no toquen el terra i llavors doncs no es poden esmolar. Es podria fer a casa si el gos es deixa de tallar les ungles, bé, però amb molta cura de no tallar i fer-li sang. Llavors doncs heu d'anar amb una miqueta més de cura a l'hora de tallar, si voleu fer les puntetes, o bé comprar-vos una lima i limar les puntetes de les ungles.
16: Cada cop hi ha més problemes de... Bueno, i la gent està molt més conscienciada amb el tema de les dents.
15: Nacho Mediavilla, veterinari.
16: Sí, venen molt problemes dentals molt bèstics que poden generar problemes interns, problemes de dolor a la boca... Llavors, jo recomano una higiene dental, sí, diària. Clar, depèn del gos. Hi ha gossos que tenen molta més tendència a formar sarro que d'altres. Però clar, jo estic traient peces dentals perquè és que es podreixen les boques literalment. I en gats també hi ha molts problemes de gingivostomatitis que fan molta inflamació de la geniva, i també el problema és que els gats, tant gossos com gats, és difícil rentar-los les dents, pels gats encara més. Obrir una boca d'un gat no ho suporta gaire, i en gossos que tampoc ho suporten, però alguns sí.
11: Existeixen diverses opinions referents al que s'hauria de fer o no fer a l'hora de vestir els animals. Hi ha qui diu que és bona idea i que podria ser sense cap problema perquè estem protegint l'animal del fenomen del vent que pugui sorgir. Vents, pluges, freds, neu... I n'hi ha que diuen que els animals al cap i a la fi estan dissenyats per això, no? Per poder suportar totes aquestes temperatures. Què en penseu vosaltres?
17: Els gossos no suen com nosaltres, eh?
15: Quico Baltrons, instructor caní.
17: Tenen regulant la temperatura. Els gossos el que necessiten és no tantes tonteries.
16: A veure, hi ha gossos que realment són fredolics. Jo, hi ha gossos en els quals sí que recomano l'abric, sobretot els gossos de pèl curt, tipus chihuahua, pincher. Aquests gossos són molt fredorics i, molt, i tremolen molt fàcilment i agafen fred molt fàcilment.
17: Jo aquí tinc gossos de raça petita i a l'hivern, en ple hivern, tenen casetes xules de fusta i ells estan dormint a fora, no necessiten, perquè ells regulen la temperatura. Es fiquen a la caseta quan plou, quan ells volen, eh? Evidentment, si tu l'acostumes a estar amb estufa i, amb, i sota cobert cada dia, doncs voldran això, però els gossos estan preparats realment per viure a l'exterior.
16: Cada individu és un món. Llavors, els que realment veges que tremolen, que passen fred, doncs, bueno, sí. I després, si volen per moda, doncs no passa res. Estan molt monos, molts, eh? Sí.
17: I, bueno, i avui en dia veig hasta gossos en carritos. Una cosa és que el gos estigui invàlid, però ja de norma he vist molta gent amb gossos normals, com si fossin bebès, amb un carrito. És absurd, és ridiculitzar els animals. Ni ficar-li vestits, jo almenys, eh? No sé, és que els gossos cada vegada estan perdent la seva essència.
12: Dog Tips.
13: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Gràcies als companys de Ràdio Calella per oferir-nos aquest Dog Tips cada setmana. Déu-n'hi-do, també hem pres bona nota, eh? Entre com cuidar els gossos i com cuidar les plantes. Doncs això, hem tingut molts consells de cures durant aquest estiu. Seguim endavant. Qui no ha faltat ni un sol dia durant l'estiu tampoc és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
18: Molt bé.
2: Sí? Preparada per l'agenda?
18: Sí.
2: Vinga, comencem amb un concert de Pepet i Marieta. Entra forts. A Tortosa, això, eh? Que és territori conegut.
18: És conegudíssim. Doncs Pepet i Marieta actuen a les festes majors de la Verge de la Cinta dintre de la seva última gira, ja que ja pleguen. I bueno, és una banda que fusiona la rumba, el rock, l'esca i els ritmes mediterranis, i l'actuació és avui a les 11 de la nit al Parc Teodoro González, i el regidor de festes ens explica doncs una miqueta aquest concert.
19: Guany fan l'última gira perquè aquest grup s'ha dissolt i pensem que era molt important que també actués a Tortosa, tenint en compte que aquí va ser on va guanyar als seus inicis un dels primers premis de les primeres edicions de l'Ebre Músic.
18: Doncs això ens deia en Jordi Jordan, que és el regidor de festes, de la importància de que Pepet i Marieta toquin a les festes de Tortosa.
2: Josep Bordes, que està al darrere d'aquest projecte musical, que ara ja fa molts anys que funciona, no? I és dels més celebrats aquí a Terres de l'Ebre. Molt bé, Pepet i Marieta, és veritat, fan la seva gira de separació ja. I vinga, ara marxem cap a l'Alt Empordà, cap a Sant Pere de Rodes.
18: Doncs sí, aquest conjunt monumental és la seu del cicle Espais Sagrats, que proposa recorreguts per patrimoni barrejat amb concerts i visites guiades. I la proposta que us expliquem és que demà a 2:47 de la tarda hi haurà el Homines Ambulantes a càrrec de l'Antoni Madoño Ranchal, que farà un recorregut per l'església i totes les seves parts, el claustre, la cripta, capelles, però al mateix temps sentint cants propis del monestir i de la litúrgia de Sant Miquel, que és el sant que està dedicada a tot el conjunt.
2: Molt bé, una proposta ben especial també, la que ens du cap a Sant Pere de Rodes. I ara tanquem a Girona, capital.
20: Comèdia, com a Hamlet.
21: És una comèdia convencional, sí, que pots venir a veure
20: ell i jo,
21: tota la família, i dos personatges que comparteixen una habitació d'hospital.
18: Doncs bé, aquest que sentíem són en Peyu i l'Albert Pla, si no els heu reconegut, que en el Teatre Municipal de Girona doncs presenten Hamlet amb B alta, entre mig de les lletres, que és un espectacle que precisament és una paròdia en què, com explicàvem, doncs, són dos desconeguts que es tormenten mútuament a una habitació d'hospital, i doncs és una relació de venjances, d'humor negre i una miqueta doncs,
2: molt bé,
18: això, per passar-nos-ho bé. I això també és demà a 8:45 en el Teatre Municipal de Girona.
2: Genial, doncs també prenem bona nota. Moltíssimes gràcies, Lídia. Demà és divendres, últim dia, i farem una agenda especial o què?
18: Ploraré.
2: Ai, plorarem juntes. Molt bé. Gràcies, Lídia. Fins demà. Una abraçada.
18: Fins demà, una abraçada. Adéu, adéu.
2: I tanquem ara ja sí, a falta de 2 minutets per arribar a les 11.

0: que la cosa canvia a mesura que els nens es fan grans, eh?
1: Sí,
0: sí. Que guanyen autonomia, ja estàs més acostumat a deixar-los que campin sols.
1: Home, i tant. Entenc que al principi, home, un fill com a, deixa'm dir-ho així, com a projecte, no? De vida, o d'alguna manera com a parelles, o també per famílies més familiars, doncs clar, volia no, requereix molt a l'inici, després doncs ja volen del niu, no? I et dona més autonomia.
0: Doncs sí. En fi, autonomia que ara perdran els mestres, en setembre sí. Per vosaltres, però en fi, intenteu gaudir-ho tant com pugueu.
1: I tant que sí.
0: Molt bé. Tema per demà, Enric.
1: Tema per demà, depressió post-vacances.
0: En sèrio, que ja deia la Lídia, diu, acabarem plorant, sí?
1: Sí. Jo posaria depressió post-obert per vacances, eh? Gairebé. Sí.
0: Vinga, fem-ho així. Doncs
1: ja
0: vinga, avui, que demà és l'últim dia. Enric, ja ens posarem tristos demà. Avui a disfrutar-ho de moment. Gràcies.
1: Salut, fins demà.
0: Ara sí, 3 minuts i mig, ja seran les 11. Ara sí que us diem adeu, que acabeu de passar bon dijous i ens retrobem demà a les 9 en la darrera edició de l'Obert per Vacances. Estarem nerviosos, estarem sensiblons, així que espero que esteu fent-nos costat també amb nosaltres a l'altre costat de l'antena.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: Les 10 i 32 minuts, el No t'ho creuràs, sempre per anar tancant la paradeta dels dimarts, esclar que sí. I avui, signat per la Marina Mallar. Molt bon dia, Marina, què tal estàs?
2: Molt bon dia, doncs molt bé, molt contenta.
1: Fantàstic, et sento com si estiguessis dins d'una mena de llauna, a dintre de... Sí, no sé què ha passat, ara mirarem de tocar, doncs, algun botonet, alguna cosa. Estàs com enllaunada, saps?
2: Llaunada, però vols dir com relaxada?
1: No.
2: No?
1: Enllaunada de so. Jo prefereixo que canvis potser de micròfon.
2: Vale, perfecte.
1: No, perquè sí, se't sent que qui no ho sàpiga es pensarà que estàs a la llunyania, estàs a no sé on, i no, la tenim aquí als nostres estudis. Recordeu que la Marina és la coach de benestar per a empreses i famílies i mestra de ioga i d'altres disciplines com la meditació, i per nosaltres sempre una amiga i un referent.
3: Ara què tal?
1: Fantàstic.
3: Sí,
1: sembla
3: ara sí.
1: Un abans i un després.
3: Ah, jo pensava que em deies que em veies com un...
1: No. El tema so, pel que sigui, estava com enllaunat.
3: Vale.
1: Saps què vull dir? Una
3: coses
1: cosa molt
3: directe,
1: rara.
3: Però això
1: sí.
3: És lo maco, no?
1: Sí.
3: La imperfecció,
1: sí.
3: No, la perfecció d'estar aquí.
1: Home, per favor, encara et diré més. Déu faci que les errades no deixin de ser-hi, perquè... tal i com estan les coses amb la IA, la gent dirà, això és IA o què és?
3: Bueno,
1: doncs no, aquí no. Ens equivoquem.
3: En directe. Bueno, ara saps què? Ara hi ha un pas més de la IA, que ara fan coses que siguin com imperfectes.
1: Ja.
3: No? Perquè ja
1: sí,
3: no sàpigues
1: no,
3: el que
1: sí,
3: és.
1: Sí, però no és el mateix.
3: No, així que aquí estem en directe.
1: Sí, en viu i en directe el No t'ho creuràs.
3: Sí.
1: Va, Marina, avui ens vols parlar de... Sí, d'algun concepte, d'alguna cosa, però que al final és parlar de moltes coses, però que esdevenen totes amb una mateixa manera d'entendre alguns problemes.
3: Sí, vinc amb una reflexió per als nostres oients i també cap a una mateixa, no? Perquè, bueno, aquest cap de setmana he estat a Palamós, que dices, ai, que guai, ha sigut fantàstic.
1: Maco, però, Palamós.
3: Maco, molt maco. I aquí vinc amb la primera reflexió que no sé si també t'ha passat a tu, no? Que quan marxem de casa nostra, encara que sigui, marxem a 20 quilòmetres, no? D'on vivim, no? És com que valorem, apreciem molt les situacions que estan visquent en aquell moment. Vull dir, per exemple, no? Quan tu estàs allà, no? A la platja i veus allà, dius, és que és fantàstico esto, no?
1: Home,
3: quina
1: esclar,
3: posta de sol aquí.
1: Tot molt bucòlic,
3: estupenda,
1: tot molt bonic. Estupenda,
3: quan a Sant Boi tenim uns paisatges estupendos, no?
1: Segur, clar.
3: Vull dir que hem de sortir cap enfora per poder parar, que aquí ja és un punt important, no? I poder apreciar el que tenim, no?
1: Uh-huh.
3: I una cosa que em va passar és que estàvem per allà i em vaig fer amb aquesta segona reflexió. Primer el que he dit, no? De valorar els petits detalls que tenim a la vida, i jo, aquí, als nostres oients, si us plau, si són santboians, santboianes, o de qualsevol poble del costat, fixeu-vos com si fos la primera vegada que veieu, per exemple, l'arbre que teniu davant, que sembla que dius, quina xurrada estàs dient. Doncs no, el cel, fixeu-vos, perquè és una passada. És a dir, tenim tantes coses tan maques que no valorem i no apreciem. I aquest cap de setmana m'ha donat molt per fer molta fotografia amb molt de zoom per poder apreciar els petits detalls, i em sembla que és increïble. Això per un costat. I després per un altre, penso jo, que m'ha semblat molt fort, barra molt interessant, segona reflexió, és que, bueno, vam entrar a una església que estava, que hi havia allà a Palamós, no? Perquè allà és un espai, pues, és molt maco, si algú no ha anat, pues, jo ho recomano moltíssim, i em vaig fer com una petita reflexió i vaig veure un noi allà que estava allà, pues, no sé si estava com plorant, reflexionant, no ho sé. Bueno, i em va impactar moltíssim, era un noi bastant jove, i em va impactar moltíssim de dir, ostres, en quins espais tenim nosaltres, siguin joves, siguin persones més grans, més adultes, quins espais tenim per parar, per reflexionar, per plorar, per cridar...
1: Per deixar-nos anar.
3: Per deixar-nos anar.
1: Allò, que dius,
3: hi ha espais, hi ha espais com aquests actualment?
1: Home,
3: és a dir...
1: tu has posat un exemple, una església, clar, el sentiment que aquella persona devia estar passant, el moment que devia estar passant, probablement, evidentment només ho sap ell, però sí, probablement era un punt per ell important i ell es trobava, jo no sé si a l'aixopluc o en un moment dramàtic, però a l'aixopluc d'un lloc on sabia que podia meditar, resar o digue-li com vulguis,
3: exacte,
1: segur que sí.
3: Però les persones que, no? per exemple, pues no són religioses i aquests espais no se senten identificades, jo penso, tenim espais? És a dir, una dona, 45 anys, amb dos fills, que deixa els fills a les 8 del matí al col·le, que després va a la feina, que després torna, agafa els fills, els dutxa, no sé, quin espai té aquesta dona o aquest home, no? O la jovent, no?, que estan a la universitat fent milions d'hores, quins espais tenen per reflexionar, per parar, per dir com em sento, necessito plorar, perquè moltes vegades es necessita
1: i és necessari
3: plorar, es necessita cridar, en quins espais tu pots cridar, en quins espais tu pots sentir-te escoltat, o amb aquesta meditació.
1: Bueno, escoltat o amb una solitud que necessites com a vacuna, com a digue-li com vulguis, no?
3: I jo reflexiono, els nostres oients, teniu aquests espais? Bé. Necessiteu aquests espais? Clar. Perquè des del punt personal, jo sí que els necessito. De fet, a casa meva, com si no teniu espais per on anar, busqueu dintre dels raconets de casa vostra quin espai dius, ai, aquest és el meu moment o espai de reflexió.
1: Però puc contestar-te?
3: I tant.
1: T'ho dic perquè, a veure, sense esgarrar-te una mica, sense esgarrar-te el missatge, perquè el missatge és no només molt interessant i molt vàlid, però sí que intentant contestar-te,
3: Vinga.
1: L'espai te l'has de crear tu. És a dir, cada persona tindrà el seu espai i el seu moment. Jo crec que algú es pot trobar molt bé a l'església, com algú es pot trobar molt bé en un racó d'una biblioteca,
3: total,
1: de poble, petitona, que pot semblar que no t'aporti res i t'aporta molt, com pots estar en una plaça semiabandonada, sota un arbre, en una cantonada, en un banc d'un carrer, amb un empedrat, amb un, on tu notes el que necessites, la força de la soledat o la força de la,
3: total,
1: de la senzillesa, de la senzillesa. Cadascú s'ha de crear els seus espais, i el que és vàlid per tu... potser per un altre no ho serà.
3: 100%. Això també és algo interessant, no? Clar. Moltes vegades volem anar a espais on allà no ens sentim identificats. La qüestió també aquí és, ens donem permís per tenir, crear aquests espais? Perquè amb el ritme que portem de vida, no?, que jo ho veig, o sigui, i moltes vegades reflexiono, només has de veure com la gent va corrent, però que no els hi agradaria, possiblement no agafen a la canalla allà corrent, no? Però... tenim aquests espais? Som conscients que podem crear aquests espais? Saps què dic? Que ho dubto.
1: Clar.
3: Ho dubto.
1: El que passa que suposo que avui en dia ha arribat un moment en què els espais no són físics, de vegades, no? I que la teva pròpia geografia no té fronteres. No sé com dir-t'ho.
3: A veure, explica, que això m'agrada.
1: I no és palpable.
3: No són físics, vols dir, per exemple, no és físic anar a un parc, o jo, per exemple, m'identifico molt anar a una platja molt concreta. Et refereixes més internament?
1: Evidentment, si estàs embolcallat d'alguna cosa que ja t'ajudi, la serenor, això és molt important.
3: Sí.
1: Però insisteixo, tu pots estar amb els teus auriculars, ja sé que això és una mica caòtic el que diré ara, estar meditant i estar tranquil amb un vagó de metre.
3: Totalment.
1: En realitat estàs aïllat, perquè avui en dia allò que critiquem sempre, no? Marina, que estem amb els mòbils, els transports, els mitjans de transport, i que dius, ui, sembla que siguem molta gent aquí, però tothom està sol, no?
3: Doncs, és que és la veritat.
1: Clar,
3: no?
1: Però al final jo dic que els espais no tenen per què ser de vegades físics, perquè tu... pots arribar a mentalitzar-te de que en aquell raconet d'aquell lloc, en aquell bar on tu estàs tranquil amb el teu cafetó o el que sigui, estàs trobant el teu espai. I quan dic la teva geografia no té fronteres, vol dir que no tan sols et pots trobar bé a Miami o amb una platja paradisiaca de no sé on, sinó que la teva geografia pot estar aquí a Sant Ramon, o pot estar en un parc, o pot estar embolcallat d'altres coses.
3: I
1: no?
3: A vegades tenim la tendència, a vegades relacionat amb això, tenim la tendència de quan tenim una situació complicada, difícil, un problema greu, el que fem moltes vegades és marxar, no? Marxo de viatge el més lluny possible, no? A vegades et serveix com, bueno, per donar-te aire, no? I veure-ho des d'una altra perspectiva, però moltes vegades el que fas és fugir. I jo, relacionat amb el que tu deies, no? És molt interessant, no? Perquè tu pots aïllar-te dintre d'un espai, però mental, emocionalment, t'ho emportes. De la mateixa manera que et pots aïllar en un espai de caos, on tot és, és soroll, no?
1: Correcte.
3: I tu estàs ja supertranquil i tranquil·la, però a vegades per això dic, no? Marxem de viatge amb quin és el propòsit o l'objectiu, i a vegades t'emportes aquestes motxilles. Hi ha una reflexió molt guai que va dir Nelson Mandela, que va estar, crec que va estar a presó 25 anys.
1: Tranquil·lament.
3: 25 anys i amb un espai de 2 metres quadrats.
1: Correcte.
3: I ell va dir que ella es sentia lliure. Fixa't, és molt heavy això.
1: Sí, ho recordo, això.
3: Relacionat al que tu dius, estava allà en una pressió que no el deixaven sortir i ell es sentia lliure, en pau, no? És a dir, uau! Llavors, bueno, són reflexions de dir, i tu tens aquest espai? Tu et dones permís per tenir aquest espai?
1: Però allò que dèiem de l'espai, no? Que al final... fixa-t'hi que hi ha molta gent que està molt allunyada del que sigui, de nosaltres mateixos, i la tens aquí al costat, al carrer d'aquí baix, però estan lluny de nosaltres per molts aspectes. En canvi, n'hi ha que han hagut d'anar a l'altra quinta porra o a l'altra... i els tenim molt propers.
3: Sí,
1: és un exemple.
3: Totalment.
1: No?
3: Bueno, no, perquè moltes vegades ens donem, bueno, com estan allà.
1: Clar.
3: Com estan allà?
1: Escolta'm una cosa,
3: digues.
1: Marina, arribat aquest moment, allò que fem sempre, aquella juguesca que fem sempre, de dir, tot això ho embolcallarem amb una cançó.
3: Vinga, a veure amb què ens sorprèn.
1: A veure si me la compres, que de vegades la proposa la Marina o la Diana, i de vegades la proposa un servidor, vull dir que jo, saps què passa? M'he agafat, i com sempre, escoltarem un bocinet molt i molt reduït, molt petit, un bocinet, un tastet, i qui vulgui sentir-la del tot s'haurà d'esperar que acabi el No t'ho creuràs.
3: I em donaràs una petita pista de...
1: Ara mateix, perquè saps què passa? Que m'he agafat una mica el primer que has explicat, que has dit, ostres, de vegades un lloc bucòlic, un lloc proper a nosaltres que no té grans coses, no és una ciutat de grans edificis, ni és una platja paradisiaca de palmeres, són coses molt properes a nosaltres, són molt petites, aquí et dono una pista, molt petites, són molt senzilles, però ens omplen molt i molt i molt. Per què? Un bocinet.

0: El meu país és tan petit.
1: Impressionant.
0: Que des de dalt d'un campanar es veu el campanar veí. Escolta'm una cosa.
1: Ai,
0: després en parlarem. Bueno, en parlarem, no, la punxarem ja sencera.
1: M'encanta, la compro 100%.
0: Les coses senzilles, properes, que al final són la nostra pàtria, perquè enllà, quan parlava del meu país és tan petit, la gent diu, ah, parla de Catalunya. Doncs no, parla de l'Empordà, del petit Empordà. Imaginen, no?, la seva gran nació, no?, al final.
1: M'encanta. I m'agrada moltíssim, bueno, el que parlàvem a l'inici, no?, d'aquestes coses del directe, no?, d'aquesta manera de poder sorprendre els nostres oients i també a mi, així que molt agraïda per aquesta cançó, que vull escoltar-la al final.
0: Oh, i tant, la posarem pràcticament sencera. L'Albert ens indicarà el temps que necessitem, perquè ningú digui, ens l'heu esgarrat, perquè això els locutors tots de ràdio tenim, que les esgarrem.
1: Sí, i això de la música sempre ha sigut algo que forma part de la teva vida, perquè sempre ens fiques allà unes cançons, perquè aquí estem en directe,
0: no,
1: portem 10 minuts,
0: no,
1: i de sobte surt aquesta cançó.
0: Això són hores. Són hores.
1: Hores.
0: Són hores. Són jornades. Són jornades.
1: Aquí ens
0: Soldem.
1: Anem entre tots. Sí. Molt guai. Bueno, és lo maco del directe. És lo maco del directe i és lo maco de viure. De viure el present, no?
0: Reprenem, però, tot el que has portat, perquè al final parlaves d'una persona anònima per nosaltres, però que tu la veies assegut en un banc d'una església, amb un estat, doncs, difícil de descriure, perquè suposo que suporava tristor. Pregunto, i potser soledat?
1: Potser, no ho sabem. Jo, aquest moment d'intimitat és per aquesta persona, però sí que l'energia que hi havia allà era, per mi va ser molt forta, mira que jo soc amb això molt.
0: T'entenc.
1: Però hi havia una energia i també d'allà vaig sortir amb aquesta reflexió, no?, de dir quins espais tenim. Espais físics i espais emocionals, no? I que és molt necessari, perquè si no anem amb un ritme de vida, amb una situació que al final veus a les persones completament desgastades i perdudes. Mira, m'he trobat a moltíssimes persones amb 30, 40, 50, 60 que m'han vingut i m'han dit, Marina, he fet tot el que la vida m'ha dit que haig de fer, tot el que la societat, tots els xecs, però ara mateix realment no sé qui sóc. Ara mateix no sé què tinc, sé què és la que necessito.
0: La pregunta és, t'has dedicat temps a tu?
1: Exacte, és a dir...
0: T'has aturat?
1: Exacte, llavors, en el sentit aquí, que crec que és important que donem aquesta reflexió, i sempre, no des del drama, sinó en positiu, de dir, què t'agradaria fer avui? Què t'agradaria treure avui? Què t'agradaria deixar a un costat, no? Cremar, com dic jo, no?
0: La teva vida,
1: deixa-la, no? I que potser aquests espais que tenim aquí, a la ràdio, amb tu, al No t'ho creuràs, siguin aquests espais que tinguin aquestes persones per reflexionar i per tenir aquesta estona per uns mateixos.
0: No, i dèiem aturar-se, i jo saps què penso? Que, jo penso que si de tant en tant no sabem aturar el temps ens aturarà a nosaltres de cop.
1: Explica'm això.
0: Clar, al final tu has d'aturar-te, però sobretot allò que dèiem, aquell punt egoista que no ho és, de mirar, de tindre cura de tu mateix, de tu mateixa. Si t'atures i dius, saps què? Avui el dedicaré a una cosa que m'agrada, m'ho invento.
1: Sí.
0: Escoltar música amb soledat i amb tranquil·litat.
1: Sí.
0: Avui aniré a passejar per un lloc que normalment no hi vaig i en tinc ganes. Avui, fins i tot, mira quina banalitat, perquè em dono la gana, me n'aniré de compres, me n'aniré a comprar, passejaré, badaré, perquè badar és tan important d'aturar-se, si tu vols, davant d'una botiga, però també, per què no, davant de qualsevol cosa, un edifici, una cosa que no coneixies, etcètera, no?
1: Totalment.
0: Si tu no t'atures... Si tu no atures el temps, perquè això al final és aturar el temps, no et donaràs compte, volia dir amb això, no et donaràs compte i el temps arribarà un moment que t'aturarà tu.
1: Totalment. Jo moltes vegades, quan faig aquests, bueno, les formacions i els tallers, no?, que hi ha un exercici molt maco que es diu la tenda del temps, que és maquíssim, faig una reflexió a les persones, no?, d'aquesta tenda, com si fos la seva vida, qui hi ha dintre, no?, d'aquesta botiga, d'aquesta tenda, no?, i moltes vegades vegades el que tens és pongos, no? O sigui, no, això no em serveix de res. Això no em serveix de res a la meva vida, però a vegades són obligacions. Dintre del que tu has dit, que a mi em sembla maquíssim, que la gent s'ho agafi al seu terreny, a la seva realitat, perquè què passa? Que arriba a les redes socials on no t'ho compares tant amb la gent del teu voltant, perquè sempre la ment el que farà és fixar-se en el que no tens, del, ah, mira, jo no tinc això, sí, no, aquest, sí, sí, no tinc aquest viatge, no tinc aquest cos, no puc fer aquestes coses perquè no tinc diners, no tinc pasta per fer això, etc. No? Llavors és, dintre del teu temps, dintre de la teva realitat, quines petites coses pots fer?
0: Clar.
1: Te vols agafar una cançó, per exemple, la que tenim avui, i ja estàs al metro,
0: exemple,
1: i vols agafar perquè allà... no pots fer res, és a dir, estàs allà al metro, doncs aprofites i et fiques aquesta cançó que escoltem avui, tens els 5 minutets, 3 minutets per tu, que no vas al metro, que no et dona temps, bueno, doncs puja les escales de casa en comptes de l'ascensor i mous una mica el cos.
0: Sí.
1: Dintre de les possibilitats de cada persona, això és el que vull dir. I, i dintre d'això tens el teu espai, i dintre d'aquest espai, tornem com a l'inici, el que hem dit, la importància de tenir moments per tu, per reflexionar, per parar, per donar-te aquest temps de qualitat, encara que sigui un minut cada dia, són molts minuts.
0: Sí, tens tota la raó del món, un minut que es pot fer etern, que pots, amb el bon sentit de la paraula, que pot ser molt important, que pot ser reparador.
1: Totalment, bueno, fica't davant de qualsevol, pues, el microones, no? Et fiques davant un minut, ja veuràs tu com el temps et passa.
0: Vas veient com d'on voltes allò i ping,
1: clar, però
0: ping,
1: imagina't que has d'anar cap a un lloc en un minut, doncs per això és molt relatiu el tema del temps, no? Llavors,
0: totalment.
1: Què t'agradaria fer avui per
0: clar.
1: Tu?
0: Sí, sí, aturar-te i dedicar-te aquell temps, perquè al final... el temps caduca, ho hem dit moltes vegades i ningú te'l tornarà.
1: Sí, per això avui podem donar pues, una petita pràctica pels nostres oients, no? De dir, què t'agradaria fer avui? Per tu.
0: Clar.
1: No fa falta que li diguis a ningú, però què t'agradaria? Una petita cosa que quan estiguis allà dic, això és per mi. Això és
0: sí,
1: per mi.
0: I preguntar-te per què és important això per mi. Per exemple, el meu poble. Demà se'm vol dir-hi. Sí, home, sí, és la festa major, diguéssim, ja l'hem passada, més o menys, però demà se'n vol dir-hi, no? Doncs, escolta, per què és important per mi el meu poble, el meu barri, la meva gent, la meva família, la meva pàtria, allò que dèiem el Lluís Llach, ho diu el meu país és tan petit, oi? Etcètera, etcètera. I la teva gent.
1: Totalment.
0: Al final formen part de la teva geografia.
1: Totalment.
0: Allò que dèiem, de la teva geografia,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment, dintre aquest mapa que ens estem construint,
0: sí?
1: No? Dintre d'aquest espai.
0: Sí, sí, sí.
1: Fantàstic,
0: sí, totalment,
1: fantàstic.
0: Totalment.
1: La veritat és que són aquestes coses que aquest espai, no, aquest temps per reflexionar i tenir temps per un mateix i dir, vale, això és el que necessito, això és el que ja no vull a la meva vida, no? Puc deixar-ho. I a partir d'aquí, pues, a veure què ens diuen els nostres oients, no? A veure què comenten.
0: Sí, i tant que sí, ens poden enviar missatges, ja ho saben, a republicasamboyana@gmail.com.
1: Molt bé.
0: Però també tens les teves xarxes, les teves pròpies xarxes.
1: Sí, totalment. Si volen pues, dir-me un hola a marina_mallar a Instagram i marina_mallar a LinkedIn, que per cert, si ens estan escoltant responsables de recursos humans o managers o CEOs, vaig a fer un superevento el dia 18 de juny, un espai exclusiu d'una de les emprenedores que va vindre aquí a Emprenem amb Salut, que té un espai que es diu Casa Mar Blava i farem allà envoltats de naturalesa, així que si volen que ens escrivin.
0: Clar que sí.
1: Serà superlimitat, exclusiu
0: impressionant.
1: I gratuït. Aquí ho deixo.
0: Doncs, i ben fet,
1: ai,
0: i tant,
1: sí.
0: En prenem nota. Escolta'm, això, que tinguis també un bon Sant Baldiri, que
1: igualment.
0: Tu ets samboiana de soc arrel,
1: I tant,
0: et sembla si ho deixem aquí?
1: I tant.
0: Ens anem cap a l'Empordà amb el Lluís Llach?
1: Sí? Sisplau.
0: Sí? Fem una volteta?
1: Vinga.
0: Et ve de gust?
1: Sempre.
0: Doncs, Marina, moltes gràcies.
1: A tu,
0: com sempre, un luxe. Veus com al final ens ho acabem creient? No t'ho creuràs, doncs ens ho creiem.
1: Sí,
0: ens
1: sí,
0: ho creiem
1: sí, sí.
0: sempre. Gràcies, Marina.
1: A tu.
0: I a vosaltres, estimades i estimats, doncs això, que tingueu un bon Sant Baldiri, ens tornarem a escoltar dijous. Aquí estarem, som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
3: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
4: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
3: L'espai de l'home curiós.

0: 10 minuts passen de les 10 del matí. Va, que és dimarts. Va, que ve l'home curiós. Va, que es diu Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Madeu. Doncs mira, doncs aquest dia és així, que del papa fins al monyo, com a mínim. Però bueno,
0: també. Dit d'aquesta manera, mira que tu no tens monyo.
1: No, crec que no n'estim mai. I cada dia menys.
0: Escolta'm, sí, la mobilitat avui és actualitat i de quina manera. Escolta'm una cosa, Ireneu, jo crec que et coneix absolutament tot el país, però...
1: Excepte qui no em conegui, ja t'ho dic jo.
0: Excepte sempre aquell que no et coneix, clar. Però a mi m'agrada presentar-te d'aquesta manera. Ja ho sabeu, evidentment és l'home curiós a la República Santboiana, però l'Ireneu és l'autor del blog Memento Mori, té un reguitzell de llibres brutals que parlen de curiositats, de moltes coses, de castells, de masies, de territori, de etc, del Baix Llobregat, de l'Hospitalet. Sigui com sigui, és l'autor del blog Memento Mori, també un espai virtual, com us dèiem, que aplega tots els seus articles i curiositats, que va creixent dia a dia, com creix la xifra de més de 5.700.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i de rellegir les seves històries, i ja amb més de, perquè ja és més de 21 anys de recorregut, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, una miqueta. Bueno, l'altre dia vam arribar al
0: 1.600. Sí? No, quan eren?
1: Quan? L'altre dia, 1.600.
0: 1.600, perdona. 1.600 articles. Però és que vull lligar-ho amb d'altres xifres. Mm. Avui, i ho dic perquè l'Ireneu, us ho hem explicat moltes vegades, està aquí des de... no el primer dia, no, des de 24 hores abans de que comencés la República Santboiana. Sí, sí. Fa més de 11 temporades. I avui, Ireneu, avui és el programa 2.200.
1: Mira, perquè vegis.
0: De la República. Què et sembla?
1: Perquè vegis tu. Sí, sí, no.
0: Déu-n'hi-do.
1: Felicitats, també. Enhorabona per la... No, home,
0: i a tu per la part que et pertoca. Sí, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, no,
0: xifres.
1: Ja et dic jo, que és com aquell amic que hem traspassat, desgraciadament, que deia, sí, jo cada dia acumulo més joventut.
0: Sí,
1: doncs, escolta, sí, comencem a tenir una quantitat de joventut acumulada que jo no sé.
0: Sí, sí, sí. No sé si ens fem més savis, segurament més vells, però com a mínim, què carai, més observadors, li deia.
1: Sí.
0: Ahir amunt li deia, home, més observadors, sí.
1: Més detalls,
0: no,
1: per mirar, no?
0: Molt bé.
1: Pensar-hi.
0: Va, posem fil a l'agulla perquè la curiositat d'avui porta per títol això que escoltareu a continuació. El castell de Bellvís, o la indignant precarietat d'un patrimoni romànic. Per tant, curiositat enriquidora perquè doncs, ens permet de conèixer el patrimoni que ens pertany, però també tacada pel drama de la deixadesa. Sí. Que no és el primer cop que en parlem, de la deixadesa envers el patrimoni, vull dir.
1: Sí, no, és que això és un problema.
0: El castell de Bellvís.
1: Què dius? Un castell de Bellvís? Bellvís l'ubiques allà a la Segarra, bueno, a la Segarra, allà al Pla de Lleida.
0: Sí, clar.
1: Però, diu, resulta que tenim aquí un, aquí al costat. O sigui, aquí a l'Hospitalet, allà al meu poble.
0: O sigui que... La Torre Salvana a la Colònia Güell.
1: Sí, sí.
0: Prou que la coneixes.
1: No, Déu-n'hi-do. No, o sigui, ja per jugar-hi cadires amb tot això. O sigui, això no hi ha problema.
0: No? No, són exemples.
1: Sí, podien seguir, perquè cada poble té les seves històries. O sigui, per sort o per desgràcia, les administracions no tenen prou interès en, diguem que, en el que és patrimoni local i tot això, té altres preferències, sobretot més electoralistes, més de cara a l'oceo, i clar, diguem que el que és de tothom, doncs et queda sense.
0: Clar, de vegades també es produeix el hàndicap, s'ha de dir d'aquesta manera, Ireneu, i tu prou que ho saps, perquè has tocat el tema dels castells, de cada vegada hi ha propietats, sense anar més lluny, la torre de la Torre Salvana, pel fet de pertànyer a mans privades,
1: sí,
0: la deixadesa del mateix propietari, potser, o perquè no hi ha prou calés per mantindre allò, i també la ignorància, o digue-li com vulguis, o la impotència, fins i tot, de vegades, de les autoritats, de dir, bueno, què vols que fem amb això si no és nostre? El no arribar a aquesta mena d'acords... es deixen perdre moltes coses.
1: No, amb això sí, hi ha moltes vegades que són els propietaris mateixos que dius, tenen, diguem que no tenen una sensibilitat amb aquell patrimoni, que sí que és veritat, que costa molt de mantenir tot això, però és que cada dia que passa encara costa més.
0: Exacte.
1: O sigui, dius, no sé com ho veus, no? Per una banda, per una altra, clar... Ja veiem que el que és el tema del patrimoni és una cosa que, per desgràcia, aquí a casa nostra, doncs és un problema que s'estira des de fa molt, molt de temps i és per tot arreu, o sigui, no és només això.
0: Sí, senyor.
1: Sí, a França no és tant. A França ho tenen com molt apamat, que potser aquí els diem que si són xovinistes, que si això, però el que és seu, la seva història, el seu patrimoni, el mantenen i amb orgull.
0: És el país dels xatós,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però no, bueno, no només els xatós, o sigui, tot el que és tipus de patrimoni, cultural, o sigui, de tot tipus, vale, que com a totes bandes sempre hi haurà alguna cosa, diguem que a patir, no? Però en comparació, aquí estem a les Beceroles, o sigui, respecte a aquella gent, i sí, els podràs criticar el que vulguis, però mira...
0: Totalment d'acord. Molt bé, doncs va, explica'ns una mica el castell de Bellvís, el que de tot plegat.
1: Sí, doncs bueno, el que dèiem, doncs el desenvolupament de les grans capitals actuals, més que pel creixement urbà natural de cadascuna, doncs s'ha fet normalment a compte d'absorbir altres nuclis de població independents que es trobaven a les rodalies, o sigui, estem parlant de les grans ciutats. Aquesta manera de créixer, que més que les necessitats reals de la població, l'únic que amaga són els interessos polítics del moment, que ja n'hem parlat abastament, doncs ha fet que sovint els pobles absorbits les vegin com a simples suburbis on l'especulació urbanística més dura campa amb total llibertat, oblidant que aquestes poblacions, al seu torn, doncs tenen una gran història que ha estat repetidament ignorada. Uh-huh. Clar, un cas paradigmàtic és el d'Hospitalet de Llobregat, en què fins fa ben poc ningú sabia que enmig d'un dels barris més densament poblats del món, doncs s'amagava un veritable castell medieval.
0: Ja.
1: O sigui, estic parlant de, com hem dit abans, doncs el castell de Bellvís.
0: No, sí, senyor.
1: No sé si el coneixeu, però bueno,
0: doncs,
1: que sapigueu que hi és.
0: Per ser sincer, perquè no. T'he sentit parlar tu d'aquest castell, però poc més.
1: Sí, no,
0: seriosament,
1: és normal, o sigui, ara coneixeràs tota la part que vulguis de Barcelona, però el que és de Sant Boi o del poble del costat, per molt important que sigui, segur que no tens ni idea. Això és una...
0: És així mateix.
1: És una lacra que portem a sobre, una xacra. Bé, quan durant els anys 70 i 80 visitava els meus avis que vivien al carrer Holanda, número 52 del barri de la Torrassa, doncs passaven per davant d'un vell casalot trotinat, del qual em cridava molt l'atenció una persiana verda que estava a peu de carrer.
0: Sí.
1: Jo era petit, passava per allà, doncs, i em cridava l'atenció. Amb el temps vaig saber que aquell edifici que es trobava a la ronda de la Torrassa 123 era el que havia donat nom al barri, justament, era el que deien la Torrassa. Uh-huh. El que em va despertar la curiositat cap a ell, més que res per la història de segles que podia tenir. Uh-huh. No obstant això, el que no em podien imaginar és que el 2008 es descobriria que entre les seves malmeses parets s'amagava ni més ni menys que un castell medieval documentat des del segle X.
0: Des del segle X.
1: Oh, sí, Déu-n'hi-do.
0: O sigui,
1: Déu-n'hi-do.
0: A l'ombra.
1: Sí, diguem-ho així. És a dir, un castell d'època romànica que s'hauria construït en aquell empalassament quan Lleida i Tarragona encara eren musulmanes i el Llobregat era la frontera entre l'Àndalus i els comtats catalans. Bé, no està gens malament per una ciutat que es diu que no té història, no?
0: Sí, no jo
1: perquè sempre ha hagut de... No, és que un suburbi, que és el que vulguis, això... Dius, no, pues resulta que té alguna cosa d'història.
0: Això només es pot dir des de la ignorància.
1: Exactament. Bueno, però ja saps que la ignorància acampa aquí, però com vulguis, eh?
0: Va per
1: amb total llibertat. Bueno, el castell de Bellvís, ubicat just a la vora del pronunciat talús de 20 metres de desnivell que he conegut com a cornisa de la Torrassa, separa les vies del tren de l'altiplà on s'ubica el barri, doncs era al seu dia un punt estratègic des del qual es controlaven tant els extensos camps que ocupaven la muntanya com la via Augusta i el delta del Llobregat. Clar, no en va al mateix escarp, 200 metres més cap a Barcelona, doncs ja va ser ocupat pels ibers més d'un mil·lenni de...
0: Un mil·lenni abans.
1: Has passat 200 vegades. Quan has agafat el tren que has vingut des de l'Hospitalet cap a Barcelona...
0: Sí, i tant.
1: El pont aquell de Santa Eulàlia i tal. Doncs en aquell punt, doncs, allà està. O sigui, el que passa que no es veu gaire bé perquè hi ha un mas i tal.
0: Perquè està a l'ombra, que dèiem.
1: Sí, totalment. Està i és.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, Segons sembla, el lloc que ocupa avui dia estava ja ocupat per una edificació defensiva cap al segle IX. Si bé no es pot descartar que fos l'evolució d'un edifici molt anterior, gràcies al descobriment el 2018 d'un tros de paret construïda en opus igninum i que faria recular la història de l'edifici fins a època romana. Sigui com sigui, les excavacions arqueològiques van descobrir una muralla de 20 metres construïda durant el segle XII amb pedra calcària, possiblement de les pedreres de Montjuïc, en la qual destacaven una sèrie d'espitlleres defensives, tot plegat conformant un edifici rectangular de dues plantes que, remuntant al desnivell, estava envoltat d'un fossat d'uns 3 metres de profunditat i 7 d'ample per la part de la façana que dona a la ronda de la Torrassa. O sigui, clar, ara tu el que estàs veient doncs allà doncs és una... diguem que les restes d'un mas, però és que en el seu moment doncs era...
0: Home, en el seu moment, clar.
1: Clar, en el seu moment tenia un fossat al davant de 3 metres de profunditat, que dius també a veure quina guapo que passava en aquell, no? Doncs això. Conegut amb el nom de Bellvís, que això a lo millor et preguntes que per què es deia Bellvís quan resulta que està aquí a la Torrassa, doncs conegut amb aquest nom per procedir del llatí Belvisu, que significa bella vista, que feia referència a les magnífiques vistes que havia de tenir el castell aquell mateix, doncs el castell era la casa pairal dels senyors de Bellvís, que van agafar el nom d'aquella cosa, d'aquella situació, no? Fortalesa que va donar nom a una influent família que, com a cavallers dels reis de la corona d'Aragó, van participar en les campanyes de reconquesta per Catalunya, València, Aragó i fins i tot per Extremadura, o sigui que van anar lluny. De fet, el poble lleidatà de Bellvís, que és el que està que sona més, no?, amb aquest nom, doncs està documentat des del 1170 sota el senyorio de Pere de Bellvís, personatge que consta també com a posseïdor del nostre castell el 1194.
0: Carai.
1: O sigui que hi ha una relació de per què es deia, perquè aquest castell era el que es deia Bellvís, i perquè el de Sagarra, diguem això, doncs també es diu Bellvís, perquè és que pertanyia a la mateixa família.
0: Clar, s'entén, al final la nomenclatura, el nom, sí. El cognom, digue-li com
1: però
0: vulguis,
1: el nom de Bellvís ve d'aquí, en
0: molt
1: principi
0: bé.
1: Vendria, segons sembla, vendria d'aquí. Vendria d'aquest de la Torrassa.
0: És l'origen, o un dels orígens més propers, menys, perquè després... De,
1: sí, no, saber, bueno... No, a veure, si és que tant la família va estar per totes bandes, però que es creu que el casal principal, a partir del qual va agafar el nom, va ser aquest punt pel lloc on estava, que tenia unes vistes tremendes, ara està tot, les vistes estan plenes d'edificis, en el seu moment doncs era tot una rada que es veia estil com roses, una cosa així, una badia així molt,
0: sí,
1: molt ample, que era, i devia de cridar l'atenció sobretot a la gent aquella.
0: Ni ho dubto.
1: I bueno, doncs allò va agafar el nom. Sí, com sigui, amb el pas del temps, la propietat del castell va passar de mà en mà, com passa en aquests edificis, i conforme que les amenaces a reines van desapareixent, va també perdent el seu caràcter defensiu i passa a transformar-se en un edifici senyorial d'explotació agrícola. Aquest canvi d'ús va fent que es vagin modificant els espais existents, es construeixen cellers i sobretot el fossat, i s'omple el fossat, vull dir, i es van construint noves habitacions i sales que desvirtuen l'edifici primigeni, convertint-lo en una masia més. O sigui, de castell doncs passa a ser una masia.
0: Sí, a vegades és un mas, a vegades...
1: Sí, bueno, en aquest cas és això. Masia, que en l'època moderna perdria el nom de Castell de Bellvís per conèixer-se com la Torrassa o Torre Llampada, també, sembla que...
0: Torre Llampada, molt maco.
1: Nom aquest últim que sembla que li va ser otorgat popularment per haver rebut l'impacte d'un llamp. O sigui, clar, va rebre un llamp i llavors per això li deien la torre llampada.
0: Mira.
1: Almenys així consta durant el període que sembla va pertànyer, no està clar del tot, perquè clar, aquí sempre tot es mou en el limbo aquell de la documentació, no? Doncs va pertànyer a Rafael de Mat i Cortada, doncs el conegut baró de Banda. Sembla que per aquesta banda en
0: vivia.
1: D'aquesta manera, l'antany solitari Castell de Bellvís durant el segle XIX va veure l'arribada de les primeres onades immigratòries a Hospitalet i va veure com els altres camps que l'envoltaven doncs es començaven a omplir de cases. I clar, estàs allà sol amb tots els teus camps i tal i començaran a créixer cases. Tendència que amb l'arribada del segle XX no va fer més que incrementar-se, acabant per integrar-se a la xarxa de carrers i edificis del nou barri que s'estava construint. El castell, com a resposta a la massificació creixent, va ser ampliat i dividit en diverses propietats que van modificar encara més si cabia doncs l'antic casal fortificat. Casalot, que amb l'arribada de la Guerra Civil va afegir un refugi antiaeri subterrani davant l'amenaça dels bombardejos italians. O sigui que encara també té per allà baix, té per allà baix un refugi de la Guerra Civil.
0: Impressionant.
1: Bueno, propietat municipal, doncs la Torrassa va romandre habitada fins al 2007, iniciant-se poc després una sèrie d'excavacions arqueològiques prèvies a convertir l'antiga masia en un equipament per al barri. Clar, la sorpresa va saltar el 2008 quan es van trobar restes del primigeni castell de Bellvís, o sigui, tot un mur de 20 metres allà amb espitlleres, i l'Ajuntament va fer l'anunci del descobriment a bombo plateret. Mira que m'ha trobat, mira que això, sota d'això.
0: El gran descobriment,
1: sí, clar. Un patrimoni històric i arquitectònic de primer ordre pareixia de cop i volta a la palestra informativa, en el que hauria de ser una oportunitat per dignificar un barri superpoblat i freqüentment denostat.
0: Segur.
1: Sí, perquè s'ha dit de tot allò. Per fet, diuen que hi ha hospitalet, sí. Sembla el Bronx, doncs t'ho imagina't, a sobre, aquella banda que és la més densa o una de les més denses que hi ha a Europa, doncs allà, menys guapo, li han dit de tot. Però bueno, a partir de llavors, les obres de construcció del nou equipament per part de l'Ajuntament van parar. A veure, si ho vas a mirar, és lògic, per causa de la troballa, no? Però no només això, sinó que qualsevol treball de recuperació del castell medieval es va paralitzar sine die. O sigui, nosaltres pensàvem que era una masia, però resulta que després quan troben això, resulta que no era una masia, sinó que era una cosa molt més important. Llavors diu, ja es van acollonir.
0: Compta amb el que estem fent. Que...
1: Sí, això. Llavors, clar, va iniciant un greu procés de degradació tant de l'edifici com de l'entorn. Aquest és el problema, sí. Vale que comencis i acabis, però si comences i no acabes, doncs et queda ja... Una degradació que es va accelerar a marxes forçades quan el 2015 es van eliminar les edificacions modernes i es va deixar al descobert tota la part medieval. O sigui, a sobre van fer-ho, ja que el tenien, el van fer a mitges.
0: Yeah.
1: El problema va ser que es va eliminar fins a la teulada i es va substituir des d'aleshores per una precària malla verda. Bueno, ara ja l'han posada blava. Després de 10 a 14 anys ja li tocava i ara l'han posat blava. Què deixava el castell en la pitjor circumstància possible? O el que és el mateix, que amb una nova paralització dels treballs, sense la cobertura moderna que el protegia i sense una nova cobertura en condicions que protegeixi aquest patrimoni, doncs, clar, que el protegeixi del patrimoni de l'intemperi, doncs el castell no fa més que aigües per totes bandes. O sigui, ole tu. O sigui, resultat, doncs bueno, l'edifici afectat de forces humitats, esquerdes, l'espai que l'envolta degradat, fins i tot amb algun incendi de matolls per a la vora, i la societat civil del barri, articulada per l'activa plataforma Defensem el Castell de Bellvís, doncs més cabrejada que una mona i lluitant d'allò més perquè els facin els treballs que l'Ajuntament, en el seu conegut amor, posa totes les cometes que vulguis,
0: sí,
1: pel patrimoni de la ciutat, doncs havia d'haver fet ja fa més de 10 anys.
0: Clar.
1: O sigui, i no ho fa bé. A veure, jo me'n recordo que em vaig estar parlant un dia amb el regidor i em va dir, sí, necessitem 400.000 euros per arreglar-lo i estem buscant i tot això. Hores d'ara ja va sobre el 1.600.000.
0: Evidentment, si ho vas deixant, incrementa de despeses.
1: Tot passa pel davant i allò dius, no, és que tal...
0: Clar. El deterioramiment de tot plegat, etcètera.
1: En definitiva, una prova més que el manteniment del nostre patrimoni cultural, arquitectònic, històric, natural, etcètera, doncs passa perquè el coneguem, ho fem nostre i lluitem entre tots contra la desídia, moltes vegades interessada, no ho oblidem, que en aquests temes tan sensibles demostren constantment els nostres polítics. Bueno, al cap i a la fi són les nostres arrels i la nostra història, no? Si no ens movem nosaltres per això...
0: Així mateix, que
1: ho faci un altre.
0: Així mateix. Doncs, bueno, escolta'm, curiositat en forma d'activisme, que és el que és l'Ireneu Castillo, un activista del patrimoni i de la memòria de tot el país, però clar, ell és de l'Hospitalet, Vidalet, doncs, de tant en tant es fareix de saber que passen coses així.
1: Avui parlem d'aquí, però un altre dia parlarem d'un altre,
0: segur.
1: Lloc, perquè és que, per desgràcia, tot el que és el patrimoni sempre passa a segona fila. Sempre hi ha alguna cosa que és més important que el patrimoni, i resulta que això és una cosa de tothom, no?
0: I en aquest cas el castell de Bellvís, testimoni de molts i molts anys de la història contemporània, ha estat testimoni, doncs, sí, clar, de la mitja de l'edat més moderna de la Guerra Civil.
1: Sí, total.
0: Ha vist passar per allà, doncs, jo què sé, des de
1: tot,
0: des de traginers amb carros fins a grans trolebusos autobusos, digue-li com vulguis, el metro o a prop. No, ja m'entens què vull dir.
1: Autobusos, ha
0: vist créixer al seu voltant una ciutat brutal, ha vist créixer i ha vist néixer genis com el Ferran Adrià, i ha vist moltes coses, i al final allà queda ell a l'ombra amb les seves ferides de guerra, digue-li d'aquesta manera.
1: Total,
0: avui el castell de Bellvís, la setmana vinent més coses, Ireneu.
1: Sí, parlarem més. Bueno, la setmana que ve passarem bé.
0: O sigui, passarem bé?
1: Sí.
0: No, això ens ho passem sempre bé amb tu.
1: Ja. Però bueno, però que al final doncs, parlarem de, no em diguis això, sí? Parlarem de determinar els 8 cognoms que tenim.
0: Sí, senyor. L'Ireneu ens explicarà. Sí. Com podem fer-ho?
1: Farem una classe pràctica.
0: Sí. Com ho podem fer per esbrinar quins són els nostres 8 cognoms que al final ens porten fins als nostres orígens.
1: Exactament. Sí, a veure...
0: Els 8 cognoms bascos, els 8 cognoms... L'Ireneu ens explicarà com funciona
1: això. Ho farem allà entre tots. O sigui, ja veureu. O sigui, que de cara a la setmana que ve... O sigui,
0: una classe pràctica dels 8 cognoms.
1: Recopileu, si esteu interessats, us recopileu els noms complets dels vostres pares i els vostres avis i tot això.
0: Fins a quina generació necessites?
1: Home, a veure, depèn. Si tu vols arribar-ne fins a tanta, ja veuràs. O sigui, clar...
0: Molt bé, no,
1: parlem de 8.
0: Sí,
1: parlem de 8.
0: Clar,
1: si ja
0: no
1: després ja
0: tu
1: vols treure els 32 cognoms del que sigui, ja en parlem.
0: No però... donis més pistes, no donis més pistes.
1: Bueno, sí, però aquí la gràcia està de que en parlem.
0: Sí,
1: que en parlem. O sigui que la setmana que ve veniu preparats, que llavors feu allà una recopilació, feu una llisteta amb les vostres, amb els cognoms, bueno, amb els noms complets dels vostres pares i vostres avis. I llavors
0: us ho prepareu ben apuntadet i escolteu.
1: I ja us ensenyaré com
0: es pot fer.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Rivero a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Al Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest Espai Salut dels dilluns, un espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlarem de salut mental i ho farem amb un centre de psicologia de Sant Boi, el centre IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral. I parlarem amb la directora del centre, és psicòloga sanitària, és la Ainhoa Brantoas. Què tal, doctora? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Gràcies.
0: Hem de dir que l'Institut Psicològic d'Atenció Integral té dues seus, una al carrer Riera Basté 2224, local A, al fons de les galeries, i l'altra el té al carrer 3 d'Abril 42. La salut mental i el benestar emocional és un concepte ampli relacionat amb la manera com ens sentim, pensem o actuem en el nostre dia a dia. Es pot definir com un estat d'equilibri i benestar en què una persona és conscient de les seves capacitats i pot desenvolupar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana. És, per tant, molt més que no patir una malaltia de salut mental. Ens ajuda a afrontar els reptes, els alts i baixos diaris i les situacions quotidianes d'estrès sense enfonsar-nos a tenir relacions satisfactòries o a treballar de manera eficient. Així, la salut mental és la base per al benestar i el funcionament efectiu de les persones i de les comunitats i esdevé un aspecte indissociable del concepte de salut. No es pot tenir un bon estat de salut sense una bona salut mental. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. Actualment ja s'identifica la salut mental i el benestar emocional com una de les prioritats per la salut al nostre territori. Doncs, com dèiem, avui ens acompanya la directora del Centre IPAU, Institut Psicològic d'Atenció Integral, és psicòloga general sanitària, és l'Ainhoa Brantoas. Ainhoa, salut mental i benestar emocional. Que important, no?, aquests dos conceptes. Tot el que direm avui, evidentment, és important, però que important és aquests dos conceptes.
1: Mm? Sí, realment sí. I tenim la sort que recentment pues està posant més el focus, no?, sobretot arrel de la pandèmia, a cuidar la salut mental i el benestar emocional i fer-ho, no?, sobretot d'una manera preventiva, no?, perquè fins fa un temps la salut mental es veia com una patologia greu, no?, i la gent acudia al psicòleg o al psiquiatre quan ja estava en una situació molt crítica, i la realitat és que posar el focus en un mode preventiu ens ajuda, no?, a veure que tots podem tenir un moment d'estrès, no?, i podem trobar les estratègies per fer front a aquest moment d'estrès sense arribar a que acabi esdevenint una patologia.
0: Per tant, de manera preventiva vol dir que abans de tenir alguna simptomatologia relacionada amb algun desajustament emocional, potser caldria, no?, anar a un especialista.
1: Sí, sobretot si tu tens dubtes, no necessites resoldre coses o saps que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé, no cal esperar a que això acabi, no?, sent una simptomatologia que t'envaeixi molt o, com bé deies, no et permeti fer la teva vida.
0: Doncs avui parlem extensament i parlarem extensament durant l'Espai Salut del Dies de Ràdio de salut mental amb l'Institut Psicològic d'Atenció Integral, que hem dit que té dos centres, al carrer Riera Basté 2224, local A, al fons de les galeries, i també un altre centre al carrer 3 d'abril 42. A seguida parlarem doncs, de com t'inicies aquesta aventura, sobretot amb aquests dos centres a Sant Boi de Llobregat. Però, en primer lloc, volem situar la temàtica d'avui, que és la salut mental. Hem explicat salut mental i benestar emocional, però ara m'agradaria també parlar d'aquest estat d'equilibri i benestar. No? Clar, complicat, no? Perquè això de buscar els equilibris a la vida no ho tenim molt per la mà. Ho volem, ho desitgem tothom, però és complicat, no?, arribar a un equilibri.
1: És complicat, perquè a més, moltes vegades la societat amb la que vivim, no?, que va molt ràpida i que requereix molt d'estar molt present en moltes coses, no ens ajuda a trobar aquest equilibri, no? Però és important no deixar-ho passar. Al final, al dia a dia, moltes persones el que es troben és córrer, m'aixeco, vaig a la feina, torno, no?, nens, etcètera, etcètera, no? I parar un moment a pensar és el que ens pot fer... buscar aquest punt d'equilibri, dir què necessito jo, no?
0: Clar, per definició, què podríem dir que és l'equilibri quan parlem de salut mental? Que és la gran pregunta, no? Suposo.
1: Mira, partim de la idea que el concepte de benestar emocional és un concepte que costa de definir perquè és relatiu, no? Clar, és a dir, el meu benestar emocional pot ser diferent del
0: teu. El meu, segur. Sí,
1: exacte,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: La percepció de què és estar bé. Llavors, si ho lliguem amb això, la percepció de quin és l'equilibri pues, serà diferent per les altres persones, no? Per cadascú. Jo crec que l'important també és partir de la meva base, del que jo conec que és estar bé, no? I veure quan hi ha certes coses que no em permeten acabar d'estar bé, no? Aquest inici dels símptomes és el que hem de començar a veure com de manera preventiva,
0: sí,
1: no? Perquè no se'ns desequilibri molt, perquè un cop es desequilibra molt, no? És quan ja costa molt més tornar a fer front al dia a dia.
0: Molt bé, després et preguntaré com podem saber si precisament estem entrant en aquest desequilibri, si hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar i potser l'estem deixant passar o potser no tenim temps d'aturar-nos a pensar o a parar que estem entrant en aquest desequilibri. Segons l'Organització Mundial de la Salut, ho deia jo a la introducció, una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. No som conscients encara que això ens pot passar a qualsevol, oi que no?
1: No ho som. Ho veiem com una cosa que li ha passat als de fora, a un amic, no? a un familiar... Però també perquè jo crec que ens falta ser conscients de què és la salut mental, no? De no veure-la com la patologia greu, sinó que tots estem avui en dia exposats a patir un moment d'ansietat, una depressió, no? I realment està molt més a prop del que la gent es pensa, no? Jo crec que és important dir aquestes xifres, aquests números, perquè a vegades quan estàs en un grup de gent i dius aquests números, la gent diu, ostres, si comptem en aquest grup vol dir que els que hi som aquí... Hi ha un tant per cent que els patirem o els hem patit.
0: A més, jo crec que és un tant per cent important, perquè de quatre persones una patirà doncs, algun desajustament emocional o podrà patir alguna malaltia mental. Jo crec que és elevat, això, un de cada quatre.
1: Sí, ho és. Clar, ho veiem també, si ho comparem amb la salut física, no? amb la malaltia mèdica, pues, si diguéssim, no? Quanta gent d'aquí pot patir un refredat, no ens alertaríem tant. Evidentment, no puc minimitzar la salut mental, no? Però hem de veure que tots estem exposats tant a malaltia física com a malaltia de salut mental, no? I és important no deixar passar aquest cuidar-se, igual que a vegades ho fem, no? Amb la salut física.
0: D'acord. Imaginem-nos dues persones amb una vida molt similar... amb unes aficions similars, amb un dia a dia molt similar, perquè una d'aquestes persones patirà doncs, algun desajustament emocional o patirà una malaltia mental i l'altra no.
1: Doncs hi ha molts factors, no? Per començar, hi ha certa predisposició genètica amb algunes persones a patir certes malalties de salut mental, però també l'aprenentatge que ha fet al llarg de la vida i la capacitat d'afrontament que té a situacions estressants pot fer que una persona o que dues persones amb situacions similars, una la pugui resoldre i l'altra potser pues, pugui desencadenar pues, una ansietat, un estrès, no? O altres patologies. Al final... també el moment vital amb el que està la persona és molt important, no? Quina situació està, quin suport social té, no? Com de vinculat està la seva comunitat, tot això fa que són factors preventius, protectors, no? De la salut mental.
0: I filem més prim Patir una malaltia mental o tenir algun desajustament emocional o mental al llarg de la nostra vida és hereditari? És a dir, si pensem, no? Doncs mira, el meu pare, la meva mare, el meu avi, algun tiet meu, algun germà, tot això s'hereta? És a dir, si hi ha algun membre de la nostra família que potser ho ha patit, potser nosaltres tenim, no sé, està mal dit, però més números de patir, doncs, algun d'aquests desajustaments?
1: Està comprovat que amb certs trastorns hi ha certa predisposició genètica. Uh-huh. Això no vol dir que perquè el meu pare ho hagi tingut, jo sí o sí ho haig de tenir, però sí que hi ha estudis, no, que demostren, pues, que hi ha famílies, no, que la patologia està més present. Tot i així, això no vol dir que ningú estigui exempt, no, de patir un trastorn de salut mental. Llavors, per altra banda, també diria que no cal entrar en una alerta, no, de dir perquè algun familiar ho tingui no vol dir que jo ho hagi de tenir. Jo sempre dic que ens hem de comparar una mica amb nosaltres mateixos, no? I amb les meves tendències, no? I si jo sóc una persona que tinc una tendència molt ansiosa de sempre, doncs és més possible que davant d'un factor estressant, no? Pugui tenir un trastorn d'ansietat, no? Per què? Pues perquè jo ja sempre sóc una persona nerviosa, no? Que pateixo una miqueta d'aquí. Llavors, jo sempre dic, en comptes de comparar-nos amb els altres, mirem-nos a nosaltres mateixos.
0: Bé, ansiosa, no? Has dit persona ansiosa, persona nerviosa. Com ho definim, això? Perquè potser ara tot això, doncs, ho diem molt i a vegades frivolitzem, no? Estic depre, dic, ai, és que tinc ansietat i potser no hem estat diagnosticats o diagnosticades amb un temps, doncs, que sí, que estem més ansiosos. Com ho podríem definir, però mèdicament?
1: Clar, partim de que l'estrès en si és una resposta, o sigui, és una resposta del nostre organisme natural, vale? Moltes vegades tenim l'estrès i després de la mà de l'estrès l'ansietat, no? Com molt patologitzat, però la realitat és que una situació estressant és el que fa activar el meu organisme per fer front, no? Davant de... creuem el carrer i ve un cotxe molt ràpid, aquesta situació estressant és la que fa que jo pugui enretirar-me i que aquest cotxe no m'atropelli, per exemple, no? El problema el tenim quan estem exposats a un estrès perllongat, vale? Llavors, una persona exposada a un estrès perllongat pot ser que desenvolupi un problema d'ansietat o no, no? L'ansietat en si... clar, és una patologia, o sigui, es pot diagnosticar com a patologia, però també com a sintomatologia, no? Per dir-ho així, hi ha persones que, sense tenir un diagnòstic d'ansietat com a tal, no? Perquè potser no acabes de complir criteris, mantenen una tendència ansiosa durant tot el seu dia a dia, no? Llavors, al final, estic d'acord amb que un dels problemes que estem tenint és que moltes vegades la gent, pues, s'apropia d'alguns, no? Jo tinc ansietat. Bueno, estàs nerviosa, no? I estar nerviós és natural en certes situacions, però no tens ansietat, no? I això també fa que es minimitzin les persones que sí que pateixen ansietat, no? Que en un estat molt extrem és molt incapacitant, no? No et permet fer el teu dia a dia, no et permet exposar-te a situacions socials, no? Va acompanyada de molta sintomatologia també fisiològica, no? Doncs que aquestes persones sentin, no? Que es minimitza tot el patiment que tenen.
0: Clar, el terme ansietat com el podríem definir? Perquè segurament doncs si diem una llista de trastorns o de salut mental, alguna de les malalties, una de les primeres a llegir l'altre dia, doncs, que hi ha molta gent ja sí diagnosticada i la primera dels diagnòstics seria ansietat. Com ho podem definir?
1: L'ansietat és un estat d'alerta, vale? Que pot ser una alerta generalitzada o focalitzada en algunes situacions, però que normalment ja és desproporcionada al fet, no? El fet pel que m'estic estressant o pel que m'estic exposant a aquesta ansietat. És a dir, quan jo estic exposada a l'estrès durant molt de temps, no? Arriba un moment que el meu cos activa com un sistema d'alarma, sí, no? Davant de situacions que moltes vegades no són perilloses, no? Perquè d'alguna manera s'ha desregularitzat, no? I el meu cos detecta com un perill allò que no és un perill, no? Llavors, al final, l'ansietat és un trastorn de salut mental. És dels més prevalents, no? I és el que ara realment està causant, bueno, un dels motius pel que més es consulta. I és el que dèiem, no? Afecta a moltes àrees, és a dir, a nivell sintomatologia, el que trobem són persones, no? Que senten que és molt incapacitant, no? Que et pot deixar realment molt bloquejat, no pots fer en el dia a dia, però també arriba un moment, pues, que afecta la teva atenció, no? Perquè si jo sempre dic, si tinc el 90% dels meus recursos del cervell, no? Exposats a sobreviure aquesta ansietat, com puc seguir amb el 10% al meu dia a dia?
0: És impossible.
1: Clar, és molt complicat, no? Llavors és molt difícil veure's exposat a tot això.
0: Doncs avui a l'Espai Salut del Dies de Ràdio estem parlant de la salut mental i ho estem fent amb el Centre de Psicologia de Sant Boi, que es diu IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral, que té dos centres, un al carrer Riera Basté 22-24, és el local A, al fons de les galeries, i el segon centre és al carrer 3 d'abril 42. Una vegada doncs hem emmarcat la temàtica, després continuarem evidentment sobre tots aquests arguments parlant avui extensament de la salut mental. Parlem de tu personalment, la nostra convidada, que és la directora d'aquests centres i psicòloga general sanitària, que és l'Ainhoa Brantues. Ainhoa, expliquem la història dels centres de Sant Boi.
1: Doncs en un context post-pandèmia, no? Nosaltres veníem de treballar amb altres espais i llocs junts i vam valorar que necessitàvem fer un projecte, no?, que treballés sota els nostres valors per treballar la salut mental. És veritat que era un context complicat, no?, perquè estàvem entre confinaments i confinaments, però mica en mica pues, vam anar creixent, vam anar fent poble, no?, i la primera seu la vam fer al carrer 3 d'abril amb un espai de dit, i mica en mica doncs, hem anat incorporant companys, no?, i ampliant una miqueta els serveis.
0: Clar, dius tu, era un context complicat, però jo no sé si vau ser avançats al vostre temps, perquè després es va demostrar que necessàries sou aquests professionals, els psicòlegs i més tard, si és necessari, els psiquiatres també, perquè jo sempre dic aquí al programa, especialment en aquest espai, que si alguna cosa bona alguna s'haurà tingut la pandèmia de la Covid-19 és que potser ens vam adonar i ens vam atrevir, és la paraula, a verbalitzar que no estàvem bé emocionalment. I una de les coses o un dels moments importants de la vida d'aquests darrers anys ha estat la pandèmia de la Covid-19.
1: Sí, ens va permetre normalitzar, no? I poder dir obertament que no estàvem bé, el que tu dius. Molta gent era d'això de dir, pues, porto dos mesos tancat a casa i mai m'esperava que el sortir m'impliqués això. Gent que no es podia treure la mascareta per la por a veure's exposat, gent que no podia sortir al carrer, no? Llavors era un context complicat a nivell de poder tirar el projecte endavant, però és veritat que era molt necessari.
0: O potser hi ha gent que abans de la pandèmia ja no estava bé i la pandèmia els va fer donar aquest aturament, no?, del nostre dia a dia, de la nostra quotidianitat, ens va donar temps a dir, doncs, no estic bé.
1: Sí, jo sempre dic que ja ens trobem com dos perfils, no? La gent que va portar molt malament el no poder sortir, perquè al final pues, hi havia molta gent molt limitada d'espais a casa seva, no? Famílies que em deien, és que el passadís em queda petit perquè el meu fill corri, per exemple, no? I després gent que a l'aturada li va anar bé i la dificultat la va tenir quan va haver d'assumir tornar al ritme, no? I va poder ser conscient del que li implicava aquell ritme, no?
0: Amb quina premissa els vostres centres, el centre IPAI, quina és la primera premissa que teniu al vostre centre, el que voleu per sobre de totes les coses?
1: Clar, nosaltres el que busquem és que la gent se senti a gust, còmoda i que sigui un espai on puguis confiar el teu benestar, no? Moltes vegades el psicòleg també està molt mitificat encara, no? La gent s'imagina, arriba i et diu, ai, jo m'esperava un divan, no? Els nens esperen algun bata blanca que vagi a fer de metge, no? I llavors fer aquesta primera parada i donar-nos a conèixer, no? I dir, vale, no, som persones com vosaltres, acudim al psicòleg també i el que volem és poder acompanyar-te en els objectius que tu proposis, no? I en els que nosaltres podem veure que puguin ser beneficiosos, no? Per cada persona.
0: Doncs anem cap als horaris, perquè potser hi ha alguna persona que ara ens escolta els està, doncs, agradant tot el que estem posant avui sobre la taula i vol assistir als vostres centres. Amb quins horaris?
1: Mira, amb atenció de cara al públic, no? Perquè és veritat que a vegades tenim altres horaris, però és de 9 a 1 i de 4 a 8. Això vol dir que és l'hora en el que el centre 3 d'abril hi ha algú per rebre't, perquè moltes vegades et pots trobar que si no el psicòleg està tenint no podrà sortir a atendre, no? I al centre de Riera Basté estem sempre oberts a les tardes de 4 a 8. Això no vol dir, no?, que moltes vegades trobem la porta oberta en altres moments, no? Però sempre diem que és l'horari on hi haurà algú a la porta on et podrà ajudar i acompanyar a iniciar el procés.
0: Molt bé. I després d'aquest temps hem dit que vau reformular doncs, als centres justament amb la pandèmia de la Covid-19, això ja han passat uns anys. Sí. Quina és la valoració que feu d'aquest temps amb els centres oberts?
1: Realment molt positiva. De fet, l'últim, el darrer centre està sí. obert des del maig de 2025, és recent, perquè mica en mica necessitàvem més espais una miqueta més polivalents, més grans, i l'equip s'anava ampliant, no? I sobretot per poder oferir pues, horaris a la gent, no? Perquè és veritat que poder combinar tot això amb el món laboral, la majoria de gent pues, habitualment necessita un horari de tarda, no? I estem molt contents de la progressió que anem fent i de com ens anem donant a conèixer al poble i de com podem anar acompanyant a les persones.
0: Quin tipus de sintomatologia teniu als centres IPAI? No sé si hi ha un tipus d'angoixa tipus o un tipus de pregunta primera que us fan, de dubte, de no estic segura, no acabo d'estar bé.
1: Depèn una miqueta del perfil. Nosaltres atenem a persones en totes les etapes de la seva sí. vida, no? Llavors jo diria que en l'etapa adulta el principal motiu de demanda és l'ansietat, un estrès laboral o el que dèiem, no? Gent que no li pot posar un nom o que moltes vegades no tenim per què posar nom o diagnòstic, però que no acaba d'estar bé, no? També molts temes adaptatius a canvis familiars, canvis laborals, no? Una jubilació i el repte que em suposa, ara pues, m'han fet fora de la feina o, no? O la meva família o més separat de la meva parella, no? Coses que són adaptatives però que suposen un repte personal gran, jo crec que és el principal motiu de consulta dels adults. En la infància i l'adolescència trobem molts pares que necessiten suport en temes de dificultats emocionals o en trastorns del neurodesenvolupament i el repte que suposa, no, com a família també poder assumir certs diagnòstics i poder acompanyar-los.
0: Entenem de quines edats a quines edats quan parlem d'infants i adolescents?
1: Mira, nosaltres entenem des de naixement pràcticament, sí. Normalment una miqueta més endavant perquè no des que es comença a veure que hi ha alguna dificultat fins als 6 anys, que és el que fem al servei d'atenció primerenca, vale? I després els adolescents doncs, normalment fins als 16-18 també no posem un límit amb l'edat perquè el que fem és valorar cada cas, no? Llavors en funció de cada cas i de la demanda que tingui valorem si és millor quin perfil de psicòleg pensem que el pugui acompanyar millor. Al final també l'edat és molt relativa, no? Hi ha nois de 15 sí. anys que són supermadurs, no? Com si fos un adult, i després hi ha nois una miqueta més grans que potser necessiten un acompanyament més exhaustiu.
0: Clar, diem atenció integral, ho definim? Que és exactament quan parlem d'atenció integral?
1: Pues precisament el que nosaltres buscàvem era un centre on poder acollir totes les demandes. Evidentment, la salut mental és molt àmplia i acollir totes les demandes no sempre és possible. Pues a vegades necessitem derivar o necessitem treballar en conjunt pues, amb un professional de la psiquiatria, amb un professional de la logopèdia, de la fisioteràpia, no, d'altres professionals, i ho fem amb professionals, treballem amb altres professionals externs, però la idea era aquesta, poder acollir una mica totes les demandes i fer-ho des d'una metodologia integradora. És a dir, treballar amb tècniques basades en l'evidència científica, no?, que ens permetin adaptar-nos una miqueta a la necessitat de cada cas, no?, perquè no tots els casos necessiten el mateix, no? I no tothom ve amb una demanda que es pugui abordar de la mateixa manera.
0: Hi ha sobrediagnòstics? D'això també es parla molt, no? No diem tipus de trastorns, tothom tenim un al cap, però hi ha sobrediagnòstics? Doncs segurament estarà diagnosticat, o inclús professionals que diagnostiquen, hi ha sobrediagnòstics o no? O creus que per la teva experiència, parla per tu, no? Hi ha els diagnòstics que han d'haver?
1: Clar, jo crec que una miqueta depèn també de les etapes i de la situació. No sé fins quin punt podria... A veure, sempre ens podem trobar que hi hagi un sobrediagnòstic o que és veritat el que dèiem, no? Que hi ha alguna persona que ja s'ha dit, s'ha posat una etiqueta, no? Sí. Jo tinc ansietat. I a vegades ho preguntes, no? Ei, vale, això qui ho ha diagnosticat? No, jo crec, vale, parlem-ne, no? Perquè o tothom m'ho diu ja, però que tothom m'ho digui no vol dir que ho siguis, no? Però també és veritat que cada cop tenim més el punt de mira en la salut mental, també estem diagnosticant, per exemple, trastorns del neurodesenvolupament. No és que ara n'hi hagin molts més, és que durant molt de temps no es diagnosticaven, no es posaven al punt de mira i, per tant, no, si seguies el ritme bé i si no el podies seguir quedaves una miqueta fora del sistema, no?
0: Per dir-ho així, és un nen mogut.
1: Clar,
0: o és un nen que no es mou gaire, potser hi havia alguna cosa i passava per alt, no?
1: Exacte, i ara això s'està posant més en el punt de mira. Clar, evidentment sempre hem d'anar amb compte, no?, a l'hora de poder fer una valoració que impliqui un possible diagnòstic.
0: Doncs avui estem parlant de salut mental, ho fem gràcies als centres IPAI, i en dos, un al carrer Riera Basté 22-24, local A, al fons de les galeries, i l'altre està al carrer 3 d'Abril 42, és l'Institut Psicològic d'Atenció Integral. I una vegada hem definit això del que és l'atenció integral, vosaltres us definiu com un centre de proximitat, de calidesa, de confiança, per tenir o perquè sobretot hi hagi un vincle terapèutic amb l'equip mèdic. Això és fonamental. Això és fonamental, diria jo, sempre. Sí. En el dia a dia de qualsevol persona. Però, clar, quan parlem d'aquests temes, segurament molt més, no?
1: Sí. Al final, nosaltres el que volem és que IPAI, en la mesura del possible, sigui una miqueta com casa teva, no? Perquè al final vas explicar coses que moltes vegades només explicaries en un entorn molt proper, en l'entorn de casa teva, no? I llavors intentem que des de que s'entra per la porta, no?, des de la figura que t'està rebent, que és un administratiu, però que també intentem, no?, pues que sigui coneixedor, que sigui proper, no?, i que pugui atendre, perquè moltes vegades el psicòleg no estarà a la porta propera a algú amb una demanda i es pot obrir allà mateix, no?, amb el que necessita. I llavors, a partir d'aquí, doncs, sempre aquest espai una miqueta de calidesa, que podem adaptar una miqueta a les necessitats de cada persona en la mesura del possible, que et faci sentir bé, estar a gust, no?
0: Formació continua constant de tot l'equip d'IPAI. Clar, això és fonamental, no? Heu d'estar al dia de tot el tipus de teràpies, de tota la innovació que hi ha, la recerca també que hi ha en salut mental, heu d'estar molt al dia.
1: Sí, bueno, jo crec que és a nivell... A la professió del psicòleg i en la professió de la majoria dels professionals de la salut va molt integrat al que sempre ens hem d'anar formant, no? I llavors, clar, cada psicòleg una miqueta també en funció del perfil que atén, de les necessitats, no?, que va abordant, tira una formació o d'una altra. Però és imprescindible, no? La formació sempre... Jo sempre dic, els professionals de la salut no deixarem mai de formar-nos.
0: I tant. Salut mental versus salut física. Si no estem bé d'una manera, no podem estar bé d'altra. És tot un conjunt, oi?
1: És tot un conjunt. Són dos pilars inseparables del benestar i que s'influeixen de manera directa, no? No els podem separar. Jo crec que durant molt de temps potser s'ha posat més el focus amb la salut física, perquè també és molt més fàcil de detectar i no cal justificar-la, no? Trenques una cama, està trencada i tothom ho veu, no? Tens una diabetes i una analítica ho demostra, no? Però cada cop més s'està posant el focus en la salut mental. I estan molt relacionats, no? Al final, fer exercici físic millora l'estat d'ànim, és una de les recomanacions que fem, no?, quan anem al psicòleg, millora l'estat d'ànim, redueix l'aïllament, no? Vull dir, i alhora aquest exercici físic, no?, genera tota una sèrie de neurotransmissors que ens ajuden a abordar el dia a dia, vull dir, no les podem separar, no? Això passa molt quan algú vol, amb salut mental, quan algú vol fer un canvi, no?, puntual i no vol mirar el context, no? Si no ho mirem tot des de fora, aquest canvi no es consolidarà.
0: Clar. Salut mental versus salut física, doncs ens ha quedat clar. Quins tipus de serveis oferiu? Clar, la pandèmia també va fer que molt d'aquests serveis es reconvertissin en online, no? Doncs a través d'una pantalla, que va ajudar en el seu moment moltíssim, i hi ha centres que ho han continuat fent, precisament per les necessitats d'avui dia, no? Vosaltres també compagineu presencial online?
1: Sí, nosaltres compaginem presencial online i de fet hi ha persones que fan tot el seu procés únicament online, únicament presencial, o hi ha persones que combinen, no?, en funció també de les necessitats. Al final, l'online ens permet, pues, una conciliació de temps, no?, que està allà, evitar desplaçaments, però també et diria que hi ha molta gent, i jo crec que és algo bonic, no?, que demana la presencialitat, que demana el vincle, que demana, no?, sentir-se aquest acollit, no? Llavors és veritat que nosaltres ara mateix fem un volum molt més alt de demandes presencials que online, però oferim els dos serveis.
0: Com treballeu? Quina és la metodologia? Imaginem que ara mateix ens està escoltant alguna persona i pensa que no està bé, no sap exactament què li passa ni posar-li nom al que té, però no es troba bé emocionalment. demana cita, que per cert, com s'ha de demanar cita al centre IPAI?
1: Mira, es pot demanar tant via web, sí, com per telèfon, com per WhatsApp, és a dir, ho facilitem al màxim possible. Davant del dubte, necessito informació, un WhatsApp, i a partir d'aquí, doncs, comença tot el procés.
0: Molt bé, a través de la pàgina web d'IPAI trobarem totes les maneres de contacte.
1: Exacte,
0: està
1: el correu, telèfons, tant fixa com mòbil per fer un WhatsApp, vull dir, a partir d'aquí es pot contactar com sigui millor, com sigui més còmode.
0: D'acord, ja tenim cita, venim, com ens atendreu, què passarà a partir d'aquell moment?
1: Mira, previ a això, nosaltres sempre amb el primer contacte el que fem és que normalment els nostres administratius recullen la demanda, que són qui s'ho troben, no? Fan alguna pregunta per nosaltres també poder veure en qui anem encaminats i els truco. Mm. Els truco perquè abans d'agafar cita, nosaltres valorem i pensem que és el més important de buscar, en la mesura del possible, facilitar el vincle amb el psicòleg, no? Llavors, el que fem és valorar amb aquesta trucada quin psicòleg pensem que pot, no, acompanyar-lo millor, no? Perquè moltes vegades el motiu de demanda és un, però quan tu explores veus que hi ha altres sintomatologies i altres coses, que hi ha una persona de l'equip que sol abordar més, que no, que sol treballar més. Llavors, a partir d'aquí, això també ens permet que el psicòleg, un cop ja vingui el pacient, sap pel que ve, no? Ja s'ha pogut preparar una miqueta la sessió. I comença tot el procés, no? La primera sessió és molt de coneixença, i això ja ho avisem, no? De moltes preguntes, de veure en quin punt estem, i a partir d'aquí marquem una miqueta uns objectius, no? En funció del motiu de consulta veiem què és el que necessita treballar la persona i marquem una periodicitat per anar treballant, que s'adapta una miqueta també a la realitat de cada persona, no? Sempre ho diem. Nosaltres fem una recomanació, però entenem que també és un servei, s'ha de poder assumir i ha de ser el que cada persona necessita, amb la qual cosa hi ha persones que vindran més freqüentment i hi ha persones que no tant.
0: Per tant, és a la mida, lògicament, hi ha de ser així, com exacte, qualsevol altre tipus d'ingredient de la nostra salut mental o física, ha de ser personalitzada, no? L'atenció personalitzada per aquell pacient realment que ho necessiti i com ho necessiti, no?
1: Exacte. Sí, sí. Moltes vegades també passa, no?, que tu com a professional veus uns objectius, però el pacient o la família necessita uns altres, no? Pues hem de trobar també l'equilibri entre el que la família necessita i també fer-los veure que potser darrere d'això que necessites hi ha alguna altra cosa que és important treballar i no deixar passar.
0: Com dèiem abans, segurament ara som més conscients, no?, de la importància de la salut mental. Us ho esteu trobant, eh?
1: Sí. Sí, tot i que queda un llarg camí, encara. Vull dir, som més conscients, però hi ha molta gent que encara ve i veus que està molt mitificat, que ve amb moltes pors, no?
0: L'estigma, hem de lluitar encara amb l'estigma,
1: sí,
0: en salut mental, molt.
1: Sí, sí, sí, encara queda molta lluita. I de fet, moltes vegades és la resistència d'un mateix, Molta gent és com, crec que el meu problema no és tan important per venir. Bueno, jo sempre dic, no comparem els problemes amb els de l'altra gent, i la importància del problema recau en quan a tu t'està afectant. Clar. És a dir, pot semblar un problema que és molt petit, a ulls de qui sigui, però si a tu en el teu dia a dia t'afecta i no et deixa ser, no et deixa seguir el teu ritme, llavors per nosaltres, per IPAI, és un problema important i és on hem d'anar a treballar.
0: Doncs avui l'Institut Psicològic d'Atenció Integral IPAI és el centre mèdic Sant Boià que ens acompanya i estem parlant amb la directora del centre, psicòloga general sanitària, que és l'Ainhoa Brantues. Ainhoa, recomanacions quan parlem de salut mental i per totes les edats, nens, adolescents, adults?
1: Mira, jo als adults els diria que amb la societat amb la que estem, la màxima recomanació és guardar temps per connectar amb el present i per prendre consciència del nostre estat vital, no? Perquè al final la voràgine del dia a dia fa que molts adults no escoltin aquestes necessitats, que moltes vegades fins i tot la gent que ens envolta propera les veu, no? I nosaltres no les veiem. I al final l'estrès és un dels principals desencadenants de problemes de salut mental. Evidentment n'hi ha altres, però moltes vegades juga un gran paper. Llavors, que donin importància a les principals problemes de salut mental, a les seves necessitats, no? I que consultin, és a dir, moltes vegades hi ha gent que arriba, consulta i es resolen dubtes, no? No cal, vull dir, a vegades sí que hi ha processos terapèutics, no?, que requereixen treballar molts aspectes, però també hi ha vegades que famílies o persones ens truquen, i tal, doncs si nosaltres veiem que hi ha un altre servei, que hi ha alguna altra cosa, alguna recomanació, fins i tot actius comunitaris, no?, que moltes vegades val la pena recordar i recomanar, que també són molt terapèutics en si, no? No, no fan teràpia, però donen una xarxa que donen molt de suport a les persones, no? Llavors jo et diria que amb adults, això, prendre consciència, escoltar-te, no?, i fer també activitats pues, que per tu siguin saludables, no?, que t'aportin benestar. Amb els infants i amb els adolescents, és molt important que com a família es passa temps de qualitat amb ells, no? Escoltar-los amb empatia i poder acompanyar-los des del respecte i posar en límits, no? Moltes vegades el que dèiem, la voràgine de l'adult fa que no tingui temps per escoltar o per estar present, no? Estic, però estic amb això i amb 50 pensaments més que haig de tirar endavant, no? Clar, també és important tenir en compte que els infants no mostren els problemes de salut mental com ho fem amb els adults, no? Llavors, moltes vegades darrere d'una dificultat conductual o d'una dificultat emocional i en altres dificultats en els infants, no? Es mostra de manera diferent. Per tant, amb ells és important veure, detectar canvis, no? Dir, ha baixat el rendiment escolar, està molt més irascible, ha fet un retrocés, no? Amb una fita evolutiva que tenia ja aconseguida, ara sembla que hem anat enrere, no? Què està passant aquí darrere? I llavors també amb els infants i els adolescents i jo crec que amb els adults també, però el tema que ara està molt en d'esto i que és molt important és el tema de les pantalles, no? Perquè al final estan havent molts casos de dificultats amb les pantalles, no? Infants que retires una pantalla i no ho poden sostenir, però moltes vegades quan els adults veiem què fa, no? Molta estona que estan mirant el telèfon i no saben ni el que estan mirant, no? Llavors, una recomanació per tots també seria això, tema de pantalles, poder prendre consciència de quanta estona estem davant de la pantalla i realment fins quin punt és útil. I potser amb més peques, amb l'etapa 0-6, i s'ha de donar molta importància al tema de l'estimulació. És a dir, no? Si en tota... Estar present en qualsevol etapa de la vida és important, però amb un bebè, amb un nen de la primera infància és important, no? Pues poder estimular-lo, poder generar situacions, no?, que li permetin desenvolupar-se cognitivament, socialment, no? I aquí és on trobem que moltes famílies tenen molts dubtes i sempre diem preguntem, no? Perquè a vegades sembla una pregunta tonta i aquesta pregunta tonta no ho és tant, no? I me la quedo i resulta que fent un petit canvi i hi ha certes coses que milloren.
0: Quin és els professionals que formen part d'IPAI?
1: Pues mira, ara mateix som un equip de 7 psicòlegs i 2 persones que es dediquen a l'administració. Som un únic equip, que moltes vegades ens ho pregunten, no? Estem ubicats en 2 ubicacions per un tema d'espai físic i de necessitat, però treballem com un sol i de manera coordinada. Tots els psicòlegs són psicòlegs generals sanitaris, amb formació més específica en cadascú, una mica amb el perfil amb el que atén. I després també comptem amb alumnes de màster, amb alumnes de màster d'infantó juvenil i del màster de psicologia general sanitària, que es venen a formar, i amb el suport extern d'un equip d'intervenció assistida amb gossos que ens venen a ajudar a fer alguns grups i algunes sessions individuals.
0: Que bé. Els trastorns mentals tenen un important impacte, ho dèiem a l'inici de l'entrevista, en la qualitat de vida de les persones que els hi afecten en tots els àmbits, familiar, laboral, educatiu, social, etc, etc. És a dir, que potser en un dels àmbits no ens afecta gaire o podem, deixa'm dir, dissimular. Sí. Ho podem portar una miqueta millor, però en l'altre àmbit, en el que sigui, d'aquests que he dit, doncs no sé si el 100, però el 80% sí que ens afecta. Això pot ser, que no en tots els àmbits de la nostra vida ens afecti aquest no estic bé.
1: Sí, en general jo et diria que no ens afecti en la mateixa intensitat o de la mateixa manera, no? Perquè hi ha certes coses que es veuen més amb certs entorns, no? L'entorn també moltes vegades acompanya i conté, és a dir, no? fa també d'un ambient, regula, ajuda a regular-se, llavors no tot es mostra de la mateixa manera. També hem de ser molt conscients que la salut mental precisament moltes vegades no és algú que es pot veure, no? I això moltes vegades confon, no? És a dir, o sigui que jo el veig molt bé, ja, bueno, perquè ha d'anar a la feina, i ha de tirar endavant i no pot estar mostrant, no es pot permetre d'alguna manera, o no es permet permetre's, mostrar-se tal com està, però això no vol dir que després, quan arribi a casa, no, hagi de sostenir tot aquest malestar que no ha pogut mostrar en altres entorns. Mm.
0: Que important és demanar ajuda, no és de covards, no és de dèbils, al contrari, oi?
1: Totalment. Demanar, és el que dèiem, no? Demanar ajuda i amb qualsevol petita cosa poder buscar el suport, no? Des de l'entorn més proper, és a dir, des de tirar de parella, família, no? De dir, no estic bé, fins a buscar l'ajuda professional, el que aquests del nostre voltant, no? ens impulsin una miqueta a buscar aquesta ajuda professional. Per això que dèiem també abans de desmitificar la salut mental, no? Al final, doncs, quan tens un refredat que s'avança, vas al metge perquè et doni un cop de mà, no? Perquè et digui què has de fer. Doncs per què no el mateix, no? Quan veig que no estic sabent posar límits, quan veig que els diumenges a la tarda al sofà de casa meva tinc una angoixa que no sé sostenir. Pues consultem.
0: Diumenge perquè l'endemà és dilluns,
1: sí, sol ser diumenge perquè...
0: i tot torna a la normalitat entre cometes, no? La nostra vida quotidiana.
1: Sí, sí.
0: Clar, és així, que és veritat, això dels diumenges.
1: El diumenge és el sofà i la gent moltes vegades no entén, diu, però per què? Si no m'ha passat res, dius, clar, perquè el teu cos està...
0: pensant en què passarà demà, no? A partir
1: totalment
0: de demà, és així. Doncs avui parlem de salut mental i ho fem doncs, des de Sant Boi, des de la nostra ciutat, amb el Centre de Psicologia IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral, dos centres, un al carrer Riera Basté 22-24, local 4, al fons de les galeries, i l'altre centre al carrer 3 d'abril 42.

0: Arribem pràcticament, encara no, però pràcticament al final de l'espai Salut d'avui dilluns, al Dies de Ràdio. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlem de salut mental i fent-ho des d'un centre de Sant Boi, el Centre de Psicologia IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral. I està amb nosaltres la directora d'aquest centre, psicòloga general sanitària, que és l'Ainhoa Brantoas. Ainhoa, vinga, recomanacions. No estem bé. No ens acabem d'atrevir ni a dir-ho ni a tan sols pensar-ho, que a vegades és això, anem tirant i no ens aturem a pensar. Què hem de fer? Quin és el teu consell a la persona que es troba d'aquesta manera i ens està escoltant ara?
1: Mira, jo els diria que si comencem a detectar això, moltes vegades una recomanació que fem és, igual que agendem tots, totes les coses a una agenda voral, no?, que va a tope, agendem un moment per pensar. Posem-nos mitja horeta de dir, de 7 a 7 i mitja vaig intentar tenir un espai per pensar en com estic, no? Perquè moltes vegades això ja et fa connectar i dir, algú no va bé. També xerrem molt amb les persones del voltant, busquem suport, no? I si arriba un moment que realment sento que necessito un suport professional, doncs busquem ajuda, no? Tenim la sort de que hi ha molta xarxa, i aquí a Sant Boi hi ha molta xarxa, llavors busquem un recurs que ens pugui iniciar el procés, no? Que ens pugui impulsar a entrar en una roda de dir, vale, què necessito.
0: Això per quan no estem bé nosaltres, però ara segurament més difícil encara. Sabem que hi ha una persona que conviu a nosaltres, un amic, una amiga, un company de feina, sabem que no està bé. Potser ell o ella no s'acaba d'adonar. Com el podem ajudar?
1: Clar, moltes vegades el que necessiten les persones quan no acaben d'estar bé és que hi hagi algú present disposat a escoltar. No? L'ésser humà moltes vegades no tolerem el malestar de l'altre, ho passem malament perquè és una persona que és propera, no? I llavors intentem, no?, arrossegar, vés aquí, vés allà. Primer escoltem, estiguem presents, no? I realment veiem què és el que necessita aquesta persona. Mica en mica, a base d'escoltar, també ell escoltarà millor les nostres recomanacions. I evidentment hem de també poder detectar, no?, de si és una cosa adaptativa, que necessitarà ajuda però no és urgent, d'una urgència, no? Que llavors sí que cal activar recursos més a nivell de salut per poder, no?, que aquella urgència no acabi malament o en una altra situació. Però jo crec que la recomanació més important és escoltar i poder estar disposat a tolerar el malestar de l'altre. No li has de donar una resposta. La persona, quan t'explica el problema, o quan jo explico un problema a una amiga, no espero que aquesta amiga me'l resolgui, no? Espero que m'ajudi a que contingui les meves emocions, perquè només el fet de treure, clar, no?, ja fa que es visqui d'una altra manera.
0: I a vegades només estar al costat, escoltant, sense dir res, i evitar dir, digue-ho tu, però evitar dir anima't.
1: Sí.
0: Si ho tens tot, com és que estàs així, digue-ho tu.
1: Sí, perquè moltes vegades això és el que fa que la gent no...
0: Que ho diem de bona fe, no? Segurament ho diem de bona fe, segur, però...
1: Oh, i tant, perquè no tenim els recursos, no? Llavors, com que aquest espai, el silenci, no el portem bé, no? I el malestar no el portem bé, el que fem és, anima't, no és res, no et preocupis, ja veuràs que això, quan trobis una altra feina s'aclararà, quan tinguis un altre fill, bueno, no? Llavors, la persona el que necessita és que se l'escolti, no? I entendre, doncs, el que deia abans, no?, que no necessita aquest comentari directe, que quan la gent ens ve i ens ho diu, sempre diem, la majoria de persones que fan aquests comentaris ho fan de bona fe, sí, i ho fan perquè no tenen altres recursos per fer-ho, però escoltar és jo crec que la clau, escoltar en presència, perquè avui en dia, no?, costa escoltar al 100%, és la clau de que les coses funcionin.
0: Doncs avui hem parlat de salut mental, ho hem fet amb la directora del Centre IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral de Sant Boi, és directora psicòloga general sanitària, l'Ainhoa Brantoas. Dos centres, carrer 3 d'Abril 42 i Riera Basté 22-24, local 4, al Fons de les Galeries. Moltíssimes gràcies, Ainhoa, i que vagi molt bé. Fins la propera.
1: Gràcies a tu per rebre'ns. Fins la propera.

Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Deia Voltaire.

0: que l'art de la medicina consisteix a distreure el pacient mentre la natura cura la malaltia. Potser aquí hi ha la clau d'allò que ens fascina tant de l'homeopatia, aquesta frontera difusa entre el remei i la creença, entre la química i la confiança. Quan era petit i anàvem d'excursió amb l'escola, sempre hi havia algun company que es marejava o tenia mal de panxa, més d'enyor de casa que no pas per cap bacteri. I els professors, amb aquella saviesa improvisada que tenen els adults davant d'una motxilla de 30 criatures, treien un caramel o un remei miraculós. El donaven amb un somriure i una frase màgica: pren això, ja veuràs com et trobaràs millor. I curiosament, gairebé sempre funcionava. Potser allà va començar la meva fascinació pel poder de creure, per com una simple expectativa pot transformar el que sentim. Avui parlarem justament d'això, del desig de trobar remeis naturals, del paper de la ment en la salut i de la fina línia que separa la ciència de la fe. I ho farem amb humor, dades i esperit crític, com sempre, ben acompanyats pels sospitosos habituals com a col·laboradors i amb tots vosaltres com a espectadors crítics. Qui sap si tot prenent una dilució miraculosa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: Però abans, una col·laboració ben especial. Hem demanat en Josep Tristany, psicòleg clínic i director del Pla Director en Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, que ens enviés una petita reflexió sobre l'efecte placebo, aquest misteriós pont entre el pensament i la salut.
2: L'efecte placebo és un canvi en positiu que ens pot ajudar a millorar un dolor físic o un malestar emocional o psicològic i que ens passa després de prendre un medicament o una substància sense cap mena de principi actiu que estigui destinat a tal efecte. Com podria ser, per exemple, una pastilla de sucre, podria ser injectar suero o una càpsula buida. És un efecte, l'efecte placebo, que ha estat molt estudiat per professionals, per psicòlegs i altres de tot el món. Una mica per veure com s'explica, perquè alguns remeis que no tenen una acció curativa poden arribar a curar-nos o a millorar-nos una situació. I s'ha comprovat que gràcies al condicionament clàssic, alguns biaixos i la credibilitat de les persones que ens subministren aquest placebo poden arribar a tenir efectes positius en les persones.
0: Doncs ja ho veieu, gran il·lustració del què és i com actua aquest efecte placebo. Gràcies, Josep, per posar una mica de ciència enmig de tanta fe. I ara prepareu els vostres goters perquè entrem en un terreny diluït. A veure, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què fas? Què fas?
3: He agafat un mal llet i m'estava diluint aquí unes gotes que m'han donat uns anissets, em diuen.
0: Ah, doncs
3: m'han dit que m'anirà bé.
0: Escolta, amb sort.
3: Ara. Pot que sí. Et diré si al final del podcast em trobo potser millor, no ho sé. Però
0: sort, eh?
3: Sí, gràcies.
0: No que sigui lleu la cosa, i si funciona ens avises, eh?
3: I tant.
0: Ens interessarà a tots. Va, comencem pel principi. Què és això de l'homeopatia i com pot ser que encara hi hagi gent que la confongui amb una infusió de camamilla?
3: Ah, mira, molt ben dit això. Mira, diré d'entrada què no és l'homeopatia.
0: Molt bé, a veure.
3: Per distingir una mica els termes. Per exemple, la medicina tradicional xinesa no és homeopatia.
0: No ho és.
3: Les teràpies del tipus podologia, d'aquelles acupuntura, aquestes coses, això no és
0: això homeopatia. Això no és homeopatia. Hi ha gent que ho confon, em sembla?
3: Sí.
0: Hi ha gent que ho posa al mateix sac.
3: Per això, dic, separem les coses i avui parlarem només d'homeopatia. Què és l'homeopatia?
0: Ben apuntat.
3: És prendre una dilució d'una substància que en teoria t'ha de fer curar. Anem a veure com són aquestes dilucions. Però primer, si em deixes, et faig una mica d'història.
0: I tant, endavant.
3: Dic, perquè té un punt d'inici, té un inici molt clar. Tan clar com que l'inici el va posar d'entrada una persona que es deia Samuel Hahnemann. Una persona que estava traduint un llibre de medicina,
0: sí.
3: I era escèptic, era una persona escèptica, era alemany, eh? I el que estava traduint, en el moment en què estava traduint, deia que l'escorça d'una planta que es diu cinchona cura la malària. D'acord? I ell mirava això, diu, ostres, com pot ser que aquesta escorça curi la malària? Perquè diguéssim que la persona a qui estava traduint aquest llibre de medicina, que era d'un tal Cullen, deia que el principi actiu que curava la malària era l'amargor. Fixa't una cosa.
0: Com a principi actiu era el gust el que feia l'efecte,
3: sí,
0: diguem.
3: Sí. Exacte, estem parlant del 1790. Uh-huh. Estem parlant d'una època doncs, que la ciència començava a evolucionar, vull dir, els punts d'inici de moltes ciències i estan en aquestes èpoques. Com a curiositat, l'escorça d'aquest arbre, de la cinchona, d'aquí se n'extreu la quinina, que segurament et sonarà perquè sí, és l'ingredient bàsic de la tònica.
0: De la tònica, sí, sí.
3: La tònica, sí. És a dir, abans, per curar la malària, es prenia tònica.
0: Que si no recordo malament, es deia, i no sé si és cert o no, que provoca sordesa o sordera, no?
3: Sí, exacte. A grans quantitats pot ser... És un principi actiu que realment no va bé. Què va fer ell? Escèptic d'aquesta teoria, va dir, doncs, em prendré directament l'escorça d'aquesta planta, a veure què passa... Uh-huh. I què li va passar? Doncs que va començar a experimentar febre, calfreds, dolor articular, és a dir, els mateixos símptomes que quan tens malària. I què va dir ell? Doncs, a partir d'això, va arribar a creure el senyor Hahnemann que tots els fàrmacs eficaços produeixen en individus sans símptomes similars a les malalties que intenten tractar. I això li va donar un nom, que és homeopatia, que ve del grec homoios, que és semblant, i pathos, que és patiment, és a dir, patiment semblant. És a dir, que la paraula homeopatia vol dir patiment semblant.
0: I es va inventar el 1700?
3: 1790.
0: Finals del 18.
3: Sí. Ell va encunyar aquest terme.
0: Recordem que ja feia més de 100 anys de la teoria gravitacional de Newton. O sigui, que estàvem en una època en la què la ciència, com tu deies, ja estava...
3: És efervescent.
0: Però ja feia coses interessants, perquè ens entenguem. Ja començava a sonar-nos ara, també, algunes coses,
3: Fixa't que vull dir que aquesta persona precisament estava traduint a l'alemany un llibre de medicina.
0: Sí, perquè veníem d'aquella medicina que es basava en les sagnies, no?, i en medicina medieval, pràcticament, en aquell moment.
3: Sí, que no té res a veure amb l'homeopatia, que on hi havia això, els tònics, els crecipelos, les sagnies, les sangoneres... Sí, les neteges, totes aquestes coses, doncs que
0: van... D'aquella novel·la del metge, no?
3: Sí, algunes podien arribar a servir, potser alleujar la pressió de la sang, fer una sagnia segurament et servirà, però, escolta'm, no et pensis.
0: Sí, el primer que farà serà debilitar el sistema immunitari, no?
3: També. Exacte. Doncs fixa't, l'homeopatia és això, doncs punt d'inici, ja el tenim clar. És aquesta persona que encunya aquest terme, provant ell una sèrie de medicines. Aleshores, ell va creure fermament, doncs això, que si ell agafava els principis actius d'aquests medicaments, l'efecte havia de ser doncs, el mateix que la pròpia... el propi virus, la pròpia bactèria, doncs l'efecte havia de ser el mateix. Què va fer a partir d'aquí? Doncs va començar a experimentar, i experimentar en dilucions. I d'aquí ve tota una sèrie de grups que després van continuar tota aquesta feina. Totes aquestes dilucions, ara us explicaré una mica com funcionaven i com segueixen funcionant. Però té molt a veure amb una cosa que en diuen aquests grups, doncs, que és la memòria de l'aigua.
0: Això sona molt estrany. Això no ho sabia, n'he sentit a parlar, però no ho sabia.
3: No ho
0: sabies? Són estrany. Explica'ns-ho. Jo crec que això té interès.
3: Doncs mira, la memòria de l'aigua parla doncs, que si tu poses un ingredient a dins d'aquella aigua, un principi actiu, i el vas diluint, i entre dilució i dilució sacseges el vial amb aquella aigua, l'aigua recorda que tenia aquell principi actiu. I aleshores pots diluir tant com vulguis, que l'aigua seguirà recordant. Aquest principi actiu. Sí, atenció, És,
0: però i aquesta memòria, a on es diposita? Hi ha un cervell de l'aigua que diposita aquesta memòria? O com va això? O és el núvol? No, ara en diríem
3: a nivell molecular, diuen ells. A nivell molecular, aquesta aigua doncs s'organitza d'una manera que recorda doncs, tot aquest el que hi havia aquí dins. Fixa't, parlen de coses com ara els clústers d'enllaços d'hidrogen. És a dir, l'aigua formaria microestructures que recorden el principi actiu. Això ja es diu des del 1988, imagina't, que es va fent una sèrie de gent que va dir que passaven aquestes coses. Però encara n'hi ha més. També hi ha la impressió...
0: Perquè el va experimentar o van demostrar?
3: Bé, es diu doncs, que hi van haver uns experiments i que van trobar això, però esclar, aquests experiments, si tu vas a buscar una mica rasques... I dius, a veure, aquests enllaços d'hidrogen, quan duren? Perquè hi són, realment existeixen els enllaços d'hidrogen, i quan tu treus el solut, quan dura la persistència, o sigui, el buit que ha deixat el solut? Doncs dura un picosegon. Saps què és un picosegon?
0: Em sona a una misèria, diguem.
3: Sí, has de dividir entre algun trilió, d'acord?
0: Per
3: tant,
0: cosa,
3: no quadra. A mi no quadra.
0: I només és l'aigua el que té memòria, res més. No hi ha cap altra substància que en tingui. Oh, clar, està... potser sí.
3: No ho sé això, però l'aigua és la que fan servir al final per diluir.
0: Potser no cal que prenguem cues de pansa, que diem en català, quan algú es desmemoria. Correcte. Potser que begui aigua i ja està, no?
3: Sí, sí. Però espera't, és que també a vegades diuen que també deixa com una impressió electromagnètica dins de l'aigua. El fet de sacsejar en ampolles de vidre podria crear unes nanopartícules, uns patrons que codifiquen la informació del solut i es transmet després aquesta informació als sistemes biològics, que seria el cos humà. Ostres, espera't, espera que no he acabat. També ja es parla del domini coherent, ja es parla de quàntica, dominis coherents, que mantenen, és a dir, l'aigua manté l'ordre a llarg termini i actua com a memòria física directament. Fixa't que per explicar això s'està invocant ciència. T'hi fixes?
0: Sí, sí, però és clar, és que és una mica inconexa, potser.
3: Sí, és que aquests arguments són fàcils de desmentir.
0: Al final, si estem parlant d'una cosa diluïda, que el principi que deies tu de l'homeopatia és inocular una mica del mal, perquè, no?, una mica així, la substància en qüestió...
3: No ben bé això, si tot l'aprens, en teoria, si jo me l'aprenc, em provocarà l'efecte de la mateixa malaltia, per tant, la dilueixo.
0: Ja, tot plegat, sí... Sí, sí. Però clar, aquí el mètode científic no existeix, no? Vull dir, no està...
3: Bé, la ciència, pròpia ciència que hi ha darrere és la pròpia dilució de tot això. Fixa't, ara, si vols t'explico una mica com dilueixen.
0: Si et sembla, fem una cosa, avançarem una miqueta, després entrem més en aquesta part més específica que ara ens anaves a introduir, perquè em sembla que ja sé per on vas, però m'agradaria que donéssim la benvinguda també a l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta, és el nostre convidat resident i el coneix tota l'audiència. Crec que també avui ens portarà dades curioses sobre aquest fenomen i res, això, benvingut. Albert, què tal, com estàs?
4: Hola a tothom, i avui més que mai, si em permeteu dir una frase d'un referent radiofònic, bona i màgica nit, perquè jo crec que quan parles d'homeopatia has d'acabar parlant de màgia.
0: Quan fas
4: quatre números. Jo estava aquí escoltant en Jordi, és molt prudent i no ha dit noms i cognoms. Jo crec que a vegades està bé posar noms i cognoms i dir... Escolta, qui ha fet les afirmacions? Perquè quan parlem de memòria de l'aigua, aquí hi ha gent que ha publicat o ha intentat publicar articles científics o gent suposadament reputada i amb prestigi que han creat aquest concepte i l'han intentat colar. Llavors, jo posaria dos noms sobre la taula. Un, el que pròpiament el va com mig crear. És un senyor immunòleg francès que es deia Jacques Benveniste. Que va publicar un article a Nature. O sigui, quan parlem de Nature, estem parlant de tema sèrio, eh?
0: Vull dir, aquí... És el top, no?
4: Sí, sí. Vull dir que no,
0: molt
4: no
0: de prestigi.
4: No és la revista de la festa major del meu poble. El senyor va publicar un article dient que havia demostrat que aigua que havia contingut anticossos podia seguir infectant, tot i que els anticossos ja no hi fossin. I llavors això... es demostraria una mica el que en Jordi explicava, que com que aquesta aigua havia contingut els anticossos, d'alguna forma les molècules d'aquesta aigua seguien recordant que hi havia hagut uns anticossos i, per tant, l'efecte el seguien podent tenir només amb l'aigua. Clar, els de Nature, que com us deia no és la revista de la festa major de... No diré cap poble per no tenir cap queixa.
3: No és el dominical.
4: No, vull dir, clar, els de Nature van dir... Ostres, aviam, Jacques Benveniste és un senyor que suposa prestigi, anem a donar-li el benefici del dubte i enviar-hi algú que analitzi in situ aquest experiment i que intenti reproduir-lo, que aviam, és una de les bases del mètode científic, és que si tu fas una cosa l'has de poder reproduir. I li van enviar un equip format per un físic, que es deia John Maddox, un expert en farol científic, i una tercera persona que sonarà potser als oients d'altres programes, James Randi.
0: Ah, mira...
4: James Randi,
0: molt bé.
4: Expert, mac i il·lusionista i creuat contra la farol científic. Van enviar un equip de tres persones a visitar Jacques Benveniste, li van demanar si podia reproduir l'experiment, ho van intentar i no va poder ser possible mai. Llavors,
0: llàstima.
4: Aquí Nature va acabar assumint que la memòria de l'aigua que havia proposat Jacques Benveniste no funcionava.
0: Perquè, Albert, perdona, només una petita pregunta, deixa'm que et talli. Quin és l'indici que tenia per demostrar, és a dir, per afirmar categòricament que l'aigua tenia memòria? És a dir, com ho havia observat, això?
4: Segurament agafant una aigua que ell devia haver tractat malament i que no havia retirat, diguem, els anticossos que se suposa que no hi eren, doncs d'alguna forma l'experiment devia estar mal fet, m'imagino. La qüestió és que mai... es va poder reproduir mai més l'experiment.
0: Mm. És a dir, que no es va fer mai sota una situació de control
4: no.
0: Escèptic, etc.
4: L'altre sospitós habitual, i aquestes coses que sap greu, perquè és Luc Montagnier. Luc Montagnier és el descobridor del VIH, vull dir que no estem parlant d'un...
0: No és qualsevol.
4: D'un mindundi, tampoc. També va intentar publicar un article explicant que havia demostrat que tenia aigua que contenia restes electromagnètiques de DNA, que és una cosa que tampoc va acabar mai de desenvolupar el tot bé i no li van acceptar.
0: Per tant, restes electromagnètiques de DNA,
4: sí, que aquella aigua havia contingut un DNA que electromagnèticament hi havia generat una memòria en l'aigua que feia que, doncs, allò estés allà. No va tirar més enllà. De fet, Luc Montagnier, diguem que va tenir un gran moment a la vida que després no es va consolidar gaire amb la seva carrera professional. Jacques Benvist va fer un gir encara més dramàtic, va acabar defensant que podia transmetre pensaments a través d'internet.
0: A veure, tècnicament sí, és possible, vull dir, el que estem fent, d'alguna manera, quan nosaltres posem un podcast, també estem transmetent pensaments a través d'internet.
4: Però, bueno,
0: l'home no anava tan desencaminat.
4: Com deia en Jordi, al cap d'un picosegon, tots els contactes de molècules d'aigua s'han refet de nou. És com si ara tu poses un dit a dins el pot d'aigua, al cap d'un segon, les molècules d'aigua que hi havia al voltant del teu dit s'hauran canviat de companyes un bilió de cops. Llavors, és complicat que tingui memòria l'aigua. Clar. Hi ha una altra dada que en Jordi també explicava, parlava del fundador d'aquesta màgia, que és l'homeopatia, que és Hahnemann, tot aquest procés,
0: 690,
4: aquesta
0: no?
4: reflexió sobre coses que són l'oposada a l'altre i que per tant et curen i que vas fent dilucions i que això acaba sent... Bé, és igual, després en parlem. Hi ha un punt que jo crec que és important que la gent conegui, és que hi ha un element clau en la fabricació d'un medicament homeopàtic, que és la sucució. No sé si...
0: El nom és una mica estrany.
4: Concepte
0: no?
4: Sucució és una paraula que...
0: Una cosa, Albert, permet-me que talli i tornem amb la sucució després, perquè crec que és molt interessant, però m'agradaria que en Jordi acabés el que ens volia dir abans sobre l'últim punt que volia fer, que crec que és interessant, perquè també servirà perquè tu puguis explicar el que ens volies dir. Jordi, què ens anaves a dir abans?
3: Sí, jo us volia parlar d'un número que es diu el número d'abogado. Abogadro. Perdó, abogado. Ha semblat el... Ara el... abogado.
0: Sí, home.
3: El número d'abogado.
0: El Robert De Niro, no? Sí. Ha semblat el Robert De Niro, el cau del miedo.
3: Fixa't, el número d'abogado és un número que no té unitats. És un número molt concret, que és 6,022, això per arrodonir, per 10 elevat a 23. Què vol dir això? Que si tu, per exemple, fas l'esforç de posar un 6 i a darrere escriure 23 zeros, aquest és el número. És molt, eh?
0: És gros, això, eh?
3: És gros. És per dir, per exemple, aquí es fa servir el mol. És un altre... Un mol és un número d'Avogadro. Tu t'agafes una caixa i si dins hi tens...
0: És com una unitat
3: un...
0: de mesura, vols
3: sí.
0: dir, no?
3: Que... Exacte. Si tu agafes una caixa de sabates i dius que dintre hi ha un mol de molècules, vol dir que dintre tens 6,22 per 10 elevat a 23 molècules. Si tu en aquella caixa hi tens llapissos, doncs aquell mol de llapissos seran 6,22 per 10 elevat a 23 llapissos.
0: Que són molts llapissos,
3: eh? No crec ni que en l'Elon Musk els pogués pagar. Tants llapissos, imagina't.
0: Segurament no.
3: Sí, sí. Aleshores, imagina't, si és tan gran que si ara comptes un per un aquest número, cada segon dius 1, 2, 3, doncs tardaries més o menys uns 19 quadrilions d'anys per poder acabar aquest número. O
0: sigui, tinc altres coses a fer, també t'ho diré, eh?
3: Tardaries una miqueta. Ara bé, és un número molt gros, sembla molt gros, però, per exemple, una respiració, una alenada d'aire, totes les molècules que absorbeix la teva boca, el teu nas, quan fas una respiració, ja són 10 elevat a 22 molècules. Ens acostem molt al número d'Avogadro, realment. Uh-huh. Això és perquè, per posar-te una mica en context, una culleradeta d'aigua té 1,7 per 10 a la 23. És a dir, allà hi ha un mol, pràcticament, vale? Perquè ens fem la idea. Eh? Allà, imagina't la quantitat de molècules que hi ha en aquesta cullereta. Però bé, entrem ara en el terreny de les dilucions. No sé si heu tingut mai a les mans un pot, un vial de medicina homeopàtica. En aquests vials s'indica un número i una C, la lletra C. Pot ser 30C, pot ser 12C. Què vol dir això? Ara imagina't que tinc jo un principi actiu. Qualsevol, és igual. I el tinc a dins d'un vial. Tinc un litre. Posem, tinc un litre del principi actiu.
0: Deixa'm tallar-te un moment. El principi actiu perquè tothom ho entengui, és allò que fa l'efecte concret de curació o de pal·liar un determinat símptoma. Per exemple, l'aspirina és l'àcid acetilsalicílic, no?
3: Correcte.
4: Sí, sí. Després parlem d'aquest tema. També.
0: Tu vols dir això?
3: Ara bé, si jo tingués un litre d'àcid acetilsalicílic pur, jo hauria d'haver passat molts controls abans de poder-lo tenir, perquè està, això està legislat, cuidado. Però anem a fer homeopatia. Anem a diluir-lo una vegada. És a dir, anem a fer UC. Jo agafo aquest litre i el dilueixo entre 100 litres. És a dir, poso dintre 100 litres d'aigua, i agafo aquest litre, poso dintre d'un tanc amb 100 litres d'aigua. Vale. Sacsejo, perquè ho he de sacsejar, perquè ha d'agafar memòria i tal. Sacsejo aquest tanc amb 100 litres d'aigua, més el litre de principi actiu que hi he posat jo, sacsejo bé, i ara ja tinc UC. Molt bé. Anem a fer una dissolució 2C. Retiro d'aquest tanc de 100 litres un litre. Em poso ja amb una xeta, agafo, omplo una ampolla d'un litre d'aquesta dilució. La torno a posar a un tanc amb 100 litres d'aigua, només aigua. La torno a tirar dins. Ja tinc 2C. Molt bé.
0: I així successivament,
3: no? I així successivament. I a vegades es pot anar fins i tot al 12C, a vegades fins i tot al 30C, que això, imagina't, vull dir, les vegades que has de diluir, no?, tot això. Són moltes dilucions. I com et pots imaginar, cada vegada que fas una dilució, el principi actiu és més reduït. Cada vegada hi ha menys principi actiu. Fins i tot pot passar que amb masses dilucions pot ser que no hi hagi principi actiu directament.
0: Que no te'n toqui cap, diguem, del principi actiu. I això lliga amb el número de Avogadro, perquè entenc que referies a la quantitat de molècules o de partícules que hi han presents, no?
3: Exacte.
0: No sé si en Albert, seguim amb...
4: Sí. Sí, per acabar de completar, això es considera que la dotzena dilució d'un procés d'aquests és el límit molar. I el límit molar vol dir que la probabilitat de que hi hagi una sola molècula del principi actiu ja és zero. Sí.
0: A partir del 12C ja no ja pots anar bevent, que no n'hi trobes.
3: Sí, després estàs diluint aigua.
4: El nombre de Avogadro i la molaritat és una cosa que és molt típica del batxillerat. Bueno, aquí vam fer l'ESO, però ho vam tocar, però bueno, sí, la gent que treballa en laboratoris analítics és el seu dia a dia i es fa servir per mesurar les quantitats de coses que tu poses en un experiment.
0: Però hi ha vials d'aquests...
4: Sí, més enllà.
0: Doncs va, això de la sucució que ens has deixat una mica inquiets...
4: La sucució... Jordi ha explicat que hi ha un moment del procés de fer un medicament homeopàtic que és sacsejar. Això ve d'una cosa que feia Hahnemann, el fundador de l'homeopatia, el creador, l'ideòleg. Quan creava els seus medicaments homeopàtics, feia una cosa molt concreta, que en deia sucució, que això és el que la gent després ha interpretat que és sacsejar. Passa que no és ben bé el mateix que feia Hahnemann. I potser aquí està el problema. Perquè la sucució de Hahnemann era agafar el flascó final i colpejar-lo contra una Bíblia.
0: Truco aquí.
4: I això està documentat que ho feia així. Ell, quan acabava el procés, el flascó final donava cops contra una Bíblia, perquè es veu que això era un pas essencial perquè funcionés. I aquí és amb el que, amb els anys, alguns van lligat amb lo de la memòria de l'aigua i amb el fet d'haver-ho de sacsejar.
3: Ostres, lo de colpejar-ho amb una Bíblia ho trobo fins i tot així molt terraplanista.
0: No ho veia venir, això.
3: Que, per cert, ja tinc el guió fet. T'ho dic perquè ho sàpigues, perquè ho has de saber.
0: Ja, no, però, escolta...
4: Pots colpejar el guió, pot...
0: Estàvem amb els mols i amb les bíblies.
3: Ho farem.
4: Abans d'entrar, perquè ja us aviso que... Hi ha medicaments 30C, o sigui, vas molt més enllà del 12. A partir del 12 ja hem dit que la probabilitat de que et toqui una sola molècula...
0: Sí, que ja no hi ha res.
4: Ja us faig un spoiler, que n'hi ha algun medicament homeopàtic que és 200C.
0: Ah, molt bé. Sí, realment, a partir de 11-12 podries estar bevent vials de cianur.
4: Sí, també he estat mirant una mica en què es fan els medicaments homeopàtics i quasi bé et diria que dono gràcies a això, a que estiguin fets així com estan fets. He trobat que hi ha molts tipus d'ingredients, però n'hi ha alguns que estan fets amb llet de gossa i amb llet de gata, que és un concepte encara més estrany.
0: Bueno, no sé si és més estrany, però...
3: En deu sortir poc.
4: Després hi ha línia que estan fets amb verins, verins, tipus la serp de cascabell, coses així, bàsicament mortals. Després hi ha tota una gamma de coses que no se t'hagués acudit ingerir-les mai, segurament, sabent-ho. Un és, té un nom més poètic, es diu ambre gris, no sé si un tio parla més de l'ambre gris.
3: No.
4: Sí, l'ambre gris és una mena de vòmit que fan els catxalots, que queda solidificat i que a vegades apareix a les costes i que es veu que és molt preuat per fer medicaments homeopàtics, també. He trobat uns medicaments... està fets amb crostes de sarna humana. Això també... També es veu que s'estila...
0: Però no entenc, com a principi actiu, exactament què és el
4: que... Bueno, perquè el que deia en Jordi, aquesta crosta de sarna segurament és l'oposat a alguna cosa que ha de curar, o no saps mai.
3: Sí, sí, sí.
0: Ja,
4: el que no, em costa més entendre a mi la saliva de gos. O hi ha trobat un senyor que va intentar fer medicaments homeopàtics amb pantalles de mòbil triturades.
0: Ah, sí?
4: Que no sé ben bé de què t'ha de curar. I el geni...
3: L'addicció al mòbil.
4: Sí, potser sí. El geni absolut, perquè aquest sí que realment li surt barat la cosa. He trobat gent intentant fer medicaments homeopàtics amb wifi.
0: Home, això, clar,
4: wifi,
0: és que...
4: Posant el wifi al medicament.
0: Clar.
4: I hi ha tota una línia de gent que fa medicaments homeopàtics amb llum solar, que bàsicament, doncs, també és barat. El procés és barat. És tu deixes l'aigua al sol i ja tens el medicament.
0: I ja el tens fet.
4: Fas les dilucions.
0: Però com calcules la dilució aquí?
4: No sé com calcules la dilució de la llum solar.
3: Però igualment el mar ja et li toca el sol, dic jo, eh?
0: I l'aigua, sí, si la poses a la finestra, no té més, no?
4: I també et diré que si l'aigua recordés tot el que li has tirat, deu recordar coses molt xungues, eh?
0: Sobretot alguna claveguera de ciutat.
4: Sí, sí, sí.
0: Pobra aigua, eh? No voldria passar.
3: Oh, mòria, mare de Déu.
0: Sí, sí.
4: Llavors, no sé si us heu preguntat mai, els catalans tenim una forma de calcular...
0: A veure,
4: que són els pantans de Sau. Això és un pantà de Sau.
0: Sí, hi ha el camp del Barça i el pantà de Sau, efectivament. Nosaltres, que som de la Catalunya Interior, encara el coneixem més bé, però que cal dir que el pantà de Sau es va convertir en una icona a tot l'estat espanyol, si no del sud d'Europa, de quan hi va haver aquesta sequera del 22-23, eh?
4: Va, aquell campanar, magnífic. Perquè és maco per Instagram i es fa popular.
0: També tens raó.
3: Hauria de ser unitat del sistema internacional.
4: Sí, sí, jo estic
0: plenament d'acord. Un pantà de Sau, eh?
4: Pantà de Sau, camps nous, pistes de tenis, coses així.
0: Magnífic.
3: Piscina olímpica.
4: Doncs, bueno, sí, la piscina olímpica. La piscina olímpica em quedava molt petit. Jo vaig dir, bueno, agafa el pantà de Sau per fer càlculs amb l'homeopatia, perquè, hòstia, el nombre de Avogadro, són molts zeros, agafa algo gros, la piscina olímpica, de seguida ho tens ple, agafa el pantano de Sau, pues, això és aigua, eh? Si heu anat a fer fotos per Instagram,
3: sí,
4: hi ha molta aigua, hi ha 165 hectòmetres cúbics, si està ple fins a dalt, no puc passar gaire mai, però bueno, si s'omple ja tota aquesta aigua. I dic, bueno, fes números en pantans de Sau. Si, ostres, jo si algun dia em prenc un medicament homeopàtic, jo em vull assegurar que almenys una mica del medicament m'arriba.
0: A veure, clar, perquè ja te'l pagues, perquè segur, a veure, gratis tampoc no és, no?
4: Llavors és...
3: No és car, eh? Pues,
0: clar,
4: sí, sí. Llavors he dit, hòstia, però aviam, quanta aigua m'hauria de beure per assegurar-me que et prens una molècula d'un medicament...
0: Una
4: molècula d'un medicament 30C.
0: A veure...
3: Home, et deu donar un pantà, un menys, no?
4: Mica més,
0: però esclar, és que un pantà, al tanto, sí, estem parlant d'un pantà, eh?
4: Sí, imagina que agafes...
0: Com si fos poca cosa, un pantà.
3: És que et veuràs altres coses a Sau, eh?
4: Una molècula de verí de serp de cascabell i la tires allà al pantano de Sau.
0: Sí,
3: busca-la.
4: Quanta aigua hauria de beure del pantà de Sau per assegurar-me que aquella molècula, al menys, me la prenc?
0: Amb una 30C, eh?
4: Sí, amb una 30C. I m'ha sortit un número una mica alt. S'ha desmesurat. I ara té un problema, perquè no sé si la gent és capaç de processar tants zeros.
3: A veure.
4: Em surt que m'hauria de beure tota l'aigua del pantà de Sau 180 trilions de trilions de vegades.
3: Això és molt.
0: No sóc capaç de processar-ho, vaig fer l'ESO.
4: Sí, 180...
3: Això vols dir que l'univers hi ha tanta aigua.
4: Són 20 zeros, més o menys. Són
0: 100... Mare de Déu.
3: Mare de Déu.
0: És gairebé un número d'Avogadro de pantans.
4: Sí.
3: Una caixa de... Un molt de pantans.
0: Un molt de pantans per una sola molècula,
4: sí,
0: de...
4: Sí. 180 trilions de trilions de vegades, tot el pantà de Sau, te l'hauries de veure. Ho he dit, bueno, escolta, pensat que potser la mida del pantà de Sau era massa petita, i aquí hem fet ara la gent dirà, aquest està aquí fotent la conya, ha agafat un massa d'aigua petita, pantà de Sau, 165 hectòmetres cúbics, te'ls veus així en una nit que tens set, i he dit, bueno, doncs he agafat, faré l'exercici, però amb tota l'aigua del planeta Terra.
3: Clar, millor.
0: A veure.
3: Ara sí.
4: Sí, sí, te l'hauries de veure 20 bilions de vegades.
0: Això és haver menjat un arròs molt salat, eh?
4: Sí,
3: sí. Jo abans us he dit que tenia mal de panxa i amb això jo... Ostres, això és sobredosi d'aigua, eh?
0: Això... Abans em deien, quan eres petit, se't faran granotes a la panxa, eh? Doncs,
4: sí, sí, sí, sí. Jo, no sé. I després deia que... Producte estrella, Oscillococcinum.
3: Què és això?
0: A veure?
4: És el medicament homeopàtic contra la grip.
0: Ah, sí, home.
4: Es fa amb cors d'ànec, ja aviso.
0: Amb cors d'ànec, eh?
4: Sí, fas uns cors d'ànec, no sé què hi ha allà que contra la grip, i bueno, el cor d'ànec, doncs, et cura la grip.
0: Els francesos feien el foie i devien aprofitar per agafar cor.
4: Dilució 200C.
0: 200C, molt bé.
4: 200.
0: De què estem parlant aquí?
4: Per una 30C t'has de veure't 180 trilions de trilions de vegades al pantà de Sau.
0: Mm-hmm.
4: Farem el càlcul una mica diferent. Quina probabilitat tens de trobar la molècula en general? I si fas els càlculs, complicat, hi ha una mica d'especulació sobre la mida de l'univers.
0: Ens estàs disposant bastant fort, eh?
4: No sé si us podeu imaginar tots els àtoms de l'univers conegut.
0: Home, no, però...
4: Tots, eh? Tots.
3: No m'ho puc arribar a imaginar, no m'ho puc arribar a imaginar.
4: Sí, intenteu imaginar la probabilitat que hi ha de trobar una molècula qualsevol en el nostre univers. Sí, de tots els àtoms que hi ha a l'univers, tu ara una molècula l'agafes a l'atzar i dius, hòstia, he enganxat la que just la que buscava.
0: Bueno, va, imaginem-ho que vas a la deriva, no?
4: Doncs necessites més d'un univers.
0: Ja, per al cor d'ànec, eh? Per trobar una per molècula trobar, de cor d'ànec.
4: De fet, necessites molts més universos.
3: Clar. Ah, més d'un?
4: Sí.
3: Més de dos, vull dir.
4: Més, amunt.
3: 10.
4: No, 10 elevat a 320 universos.
0: Per trobar una molècula.
4: Sí,
0: això
4: si és la mateixa, la mateixa probabilitat que tindries de visitar 10 elevat a 320 universos, que és més d'un molt d'universos.
3: Sí, bastant més d'un molt.
4: És un milió de vegades més que un molt d'universos, més o menys.
3: Sí.
4: Mirar totes les molècules i àtoms que hi ha en tots aquests universos, agafar-ne un a l'atzar i que sigui justament la que tu busques, és la mateixa probabilitat que tens de prendre't aquest medicament i de que t'arribi una molècula del principi actiu, que recordo que és un tros de fetge d'ànec.
3: D'acord.
0: Em sembla que prefereixo passar la febre de la grip i aguantar una bona suada i ja està. No?
4: Diré que en 3 dies que... passa, la grip en 3 dies.
0: Sí. Home, si la feinada d'haver-te de fotre més d'un milió de vols d'universos sencers i per trobar una molècula que tampoc no saps ben bé si et farà gaire efecte, no saps.
3: Ostres, això vol dir que, bàsicament, a partir de la 12C estem bevent aigua. Aigua en memòria.
4: Sí, super, molta memòria. De fet, l'aigua deu recordar fins i tot els dinosaures.
3: És veritat.
0: És que això, clar, perquè jo crec que... però el truc, que ningú se m'enfadi, sí, m'és igual, és això, no? És la memòria de l'aigua, no? De fet, deixa'm introduir un tema, i no ho farem gaire més llarg, però hi ha un podcast bastant històric que tenia a veure amb un fenomen que es va dir el fecomagnetisme. No sé si el coneixeu o el recordeu.
3: I tant. Sí.
0: D'uns nois que van fer una mica la broma, entre cometes, de dir, escolta'm, què passaria si ens inventéssim que podem posar la nostra caca diluïda en uns potets, no?, i la venem, diem que és un gran remei, no? I va funcionar, resulta que van començar a rebre encàrrecs de gent normal i corrent, una bona dona, explicaven aquests nois, que una dona que la maltractava el seu marit, malauradament, era víctima de violència masclista, resulta que demanava a aquesta bona dona que li donguessin aquest remei perquè així potser calmaria el seu home, no? Unes coses tremendes. I fins i tot explicaven que havien enviat un correu electrònic als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per saber si es pensava legislar en relació al tema de l'homeopatia i si es podia igualar a la legislació de la medicina tradicional, no? De la farmacologia química sintètica, no? I van rebre resposta afirmativa d'algun grup parlamentari. No direm quin, és igual, però van rebre dient que algun grup parlamentari estava molt preocupat perquè sí que s'havia de legislar en base a això, perquè no podia ser que es discriminés l'homeopatia, no? Tot plegat, bastant surrealista. Mm. El món aquest de la legislació, que no s'ha arribat a fer mai, almenys a l'estat espanyol, que jo sàpiga, no? Però hi ha gent preocupada per això, efectivament, fins i tot alguns legisladors, sí.
3: Home, mira, em dóna peu a parlar-te precisament de com es legisla ara mateix aquesta l'homeopatia.
0: O sigui, hi ha alguna cosa que sí que té a veure amb la legislació?
3: Alguna cosa sí, però fixa't com es legisla. Perquè, a veure, per exemple, el marc general de la Unió Europea es va crear un procediment el 2001, procediment especial i simplificat, per productes homeopàtics que no tinguin indicació terapèutica, d'acord? Que siguin per via oral o cutània i amb dilucions que garanteixin la inocuïtat. És a dir, que no facin res, que no facin absolutament res. És a dir, si jo vengo un producte homeopàtic i li dic a la Unió Europea, escolta, m'estic venent això, i et diran, vale, d'acord, té alguna indicació terapèutica? Ah, no. És innocu? Sí, és totalment inert. D'acord, passi.
0: Doncs endavant.
3: Endavant. Ara bé, si tu vols posar que hi ha indicacions terapèutiques, com ara, mira, cobra la febre, el batós i el mal de panxa i aquestes coses, doncs aleshores han de passar el mateix procediment que qualsevol medicament, per garantir-ne, evidentment, doncs, que és segur, que es té la qualitat i que és eficaç, que això també s'ha de demostrar.
0: Sí, clar.
3: D'acord, a Espanya, per exemple, El 2007 es va fer un real decret i una ordre el 2018 que van obrir un procés per regularitzar els productes en venda. D'acord? Van dir, ostres, tenim un problema aquí, tenim molts productes que estan aquí que no sabem què fan, regularitzem-los. Des d'aleshores només es poden comercialitzar els que compleixin els requisits, aquests requisits que es demanen, i els que no s'hi adequen, fora. Els que no són adequats, fora. Vull dir, imagina't doncs, com s'està legislant, és a dir, si tu em garanteixes que això no fa res, ho pots vendre.
0: És a ara dir, bé, et garanteixo la llibertat de comerç sempre i quan no sí. faci mal a ningú.
3: Ah, exacte. Tu pots vendre és que, un vial d'aigua.
0: El que passa que és relatiu, això de si fa mal o no fa mal, no? De fet, a veure, si ens rematem a les paraules del doctor Tristany del principi del programa, que parlàvem, no n'hem parlat gaire, després, del tema de l'efecte placebo,
3: I tant.
0: Sembla indicar que pot arribar a tenir un efecte positiu sobre les persones. Però també una determinada creença pot ser negativa, no? Si realment això fa que substitueixis una teràpia, diguem, tradicional, comú o com dir-ho, no? Diguem-ne, del teu metge de capçalera que et recepta una cosa que està provada científicament, si la substitueixes per un... Això, el fetge d'ànec... Ai, el fetge d'ànec, perdó, el cor d'ànec, no, deies?
3: Sí, exacte.
0: Diluït 200C, doncs, esclar, potser fas mal negoci, realment, no? Llavors sí que estàs fent mal, d'alguna manera.
3: Sí, però bé, al final són creences.
0: Sí, sí, és fe, és dogmàtic, no?
3: Hi ha molta gent que et dirà, ostres, però jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. I jo tenia un mal de panxa i allò que has dit al principi, culleradeta amb sucre, que això a mi m'ho havien fet moltes vegades, i et passava mal de panxa. Perquè tu n'oblidaves que tenies mal de panxa, perquè t'havien passat els nervis, a vegades el sistema nerviós juga males passades. I si tu tens la possibilitat de creure't que ja t'ha passat, doncs et tranquil·litzes, i si et tranquil·litzes a vegades et trobes millor. Una clar, sensació de benestar.
0: Clar, aquí és això de l'efecte placebo, justament, no?
3: Exacte, és això.
0: Que és tan estudiat i que, a més, diu molt més de la, diguem-ne, de la psicologia humana, o de com som els humans, de no pas com és el nostre cos, no sé com dir-ho, no? O potser també una mica, no? A veure, jo crec que és moment d'avançar una mica. Després de tanta xifra, percentatge i dilució estadística, necessitem una mica d'aire o d'aigua, bueno, desmemoriada fins i tot. Crec que estaria bé, que tanta memòria a l'aigua fa una mica de mandra ja. Ara arriba el nostre tècnic i alquimista dels objectes impossibles amb un nou invent que segurament no deu haver passat cap assaig clínic. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
5: Hola, què tal?
0: Bueno, què? Com ho veus tot això? Ja t'has begut tota l'aigua del Mediterrani per veure si et cures del refredat?
5: Sí, he ficat una mica de coses, de sucre, perquè fos...
0: Una mica de ronyó
5: d'oca, no?
0: De ronyó d'unicorn,
5: sí, exacte. No? Perquè fos més saludable, però bueno, no sé, al moment estem igual tots.
0: En fi, què ens portes, va?
5: Avui us parlaré, normalment us porto aquí invents absurds, coses que fracassen.
0: Sí.
5: Doncs avui us portaré un èxit, bueno, un descobriment, no, un èxit. Un èxit, sí.
0: Mira.
5: Podem dir-ho així.
0: Ja era hora, després de tants programes, que ens en portis algun que funciona.
5: Bueno, un èxit per la ciència, un error, un fracàs per l'homeopatia, o per, saps?
0: A veure.
5: O per l'efecte placebo aquest que heu parlat. Perquè avui ens anirem fins al Regne Unit, i allà la BBC va decidir comprovar fins a quin punt el nostre cervell ens pot fer creure que ens hem curat d'alguna cosa sense haver pres analgèsic o no, cap analgèsic o cap medicament real.
0: I per la BBC, eh?
5: La BBC, que en teoria...
0: No és qualsevol cosa, la BBC.
5: Seriós, això, els presentadors van amb corbata...
0: Un qüestió,
5: sèrio. Sí, no, sí, no com aquí a TV3, que ara ja no van ni amb corbata ni res.
0: No, tot això, ja.
5: Desastre, això. Bé. Allà, ho he comprovat, ho he vist, eh? El presentador del Telenotícies va amb corbata i molt ben vestit,
0: eh? Encara, eh? Dia d'avui, eh? És una cosa sèria, eh? Molt anglès, molt bé. Molta credibilitat.
4: I tenen uns trajes especials per quan es mor algú de la família reial guardats en un armari sempre. Això és verídic.
0: Veus, sempre la dada que ens aporta Albert Palou sempre és el punt de qualitat.
5: Clar, imagina't que el senyor s'engreixa, perquè, clar, el traje deu tenir diferents talles, perquè, clar... Sí. O sigui, en el cas de la senyora...
0: Compte que deu tenir una modista o un sastre resident, no?
5: Ja. Sí. Bueno.
0: Doncs va. Què va fer la BBC?
5: Doncs per comprovar això que us he dit, no? Que el cervell pot curar un mal sense... Un mal lleu, a veure, no us penseu, un mal lleu. Sense prendre analgèsics o un medicament real, van agafar un mal que és el mal d'esquena crònic. I per això van agafar un senyor, que és el primer protagonista de la història, que es diu Jim Pierce, que un home britànic de 71 anys, que tenia dolors d'esquena, i per culpa d'aquests dolors havia d'anar amb caïda de rodes. Però aquest no era el seu principal problema. El seu principal problema era que tenia una relació força íntima amb la morfina. Clar, això no és, no és bo, no és bo.
0: Ni és qualsevol cosa, la morfina.
5: Exacte, ni és qualsevol cosa. I per això la BBC el va agafar i li va proposar participar en un estudi que li van plantejar com molt seriós sobre un nou analgèsic que era revolucionari i que era tan miraculós que li podia curar el seu mal d'esquena. Aquest senyor va acceptar, però el que no sabia és que en realitat les pastilles que li farien prendre eren arròs triturat, ficat en una càpsula i pintat així amb un logo farmacèutic per quedar,
0: tot xulo, no?
5: Sí,
0: no.
5: Clar, per quedar convincent. I no us podeu imaginar què va passar.
0: A veure.
5: Doncs aquest senyor després
3: li va continuar fent mal.
5: Tot el contrari. Després de prendre's
0: durant
5: un temps aquest medicament, aquest senyor va dir que no li feia mal l'esquena i, és més, va deixar de ser addicte a la morfina. O sigui, va deixar la morfina perquè no li feia mal res. I,
3: sí,
5: es va curar. Però la cosa no acaba aquí, perquè la BBC va continuar amb l'experiment i van reclutar a 100 persones. Totes que tinguessin això, un mal d'esquena lleu, o sigui que tinguessin molèsties a l'esquena, un mal d'esquena comú. I els van tractar, els van decidir tractar-los amb aquest conegut efecte placebo, no? L'única diferència era com aplicaven l'efecte, el medicament, el placebo que li donaven a uns i als altres. Per això van agafar aquestes 100 persones i les van dividir en dos grups. En una, el suposat metge que els visitava els hi feia una consulta ràpida de màxim 9 minuts. O sigui, els anava allà, com estàs? Ui, me duele l'espalda. Vinga, va, li dona el medicament, pa casa. I en els altres els hi dedicava 20 minuts d'atenció. O sigui, els feia una visita més llarga, es preocupava pel seu estat de salut, es preocupava per la seva vida.
0: Els cuidava una mica, els acompanyava.
5: Els tractava molt bé. Sí. I sabeu què va passar? Doncs que els resultats van ser diferents en un grup i en els altres. És a dir, s'ha de dir que el medicament era el mateix, eh? Era arròs triturat ficat en una càpsula. Per tant, o sigui, hem de dir que no era res. Però en els pacients que se'ls va tenir, diguem, una consulta més curta, o no els hi va passar, o sigui, l'efecte placebo no va funcionar, o les millores van ser molt poques, i en la majoria, no diguem en tots, però sí en la majoria dels pacients que van tenir la visita més llarga, sí que molts van veure que el mal d'esquena que tenien s'havia reduït o fins i tot havia desaparegut. I això,
0: fixa't,
5: va donar a desenvolupar una teoria o una idea que diu que la ciència, o sigui, que la medicina sí que cura, òbviament, però que també l'atenció humana és molt important perquè aquestes persones que tenen un mal, doncs potser no necessiten tants medicaments, sinó que necessiten que algú o els hi faci cas o els hi doni una sèrie d'instruccions per intentar calmar aquest dolor. I això es va comprovar, o sigui, quan els investigadors van reunir 3 setmanes després aquesta gent, van poder comprovar això, que el grup dels 9 minuts, diguem, la majoria estaven igual o havia millorat molt poc i els altres havien millorat molt, o sigui, no tenien dolor, no tenien punxades i tampoc tenien ganes de prendre cap medicament substituori. Però a part d'això, el British Medical Journal, que és un institut, no sé, he buscat i es veu que és una cosa bastant seriosa de metges
0: anglesos. Sí, home, anglesos. Solvent, sí. I tant.
5: Va publicar que potser això de receptar placebos amb gent que tenia dolors molt lleus és ètic, sempre i quan el pacient sàpiga que li estàs donant no un placebo, però algo que no és un medicament estàndard, perquè d'aquesta manera el cervell, diuen ells, que ho accepta, ho processa i fa que aquest placebo, aquest medicament lleu, funcioni. Per tant, bueno, no sé, jo no sóc expert en el tema i si ho diu la BBC i si ho diu el British Medical Journal, doncs els hi farem cas.
0: És a dir, que un cop més la BBC va fer molt bé de servei públic,
5: sí.
0: com ha fet en tantes altres ocasions, i no és broma ni és sarcasme, sinó que és cert, està bé. Bueno, doncs crec que ens ha quedat un programa rodó avui, eh? Molt bé. Doncs escolteu, tanquem l'episodi d'avui, un episodi que hem dedicat a això, a l'homeopatia i a l'efecte placebo. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i el nostre convidat especial, el Josep Tristany, per ajudar-nos a posar números i sentit comú a un tema ple de fe i de memòria aquosa. Esperem que, si avui us trobeu millor, sigui perquè heu rigut una mica també i no per cap dilució miracle. Recordeu, la millor medicina continua sent la informació contrastada i l'esperit crític. Nosaltres continuarem analitzant el món amb lupa, amb goter i amb dades. Fins la propera. Seguiu-nos a xarxes, envieu-nos els vostres dubtes i teories més curioses i, sobretot, cuideu-vos. Recordeu, la Terra no és plana.

0: después de trabajar, mirando pa'l techo pensando en ti.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per a l'inici de curs. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
3: No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions.
1: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
4: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués.
5: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Això dèiem entre acusacions velades, com sentíem, del líder del PP, Núñez Feijóo.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
4: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
1: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
4: Ho confirma l'alcalde del municipi, que assegura també que la l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts ahir a nit a València.
1: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
4: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Als esports, avui comença el tradicional torneig a Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joan Barberà.
7: Joventut de Badalona i Quixanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Diumenge. Els dos partits es podran veure en directe a la xarxa Més.
1: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda.

0: En aquest cas, cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa, fins i tot arribarà a caure alguna gotellada. Bàsicament a l'Alta Garrotxa, també la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot, el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona, i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre, o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic, i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tira endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia. Tenim problemes per escoltar ara mateix Esther Minguell, ja està compareixent en directe la consellera d'Educació, Esther Niubó, i estem molt pendents d'aquesta reunió que ha mantingut al llarg del matí amb els sindicats educatius convocants de la vaga de mestres prevista per al primer dia de curs, que són USTEC i la CGT. S'han vist les cares després de l'estiu, i precisament l'USTEC el que li ha retret a la consellera és que durant l'estiu no hi hagi hagut un calendari de negociacions, no s'hagi pogut parlar d'aquestes qüestions i que tot plegat es precipiti la negociació a 5 dies per a l'inici de curs. Ara sí que sembla que tenim impossibilitat de connectar amb Esther Minguell. Esther, bon dia.
3: Bon dia, doncs en una CGT han exposat a la opinions dels docents firmen una pat posició que vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, que està compareixent ara mateix, ha demanat un parèntesi. Ha demanat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
5: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
3: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical, de la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar un document amb les reivindicacions i les noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar les millores.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana de nou la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
6: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
7: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
6: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
7: Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
6: I explicacions, però que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
8: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
6: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
8: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
6: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
1: Tot plegat, com dèiem, en una compareixença al Congrés. Carina, però què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
9: Doncs els socis de govern com Sumar i Esquerra també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
10: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
9: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueras.
11: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
9: En aquest sentit, els juntaires han tornat a reclamar el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
1: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una pastera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord.
12: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
1: Tornem a Catalunya. El curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, revelant els principals actes de la diada de l'11 de setembre.
12: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat avui a l'Espluga.
1: Anem fins allà a l'Espluga FM, Laia Molné.
13: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'Albert Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
14: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana. I per tant el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
13: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
1: Per cert, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de quatre manifestants de la protesta Aturem el Parlament de l'any 2011.
12: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació, contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir un acte de violència o d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
1: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i diu que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
15: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Salellas ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
16: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
15: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
2: La xarxa de comunicació local.
17: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, qui calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
19: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no? Entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar. Això està claríssim, no?
18: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
1: En relació al nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, aquí busquen des de divendres, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment d'aquesta família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
12: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar la desaparició del nadó.
1: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
20: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
0: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que si li demanen a algun Consell Comarcal.
20: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
1: Repassem altres notícies vinculades als successos. Detingut a l'estació del nord de Barcelona un fugitiu buscat a França per un homicidi.
21: Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional assegura en un comunicat que el detingut va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
1: Desarticulen un grup criminal especialitzat en robar bosses de mà amb targetes bancàries a Sant Cugat del Vallès.
21: El grup l'integraven tres homes. A tres clientes de diferents botigues de Sant Cugat els van robar la bossa de mà i posteriorment van detectar fraus a les targetes bancàries. En dues ocasions es van retirar imports de 6.000 i 8.000 euros en efectiu.
1: Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades pel sindicat CESIF. Aquest sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa.
21: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical del CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
1: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
22: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
23: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
22: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
1: I és moment per la cultura. Cinematogràfica, ja que Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que es farà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el premi honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
25: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
24: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
1: I no deixem el cinema. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrós i Javier Calvo, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
21: Míriam Garlo, guanyadora d'un Premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El Ser Querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi en la millor direcció per La Bola Negra. Pel que fa a Los Domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal.
1: I abans dels esports passem per Mollerussa perquè la ciutat ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, el de novel·la breu i el Premi Saó de Ponent. En aquest cas està destinat a textos teatrals per espectacles de petit format. Ràdio Ponent de Mollerussa, Julen Andrés.
3: Parlem de la 39a edició i l'11a, respectivament. Les obres guanyadores seran publicades per Pagès Editors i tots dos premis també tindran una dotació econòmica. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
4: Els premis estan dotats amb 5.000 euros cadascú, i destacar que un any més, doncs, i 1.000 euros també l'exèrcit, que un any més el jurat del Premi Literari Novel·la Breu de Mollerussa, doncs serà el Josep Borrell, com a jurat, el Josep Borrell, el Pep Coll, l'Albert Villaró, la Montse Sant Juan i l'Antoni Gelong.
3: El termini per presentar els textos acaba el 31 de gener i les obres guanyadores es donaran a conèixer el divendres 2 d'abril de 2027 en el marc de les festes de Sant Isidori. L'any passat, els guanyadors van ser la filòloga Laura Casanovas de la Seu d'Urgell i el també filòleg David Sánchez d'Alacant. Aquest guardó l'organitza l'Ajuntament conjuntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet.
5: Bon dia, Marta. Doncs sí, amb el partit Joventut de Badalona Quitxanàs Manresa, que disputaran el primer partit a 7:45 del vespre. Fem la prèvia amb el company de ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Només tres jugadors de la temporada passada continuen al Quitxanàs Manresa. El bon rendiment, tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada, han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'alè malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
7: Sí, la verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho. Y
6: la pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
5: En futbol, l'Espanyol ha presentat dues cares noves. El davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich busca estabilitat a l'Espanyol.
8: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
5: Avui Brian Zaragoza, protagonista, juntament amb el defensa Gorosabe. També dia de presentacions a Girona. El club gironí ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
26: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és el Fabarlo que vinc, i evidentment amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt temps a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt, molt content d'estar aquí.
5: I ahir es va disputar la final de la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar campió en imposar-se al Barça Atlètic per 2-1.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per l'inici del curs. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera Niubó demana més temps per poder negociar.
3: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir a que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid.
1: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
5: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués. Això entre acusacions velades pel líder del PP, Núñez Feijó.
6: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
5: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
1: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut des de divendres a Santa Bàrbara.
5: Ho confirma l'alcalde del municipi, que també assegura que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos pel mal olor a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
1: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
5: Tots dos rebran el premi honorífic de la trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Els esports, l'Espanyol presenta dues cares noves. Joan Barberà.
8: El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol, que també ha presentat avui el defensa Gorosabe.
1: I fem un cop d'ull a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous, i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada. Bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona, i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tira finalment endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants principals, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. En una reunió de més de 3 hores, l'USTEC i la CGT han exposat a la consellera les principals reivindicacions dels docents. Afirmen que no s'han apropat posicions i mantenen la vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un parèntesi que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
5: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical i la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar millores.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana la seva dimissió de nou i apunta a una connivència del president espanyol per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
11: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
6: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
11: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
6: ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
11: Explicacions, però, que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
12: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
11: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
12: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
11: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
1: Tot plegat a una compareixença a petició pròpia al Congrés. Carina, què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
11: Doncs els socis de govern, com Sumària Esquerra, també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
13: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
11: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir, diuen, més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
14: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
11: En aquest sentit, els juntaires han tornat a exigir el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
1: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia amb 128 persones a bord.
5: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
1: Tornem a Catalunya, i el curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, desvelant els principals actes de la Diada de l'11 de setembre.
5: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat a l'Espluga.
1: L'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
15: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberge Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
16: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana. I per tant el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
15: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
1: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament l'any 2011.
5: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir ni un acte de violència ni d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
1: A Girona, l'alcalde Lluc Salell es mantindrà junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salell adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
17: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Saledes ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
18: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
17: Saledes ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos es tracta d'una beca que garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
20: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais a on poden portar càtering i escalfar-se el menjar, És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim, no?
19: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
1: Són 3:15. En relació al nadó desaparegut divendres a Santa Bàrbara, al Montsià, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment de la família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
5: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
1: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També a explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
21: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que si li demanen al Consell Comarcal.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
1: Seguim amb més qüestions. Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CESIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama que es compleixi l'acord signat amb l'empresa.
5: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical de CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
1: Lleida Televisió, Carles Rodrigo.
22: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
23: És que ens falta personal, anem sota el mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
22: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
1: I ens centrem ara en el sector primari. Una plantació experimental a Tordera, al Maresme, estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. Els primers resultats, com a mínim, són prometedors. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
24: El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
25: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
24: Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra es desenvolupa millor en terrenys en presència de calci. L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals.
1: I és moment per a la cultura. Avui especialment cinematogràfica. Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
4: Director, actor, productor, La guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
3: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
1: I seguim parlant de cinema. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrós i Javier Calvo i Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
5: Míriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per Bola Negra. Pel que fa a Domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actiu principal.
1: I passem avui també per Torelló, ja que la programació del Teatre Sibirnàrium es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de la localitat osonenca. És una de les principals novetats del segon tram de la temporada, que coincideix, per cert, amb les obres de remodelació del nou equipament. Ràdio Ona de Torelló, Ingrid Franquesa.
7: Una programació que manté l'aposta per la diversitat d'estils i alhora dona protagonisme a les companyies locals. Eli Corrius és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló.
8: On hi ha música, circ, dansa i teatre i propostes en espais no convencionals, ja que ha passat cinema de muntanya, es tanca el teatre per començar-lo a preparar, desmuntar i preparar-nos per la nova reforma que hi haurà.
7: La programació començarà el 26 i 27 de setembre amb la comèdia La mare que ens va parir de 9.60 de nou teatre. La temporada també comptarà amb diverses propostes de companyies locals com el Bueno, el Feu i el Malo de Teatre SL i Sols de Teatre. Entre les propostes teatrals també hi ha Per Magel, El Comte Arnau i Plaer Culpable, així com espectacles com Refugi de Manolo Alcántara o Entre Caixes de la companyia Unisó.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol presenta dues cares noves.
9: Bon dia, Marta. El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol.
10: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal. Y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
9: Avui Brian Zaragoza ha estat protagonista, com ho ha estat el defensa Gorosabel, també un dels nous fitxatges de Monchi. També dia de presentacions a Girona. El club gironí, que vol retornar a la primera divisió, ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
26: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa per lo que vinc. I evidentment amb un objectiu clar, i jo el tinc molt clar des de que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt temps a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt content d'estar aquí.
9: El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar ahir campió de la Copa Catalunya en guanyar el Barça Atlètic per 2-1. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
2: És una victòria de projecte, una victòria de ciutat, i que al final el que fa és reforçar les nostres conviccions, que hem de ser fiels a nosaltres mateixos, al nostre estil, jugar amb il·lusió sempre, amb ganes de fer les coses de la millor manera i amb molt de sentiment.
9: I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut de Badalona i Quitsanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Quitsanàs Manresa. El bon rendiment tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'aler malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
11: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí, e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho. Y
6: la pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, l'últim fitxatge, JD Notae, entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
9: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. Un torneig, aquest tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta, recordem, diumenge, els dos partits amb equips d'ACB es podran viure i veure en directe a la xarxa Més, on els partits entre el Joventut de Badalona i l'Ulm i el Manresa Lleida. Dos partits destacadíssims diumenge en directe a la xarxa Més. I l'organització de l'Open Internacional de Vic Gran Premi Diputació de Barcelona de tenis de taula han confirmat la presència de dos dels millors palistes catalans, de Marc Duran i Joan Massip, jugadors de la Noli Les Borges Vall de la Superdivisió, que aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge, estaran a la capital d'Osona.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ens acomiadem aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Un podcast que vol donar llenya a tot allò que ens sufoca. On volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa, com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin, la menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre, sense perdre l'humor, perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè són moltes, són professionals, som intel·ligents, són poderosos,

0: poderoses som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles, ens posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea cabdal i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és de lo que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones, perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
2: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot. Perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem a una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferents entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és, i per lo que té, i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home, o un no home, que això també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual, sí, i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta, i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
0: Bueno, d'aquest dia en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
2: A veure, han canviat, jo diria una cosa. Per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys, més que els professors, i em van convidar, per exemple, a Girona, i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, aquella, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
0: Ah, mira!
2: Val, llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i d'anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs, i llavors ha donat lloc aquest discurs, i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
0: Sí.
2: Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats, i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir, escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director, jo per sort he anat al llit amb qui he volgut, però no amb, per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
3: Bueno, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt? Sobretot, tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc, només som visibles com a fet diferencial a la medicina pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre que a mi personalment, a mi que em preocupa.
2: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé. Entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
3: Ah, molt bé.
2: I aleshores, això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
3: Pues
2: i això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens vendéssim amb un vano, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a el que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, pues, el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
3: Sí, parla de ferropènies, que, no? De clar, manques de ferro.
2: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
3: Què diu?
2: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una falta de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè
3: sí,
2: no és una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear, no per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
3: Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia, i per tant no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona carmels a la porta d'una escola.
2: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació.
3: Sí.
2: Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona.
3: Uh-huh.
2: I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els hi tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que
3: per
2: és
3: tant,
2: el que intenten vendre'ns.
3: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
2: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
3: menopauses
2: la menopausa aquestes? Les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys en la, fins ara. Però, donat que fem una societat, i aquí ja és un, tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
3: Ui, això tinc, també tenim preguntes.
2: Vale, ja hi arribarem.
3: Però,
2: com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
3: Avançar la menopausa.
2: Clar.
3: Dir que el disruptor endocrí és... coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
2: Exacte.
3: Dir, perquè disruptors endocrins...
2: Exacte, és una paraula rara.
3: Sí.
2: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que dels homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic que s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que... hi havia el DDT.
3: El DDT, sí.
2: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i en aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha els mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que les, en dèiem flit, li posarem flit, però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
3: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, de quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
2: Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten... unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi, fan com un oli de la maonesa que posem, pues el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores del sol.
3: Sí, és allò que posava, sin parabenos.
2: I llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja havia l'empresa havia sigut, que havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que, perquè d'estrogens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
3: No cal, doctora.
2: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
3: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent, és que ara a mi el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però en canvi envellir, escolta, sí però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... No,
2: clar, s'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
3: Sí.
2: I la menopausa serà un accident més que tindran al llarg de la vida. Accident molt gratificant per les dones en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
3: No ho
2: Això seria
3: molt,
2: horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
3: papis,
2: mares. A l'adolescència, a vegades decidien els companys.
3: El grup,
2: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havia inventat amb un bar, no? I nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha inventat amb un bar tota la vida, doncs pues no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-nos algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat...
3: Molts problemes.
2: O els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones.
3: No.
2: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
3: La progesterona, exacte. Ah?
2: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però en molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa els estrògens baixen, no ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ja ha passat amb dones que
3: han intentat
2: tenir fills, i aquí que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que pues, va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60, però al cap de 2 anys...
3: va fer un càncer.
2: D'ovaris, val? Per tant, o sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida. Clar. I aleshores, si falten coses o tens molts fogons, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta. I no estem tota la vida amb fogons. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa, i diu, jo amb aquests fogons no podré viure, i jo sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser dos, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
0: Doctora, vostè diu 2 anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha alguna causa que no sigui hormonal i que tingui a veure...
2: No, o potser també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, sí, això em va passar a la televisió en l'època que vam fer un programa en directe hi havia diverses senyores i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant amb un vano. I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides. Excés, perquè dona sempre calor.
0: Vale.
2: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
0: Un hipertiroidisme seria
2: clar,
0: això, no?
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do.
2: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, sí, que sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens va fatal.
3: A tots, sí, això va fatal a tothom.
2: No tinc un moment. Aquesta sensació és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, tenim la calor que puja i clar, ens desperta la nit i que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és pues, a la vida. I llavors això té maneres de pal·liar, però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar-les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, que a vegades s'exageren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys, i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, pues, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
3: Mal estudiada.
2: Quan és el que 89% de persones als, a partir dels 80 tindran alguna articulació.
3: Mira, jo ja en tinc una.
2: Però això hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar. I potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari.
3: És la primera vegada... Home, revertir l'artrosis seria meravellós.
2: A la primera vegada que ho dic. Perquè això no ha sortit ara mateix. I jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina. Mirem una pàgina web de PubMed.
3: Una cosa que a mi em preocupa, sí, com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no?, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
2: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
3: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
2: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
3: Vale.
2: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els hi cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
3: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
2: Ah, bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar? Pues a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn,
3: un dia peix,
2: un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té, o sigui, els animals tenen el ferro, o sigui, els vegetals tenen ferro però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papaia, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
3: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
2: A veure, abans de la Guerra Mundial va ser... quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
3: i això
2: fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar. Això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
3: sobre això.
2: Zero.
3: O que li dius molt amable, vostè?
2: Bueno, zero. I la que hi ha hagut, interessada.
3: Molt. Perquè es viaix.
2: Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, tot això sí que s'ha de buscar.
3: Insomni, depressió...
2: Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
3: No, vostè parla de la doble feina de la dona.
2: Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines múltiples, no?
3: Sí, eh? Multitask, es diu,
2: sí,
3: ara, no?
2: Multitask, sí, però multitask tot el dia.
3: Perquè exacte.
2: Inclús fa multitask quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, eh? Que això també s'ha estudiat.
3: Sí, sí, sí.
2: Multitask a la feina i multitask a
3: la
2: casa.
3: Família.
2: Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa, perquè en tindrà 50 i en jubilem, ara ja als 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi, els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més. Eh?
3: Bueno,
2: per tant,
3: perquè
2: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
3: Avui sortia a La Vanguardia, coses sobre el suïcidi, uns números que esgarrifaven una mica.
2: A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament, estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir... No, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, sí, no per això, perquè a més no és clar que els estrògens no han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, les estrogens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt. Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
3: A tots, sí.
2: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això, i així li donaré allò i això estarà millor.
3: Suplementació,
2: suplementaré,
3: no?
2: Perquè aleshores, i quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama? O com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és, una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient, com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passin. Tot això són efectes estrogènics. Per la qual tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
3: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com vestriem, com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... Bueno, a mi se'm fa complicat.
2: És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina.
3: No.
2: I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses. I metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
3: Vaja.
2: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
3: Les dones.
2: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes i que han anat a demanar ajuda i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquestes senyores segur que els hi falten altres coses. De fet, Moltes els hi falten, segur, bueno, que tenen unes carències, la xarxa de social, el que vulguis, però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs, i clar que no tornarà a la consulta perquè estarà dormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
3: No, i probablement més deprimida també,
2: també,
3: no, doctora?
2: Perquè si no m'aixeco... Per encertar la dosis del que li han de donar, hi ha una gran discussió també, amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac, segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya, o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble, o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació, i si no la tenim tota, l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, amb quina, en lloc d'en por, amb decisió, de recuperar el desig de les dones, perquè s'han acostumat a no desitjar.
3: Bueno, és que estem molt maltractades, no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes també. Reclamar el dret al gaudi, de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
2: Bueno, al programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
3: Veu?
2: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tota Espanya, és salut per a disfrutar. Però i es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, dic, estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
3: Bueno, clar.
2: Aquesta és una altra mentida. Greu. Que quan oh, i tant, perquè moltes dones diuen, ah, no, per moltes dones la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, eh? Que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor, perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu marit, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà, no sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
3: Bueno, a vegades...
2: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés a menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
3: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner aquí... La cosa no...
2: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des que em prenc les hormones que em van dir, jo no noto res, però bueno, l'altre dia vaig trobar, potser sou una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etc. I bueno, m'ha anat molt bé, i he recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé, eh? Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
3: Veus? Eh? Aquest... Si la dona és alegria macarena...
2: Exacte, bon temple. O sigui, i per tant, tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que per exemple han tingut paràlisis perquè jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades a les cames, i en canvi poden sentir orgasmes.
3: Veus?
2: Per tant, ens falta estudiar millor
3: el clítoris. És estrany, eh?
2: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai, anatomia, en tota la carrera. No s'explica. Inclús la dissecció... És l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
3: Tan important que és, eh?
2: Bueno, però...
3: Perquè és el...
2: O és tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el Nord, que els hi extirpen des de petites.
4: Sí.
2: Eh? Per
4: sí,
2: algun patriarcat ja devia saber què passava, amb què s'ho podien passar bé.
3: Bueno,
2: i aleshores,
3: clar,
2: vull dir, fixa't, eh? que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
3: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però, doctora, com sempre, és un pou de ciència. Vostè és un... És tan grat tenir-la. Jo, a mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
2: No.
3: Envellir...
2: Això crec molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, eh? I que no hi són ja. Bueno, doncs aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, eh? Cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa de no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada òrgan dels sentits està relacionat amb una zona del cervell i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com a mínim. 5 multiplicat per 4, 5 i per 4...
3: Una bona caminada.
2: També.
3: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menja bé.
2: I això... Menjar bé. I també ballar, eh? Ballar molt bé perquè estimula les endorfines, eh? Com menjar bé. És una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors... Com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys, que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un orga, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem també en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral, sí, logres un canvi, i això ho logren els que mediten. Costa meditar, però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i,
4: i
2: he après a fer meditació també. Perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nedar...
3: Els amics.
2: Cada un el que pugui.
3: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquests fogots.
2: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me.
3: Gràcies, doctora.
2: Molt bé.
3: Doncs per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat en la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres Silenciades de la Història.
5: Bona tarda.
3: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no n'hi ha ni ha passat, ni ha arribat a passar. Una cosa impressionant. I avui tirem una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel. L'home de Vitruvi, la cervesa I l'orgasme? Explica'ns
4: sí.
3: això, què és això?
4: És un còctel.
3: És Hildegarda.
4: És Hildegarda.
3: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
4: Bingen.
3: Bingen.
4: És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No, no tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
3: Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
4: El meu també. No va néixer mai.
3: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen? Que sembla...
4: Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
3: Vinga.
4: Era una dona que al segle XI va viure més de 80 anys. Carai. Això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres de text.
3: Segurament, malauradament.

0: segurament va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana i com a tal va ser donada com a delme aquest impost que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana, quan els homes deien les dones en silenci. Va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
1: hombre,
0: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida. Va ser científica, va ser lingüista,
1: musicòloga,
0: va ser mística, no? Va ser musicòloga, va ser dramaturga. Bueno, com veieu, sí, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia, que ens està aixecant l'ànim i descobrint aquest misticisme medieval. Doncs ella va tenir unes visions meravelloses i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca, i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així amb els braços oberts, perdó, i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home, veníem de la medicina abans, us en recordeu que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
0: Va fer un idioma.
1: Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius...
0: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de... els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podíem fer amb l'aloe vera, què podíem fer amb el julivert, què podíem fer amb diferents elements de la natura, que de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
1: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec.
0: Exacte.
1: I tens or allà enmig que dius, cal, no?
0: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica,
1: sí,
0: doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs, no hi trobava un vocabulari, no. I se'l va inventar.
1: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
0: La cervesa.
1: Què té a veure amb la Hildegarda?
0: Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs, tots sabem, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
1: Sí.
0: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un element, és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. Direm, sí. I per què ha de ser amargant? Jo, és una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
1: A tu i a moltes dones.
0: I a molta gent. Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpul, era una de les begudes més populars a Europa, sí, i també en els monestirs, que es feia servir com a, inclús com a...
1: Sí, com a beguda de...
0: medicinal,
1: medicinal, sí,
0: perquè
1: com a
0: l'aigua a vegades
1: era dureta,
0: era, sí, més perillosa. Aleshores, sí, la cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit. Se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit era, li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
1: Ah, que tothom agafava allò una...
0: Correcte. Vale. En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
1: Vinga.
0: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home, perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
1: Ah, mira, era com una mena de conservant, el lúpul.
0: Correcte. Lúpul el que feia era, tenia dues funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit.
1: Pues no ho ha aconseguit gaire, te'n
0: ho
1: dic, eh?
0: No ho ha aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altre era que tenia uns principis que feia que no es...
1: Conservació, no?
0: Correcte, com... conservants.
1: Vaja.
0: Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que
1: un
0: ens
1: orgasme.
0: Parlen...
1: Bueno, és que doncs, jo vull arribar, és que fa poc temps i vull
0: acabem
1: arribar.
0: Amb l'orgasme, que
1: favor,
0: lliguem amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ja li diu plaer, a l'orgasme.
1: Uh-huh. Era monja, eh? Abadesa.
0: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància, de sort que neixen fruits, perquè si el sol crema la terra constantment, perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua, i així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer a la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
1: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, i que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
0: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
1: Tibantú?
0: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins als finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a donar-li, a reivindicar la seva figura... Ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
1: Mira-la, ella, que la van elevar als altars. Està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint a aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
0: Aquí estarem.
1: Amb més dones i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
0: A vosaltres.
1: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives. perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fogots, el teu podcast sense regles. Si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fogots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i en perspectiva de gènere. Aquesta setmana us oferim una segona part del programa sobre la bretxa salarial entre dones i homes. Avui hi aprofundirem amb l'ajuda de la Cenci Domínguez, regidora d'Igualtat de Sant Boi, que ens aportarà informació de gran qualitat. Amb tot presentat, que comenci el programa.

0: Fa unes setmanes vam dedicar un programa a la bretxa salarial entre homes i dones, i aquests últims dies el tema ha tornat a ser molt present a l'actualitat. Des del dilluns 17 de novembre, les dones de la Unió Europea treballem simbòlicament gratis. Això reflecteix que la desigualtat salarial a Europa se situa al voltant del 12%. Les dones cobren de mitjana un 12% menys que els homes. La diferència entre el que cobren homes i dones a la Unió Europea és un 12% menys d'hores segons l'Eurostat. La principal raó d'aquesta diferència és que les cures recauen principalment a les dones. Així ho assenyala la Comissió Europea, que ha fixat el 17 de novembre com a Dia de la Igualtat Salarial. Però no tot són males notícies. Cada any aquest dia es va retardant una mica més. És una bona senyal, tot i que no ens podem donar per satisfetes fins que les dones cobrem exactament el mateix que els homes fins a l'últim dia de l'any. Segons dades del sindicat UGT, la bretxa salarial segueix castigant a les dones directives, tècniques i mandos intermedis a Espanya. Les dones directives a Espanya cobren un 12,9% menys que els homes en posicions equivalents, mentre que les de mans intermedis registren una diferència de 11,6%. L'arrel d'aquestes injustícies a Europa es va fixar el 22 de febrer com a data per commemorar el Dia Europeu de la Igualtat Salarial, una dada que pretén fer més visible la bretxa salarial entre homes i dones i respon a una crida del Parlament Europeu per sensibilitzar a la ciutadania. Pel que fa a Catalunya, la diferència salarial entre homes i dones s'ha reduït lleugerament, situant-se en un 19,51%, segons l'informe sobre la bretxa salarial de l'any 2025. Aquesta xifra es tradueix com una diferència de més de 6.200 euros anuals que cobren les dones de menys en comparació amb els homes. Sant Boi, davant d'aquesta situació, treballa per impulsar plans pioners per revocar aquestes injustícies. Ara anem al que és més important. Avui ha vingut en femení la regidora d'Igualtat de Sant Boi per explicar-nos la realitat de la bretxa salarial. Escoltem-la.
1: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Crec que us felicito pel programa i li desitjo molta llarga durada perquè bueno, les discriminacions, els problemes que tenim les dones estan molt bé parlar d'ells, no? I de parlar i posar-los sobre la taula, no? Mira, la bretxa salarial

0: entre homes i dones, la bretxa salarial és la super, és el que jo penso, el que jo crec o el que jo he vist en tota la meva trajectòria professional, és la suma de totes les discriminacions que patim les dones en el mercat de treball, que a Espanya se situa en el 19,6 i a Catalunya en el 16,7%. I per què dic que és la suma de tots, no? Perquè no hi ha un sol element. Quan parlem de bretxa salarial no podem només fer quedar-nos amb aquesta dada, no? que solo parla de salari, no. És la suma, perquè les dones patim discriminació en l'accés, en l'accés a la feina, en la permanència, els contractes, la tipologia de contracte, ja siguin eventuals o a temps parcial, en la promoció, també en temes de conciliació, no? I podíem parlar de permisos i de reducció de jornades, i que tot això té unes conseqüències que anem acumulant a lo largo de la nostra carrera, trajectòria personal, de la nostra vida, no? Que al final té una conseqüència a les pensions. Per això també tenim bretxa a les pensions. Per tant, la bretxa salarial és la suma de tots aquests elements que fa que al cap de l'any cobrem menys, o que quan arribem a una pensió la nostra pensió sigui més baixa.
1: Clar, o sigui, no podem només resumir en què és que les dones cobrin menys que els homes, sinó que hi ha molts factors més que condicionen aquesta bretxa salarial.
0: No, la bretxa salarial, perquè moltes vegades quan et diu, no, si en un conveni col·lectiu, invento una categoria, una camarera en conveni cobra el mateix que un camarer.
1: Clar, no? És la típica frase que escoltem.
0: Clar, perquè la gent solo veu la discriminació, seria això, avui en dia es veu molt poc perquè no és possible, perquè està molt tipificat i tal, seria un cas de discriminació directa, no? Però les discriminacions que acumulem i que sumen a la bretxa salarial són les indirectes, les que no es veuen. Perquè si jo per exemple, tinc un contracte a temps parcial no desitjat, perquè la majoria dels contractes que les dones tenim a temps parcial no és perquè l'hagin demanat, és perquè és el que ens han ofert. Al final, això té una implicació en les nostres cotitzacions, no? Però també, quan tenim un contracte a temps parcial, estem, evidentment, hi ha complements als que no tenim accés, no? Per tant, no només complement, no ens oferiran hores extres, no, si fos el cas, no tenim, si hi ha un bonus o hi ha una millora, inclús social, perquè a vegades no tenen dret al menjador o a la bonificació que et donen per menjar en el menjador de l'empresa perquè no et quedes a dinar, o perquè treballes 4 hores, amb la qual cosa no agafes aquella franja, per la qual cosa perds. Vull dir que al final les diferents circumstàncies que patim, amb les discriminacions que patim en el mercat laboral, va sumant, no?, en tota la nostra carrera professional, no? Pot ser el temps parcial, pot ser la precarietat, els contractes majoritàriament eventuals ho patim més les dones, la promoció, evidentment, la promoció, i tots sabem la bretxa que tenim en els llocs de direcció, la carrera, la bretxa que tenim en les carreres científico-tecnològiques, perquè en sectors que ara mateix estan en auge i que cobren, el sector tecnològic amb el sector, diguem, més industrial o més de cuidados, la bretxa és de, o sigui, cobren com un 20% més de salari. Si no estem allà, els nostres salaris també són més baixos. I perquè els sectors feminitzats, com poden ser tot el que té a veure amb els cuidados, amb el manteniment o amb diferents serveis que són a les persones o a la sanitat, per exemple, no? Els teus salaris són més baixos. O sigui, tots els sectors feminitzats són més baixos que els convenis que són de sectors molt més masculinitzats. Per tant, tot això és el que fa que el nostre salari sigui, que les nostres cotitzacions, que el nostre salari siguin més baixos. Altres coses, com l'antiguitat, evidentment hi ha complements que tenen a veure amb la permanència de les empreses, que també van sumant anys i que moltes vegades no tenim dret perquè no acumulen aquest període, no? I bueno, com he dit, els contractes, la permanència, tot això va sumant a la bretxa salarial. No és un únic factor, no és el salari base, que és el que estipular el conveni per treball, per diem per la categoria aquell.
1: I el que molta gent
0: té molt poca influència en la bretxa salarial, perquè està bastant ben regulat i perquè és molt difícil que algú li digui, mira, tu per ser dona vas a cobrar menys. No, està en tots aquests plusos i en tots aquests bonus i en tots aquests contractes. Això és el que més influeix en la bretxa salarial.
1: I quins sectors laborals creus tu que són els que més pateixen d'aquesta bretxa salarial?
0: El sector serveis, segur. Sense... A més, jo sempre dic, i sempre poso l'exemple d'una amiga meva que deia, quan parlem de mitges, no? Si estem dient que cadascú es menja dos pollastres a l'any, no és mateix el que es menja quatre que els que es menja un. La mitja és aquesta, és a dir, fem una mitja de tot, però no és el mateix si ho baixem als serveis. La bretxa és molt més ampla, pot arribar a doblar a vegades la bretxa salarial, diguem, global. No? Si baixem a fem les bretxes per sectors, no és el mateix. El sector serveis és el que l'atenció a les persones, al final, són els sectors que més bretxa salarial tenen.
1: I tu, personalment, a la teva experiència, has viscut o has vist de prop aquesta bretxa salarial?
0: Sí, bueno, ho hem vist en la meva trajectòria professional s'ha desenvolupat dintre d'un sindicat i dintre del sindicat hem lluitat molt, no? I hem vist totes aquestes millores als convenis, a les lleis, que les hem batallat, no? Precisament per articular mecanismes que eviten i previnguin que això, la discriminació indirecta. I com es fa això? A través dels plans d'igualtat, de la regulació en els convenis col·lectius. Evident, la llei, és veritat que la llei ha millorat moltíssim, i tenim tota la llei d'igualtat salarial que va establir uns cànons molt importants, i després fer seguiment de que això es compleixi i que això es porti a terme. Tot això ha fet que és veritat que feia uns anys parlaven d'un 24% de bretxa salarial, hem anat reduint i s'ha reduït la bretxa salarial. No en tots els sectors per igual, però en general sí que s'ha reduït. Té a veure amb tots aquests mecanismes de control, aquestes lleis de suport, i molt a la feina que es fa des de la negociació col·lectiva, és a dintre de les empreses, que obliga a tenir un pla d'igualtat, i en un pla d'igualtat s'ha de contemplar tot el salari, és a dir, no només el salari base, el que diu el conveni, sinó tot allò que l'empresa posa a disposició del treballador per les raons que sigui un bonus, sigui un complement per tornicitat, sigui el complement per antiguitat, i s'ha de revisar que això no produeixi una discriminació. Una altra cosa és com a vegades aquests complements, que poden semblar transparents, tenen una afectació, per exemple, la disponibilitat, no? Aquí tindríem que parlar de cuidados, de quina disponibilitat i de corresponsabilitat. Això també ens passa factura a les dones, perquè al final moltes vegades abandonem el mercat de treball o col·lapsem agafem més permisos, majoritàriament la reducció de jornada. Tot això que fa aquest mercat de treball, que no contempla la conciliació com un element, no, a les persones, perquè ja té un subjecte, que som les dones que ho fem, doncs al final també ens passa factura, perquè tenim que renunciar o escollir millor la feina, perquè si es podem complementar amb el cuidador de les persones.
1: Sí, però això al final ho patim perquè es dona per fet de que les dones seran les que han de fer aquesta feina extra, no? De cuidar, de cures, de tenir fills, etc. Es dona com una mica per fet a vegades que som nosaltres les que hem de cuidar aquells fills, i que som nosaltres les que demanarem hores o demanarem permisos, quan és que pare i mare poden fer la mateixa feina. Però és veritat que moltes vegades es dona aquesta situació en què es pensen que som nosaltres directament, sense preguntar i sense que serem nosaltres les que...
0: Ho donen per sentat.
1: Clar, ho donen per sentat.
0: Què ens dedicarem? Clar. No que ens dediquem, no, però també que ens dediquarem, amb la qual cosa...
1: I que recaure sobre nosaltres, això als homes no els hi passa tant.
0: No els penalitza, igual. Exacte. Diré dues dades. Les dones realitzem el 76,2% de tot el treball de cura no remunerat. En termes de distribució del temps de treball remunerat i no remunerat, les dones dediquen el 63% a treball no remunerat, frente al 38% dels homes. potser això també ens passa factura en el mercat laboral.
1: Exacte.
0: Ni per tant a la bretxa, com deia, no? Tot això són elements, són que van sumant, per això és difícil acabar amb la bretxa salarial. I la paradoja és que segons els indicadors del Glossing Club i altres associacions, la bretxa representa un cost econòmic molt alt. L'informe en 2024 estima que si se tanqués la bretxa salarial podria suposar un augment del 17,1% del PIB. O sigui que no és un element negatiu per l'economia. I en un moment de falta d'atracció de talent i de talent femení, és una... És absurd, no? Tindríem que estar més alineat en que això no fos possible.
1: Creus que hi ha suficient sensibilització a les empreses sobre aquest tema, o creus que haurien d'haver una mica més de campanyes de sensibilització, una mica més de conscienciació?
0: Home, les campanyes de sensibilització sempre són útils, no? Però jo crec que ha d'haver-hi un... jo tinc molta fe en aquesta generació com vosaltres, que pugeu amb unes altres mirades, no? No? Les empreses canviaran o canviaran, si s'ho creuen com no s'ho creuen, perquè al final és un camí lent, perquè està sent molt lent, però un camí que no es pararà. I luego, t'ho deia perquè actualment hi ha un canvi de paradigma, no? Nosaltres, la meva generació, no? I no és que no ho demanem i no hàgim empantat fins a arribar a la situació que estem avui, no? Però és veritat que nosaltres vivíem per treballar, no? I les generacions joves volen treballar per viure. I això és un canvi de paradigma que no podem obviar, no? I les empreses tenen una falta d'atracció i retenció de talent. I dintre d'aquesta mancança, no?, hi ha una llum, no?, una llum al final del túnel, perquè l'informe econòmic i social del Fòrum Econòmic i Social, l'informe diu que per primera vegada el talent, la gent més jove, quan va buscar una feina, pregunta abans a l'horari que al salari, perquè hem entès que la vida va més enllà de... A vegades el salari no compensa, no? I també volem viure, no? Per tant, jo crec que és un pas que les empreses tindran que donar a poc, però que tindran que canviar per moltes raons. Primer, perquè és discriminatori i injust, però a la que no s'ho cregui tampoc és rentable. I si vol ser una empresa atractiva pel talent masculí i femení, sobretot el femení, al final tindran que canviar pautes d'organització del temps de treball, de manera que la conciliació, la vida de les persones, la humanització d'aquest treballador o treballadora, la posin al centre, perquè això és un camí que no, jo crec que no té retrocés.
1: I des de l'Ajuntament de Sant Boi teniu alguna eina o alguns elements per detectar i prevenir situacions de discriminació salarial?
0: Bueno, no tenim una eina. Treballem, tenim moltes. Perquè aquesta mirada, no, la implementem en diferents serveis i en diferents projectes que portem a terme. Et comentaré alguns. Perquè igual que et deia que la bretxa salarial està composada d'una sèrie d'elements que no estan directament relacionats amb el salari concret, no? Tampoc es pot abordar d'una manera sectorial, només amb una única mirada. Si ho fes jo només des del Departament d'Igualtat, tot i que nosaltres fem les polítiques, però han de tenir aquesta mirada transversal que s'implementi en diferents àmbits, en tots els àmbits de l'Ajuntament, no? Per exemple, tenim el projecte La Tecnòloga. La Tecnòloga és un projecte que ja he vingut explicant en alguna ocasió, però que treballa amb les escoles des de primària per trencar la bretxa de gènere a les carreres científico-tecnològiques de les dones. Ho deia abans, no? Si les dones no hi som, primer no se'ns té en compte ni nosaltres ni les nostres necessitats. Però també és que són sectors en creixement i ben millor remunerats. Això és una part de la tecnologia, despertar vocacions o trencar estereotips de gènere. Per exemple, en Sant Boi hem fet jo també sóc la regidora d'Ocupació i Formació per l'Ocupació, són exemples molt relacionats amb el que jo faig, però que també s'implementen en altres àrees de l'Ajuntament, no? Les microcredencials universitàries, les primeres que hem estat pioners en implementar-les, les primeres en les hem fet altres, però les primeres que hem portat nosaltres he estat en el sector de la logística. El sector de la logística és un sector molt masculinitzat i com amb molta necessitat de falta de talent. Aquestes microcredencials, sobre la per donar-te alguna dada, en la primera edició vam tenir el 59% de dones. Per tant, intentem trencar barreres i obrir noves oportunitats en tots masculinitzat, que ells també tenen necessitat de feminitzar i que ens ha donat molt bons resultats d'inserció, d'imatge. També tenen, les empreses tenen un problema d'imatge, no? Per què me diferencia a mi de l'altre, per què tinc que ser jo ser més atractius, més competitius, i això té a veure amb la igualtat de gènere. I aquest tot el projecte es va desenvolupar en perspectiva de gènere, la imatge, tot el que vam, tot el que va anar relacionada a les microcredencials universitàries. També tenim programes en ocupació exclusivament per incorporació de dones al mercat de treball. Des d'una primera fase, que moltes vegades dones que fa molts anys que no o han estat retirades del mercat pel tema de la cura, pues que, digamos, empoderar-les, reactivar-les, i tot es fa un procés abans, i després entrem a la formació, no? En tots els cursos de formació, alguns els adaptem als horaris perquè puguin venir les que tenen responsabilitat o els que tenen responsabilitat, sobretot les que tenen responsabilitat, per tal de que se puguin incorporar al mercat de treball i puguin assistir a esta formació. També tenim un programa, un projecte dintre la tecnòloga, el Let's Go Engineering, que lo tenim en el Tàpies, que treballa trencar la bretxa de gènere amb les carreres STEM. I ho tenim a cinquè de primària. Per què? I venen, ho fa l'empresa Schneider Electric, és una empresa puntera, una empresa que està catalogada com la tercera perquè les dones millor, perquè les dones puguem treballar, té diferents reconeixements, i venen des de la CEO, la enginyera, la cap d'Amiga SEM, a trencar aquesta imatge, no? Aquests estereotips de gènere, i ho treballen durant tot un curs. A part del temps de cura, on oferim serveis i temps, no? Per les dones, no? Campanyes de sensibilització que hem fet sobre els cuidados, sobre el treball, sobre la invisibilitat dels treballs de cura, no? I la falta de revalorització i de reconeixement, no només de revalorització econòmica, és molt important, sinó també en reconeixement social, perquè són els que treballen en les nostres persones grans, en els nostres fills i filles, les persones dependents, no? També el del sector de la neteja, no? Que també és molt important i també necessita reconeixement tant salarial com social, no? I després acabem de presentar un projecte que és el Conciliació, que estem treballant també des d'empresa, ocupació, des de igualtat, té a veure amb l'organització del temps de treball. Perquè les dones, quan mirem una feina, segons els estudis, el primer que mirem és la diversitat i la conciliació. Doncs és un projecte que acabem de presentar que té a veure amb com organitzem el temps de treball, no? Com encara organitzem el temps de treball sobre un subjecte disponible, que és un home, perquè tenia algú a casa que li resolia tota la resta de problemes. I com això ha canviat, no? I com organitzar millor el temps de treball, els horaris, les formes de prestació de servei, aprofitant, en el bon sentit, les tecnologies, el treballador, la setmana de 4 dies, el treball per projecte, pensar que això, que sembla que només beneficia al treballador i a les treballadores, sobretot a les treballadores, també beneficia a les empreses. Un treball millor organitzat fidelitza una millor organització del temps de treball. Augmenta la productivitat, fidelitza, atreu ret de talent, que parlàvem abans. Per tant, fem més coses. T'he posat alguns exemples, però bueno, aquestes... nostra mirada, no? D'intentar diferents projectes, imprimir aquesta mirada que el que fa és implementar o buscar canvis. Perquè al final els ajuntaments també som agent de canvi.
1: No, clar, sí. I per últim, m'agradaria que si poguessis enviar un missatge a les dones joves que s'estan incorporant ara al món laboral i que igual ara no són conscients d'aquesta bretxa salarial, però segurament se la trobaran.
0: Bueno, el primer és la informació. Perquè al final trencar estereotips vol dir també mites, no? De que si podem anar o podem fer no? No? Trencar mites, trencar estereotips, no? Una dona pot ser el que vulgui ser i pot arribar on vulgui o hauria de poder. Que tenim barreres, sí, però que també la informació, el buscar aliats, referents ens ajuda a que aquest camí al final arribi on vulguem arribar, no? I que al final també que treballem la corresponsabilitat, no? Amb les... La corresponsabilitat és molt important, no? Perquè si vam lluitar les dones al permís de paternitat va ser perquè en el moment que ells tinguessin el mateix trencaríem aquest estereotip, tot i que no era cert, perquè tenim un coma... ara baixat un 1,4 fills, no? I això explicaràs quin impacte té a la nostra carrera professional. Però trencar aquest estereotip de que la maternitat és cosa de les dones, no, també és cosa dels homes, passat a l'embaràs, és cosa de tots dos, no? I trencar aquest estereotip social i laboralment són molt importants, no? Per tant, treballar la corresponsabilitat és important, però jo li diria a qualsevol dona que m'escolti que hem de seguir lluitant, jo no dic que no, i aquí estem parlant de bretxa salarial, però que podem arribar on vulguem i que tenim tot el dret del món a tenir les mateixes condicions laborals, les mateixes condicions salarials i arribar a tenir les mateixes pensions dignes. Et posaré només una anècdota. Saps la pensió on cobrem més les dones? A la de viudetat, perquè es calcula amb el salari dels homes.
1: Bueno, home. Vaya.
0: La resta no.
1: No, mira, és...
0: És important, i és veritat, sí, que també a nivell legislatiu tenim complements a les pensions, s'han anat millorant, no? la legislació per complementar períodes de les dones o cotitzacions en temes de per fill, no? Hem anat millorant.
1: Sí, però imagina't si hem de lluitar encara, si encara inclús a l'època de jubilació hi ha desigualtats salarials, o sigui, sí, encara queda molt per parlar.
0: Sí, sí, encara tenim una bretxa, un 16%, encara és molt gran.
1: Fins que no arriba al zero.
0: És que no té sentit, no? Exacte. Perquè has de... Però et dic, hem d'eliminar aquests obstacles que fan que quan te demanen disponibilitat i no sigui necessària en un contracte de treball, no sigui necessària, però és una forma d'excloure. Sí. Això és una discriminació indirecta. Et demanen un requisit que no és necessari per al lloc de treball, però que impedeix que tu puguis accedir amb ell, estem parlant d'una discriminació. Okay. I això ho hem de tenir clar. Si em demanen alguna cosa, el que sigui, que no és necessari, que és, això és on s'amaguen moltes discriminacions. Les indirectes, que són les que costa de veure, d'identificar, però bueno, que ahí estem.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Cenci, ha sigut superinteressant, i qui millor que tu per parlar d'això. I moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres en femení.
0: Que va, un plaer.
1: Un plaer
0: estar aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Avui hem vist que la bretxa salarial no és només una diferència de números, és la conseqüència d'un sistema que continua infravalorant la feina de les dones, que penalitza la maternitat, que invisibilitza les cures i que situa els rols de gènere per damunt de la justícia econòmica. Avui hem vist també que aquesta desigualtat persisteix en tots els sectors, en totes les edats i en totes les realitats. I tot els avenços, encara queda molt camí per recórrer. Però si una cosa tenim clara és que no ens aturarem. No deixarem de denunciar-ho, d'exigir polítiques públiques valentes, de reclamar transparència salarial i de donar suport a totes les dones que cada dia lluiten per un reconeixement just a la seva feina. Totes, joves que acaben d'introduir al món laboral i les que porten més temps, analitzarem sempre els comportaments de les empreses i denunciarem qualsevol indici de bretxa salarial. La bretxa salarial només tindrà un final quan deixi de ser un tema pendent i es converteixi en una evidència. La diferència ha de ser zero. 0 euros, 0 excuses, 0 desigualtats. Fins que això no sigui una realitat, seguirem lluitant, informant, obrint espais com aquest i fent sentir la nostra veu. Perquè la igualtat no és negociable i, sobretot, perquè totes les dones mereixen cobrar el mateix per la mateixa feina. La lluita continua i no pararem.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. L'esport és molt més que una activitat física. És esforç, treball en equip, superació i també una eina de transformació social. Però durant molts anys les dones han hagut de lluitar per fer-se un lloc dins del món esportiu, que sovint les ha invisibilitzat o situat en segon pla. Avui tenim el plaer d'entrevistar a l'Aurora Bravo, presidenta de la Unió Esportiva Santboiana, un referent de l'esport santboià i català. També tenim un testimoni que ens explicarà el paper de les dones en l'esport, dels avanços que s'han aconseguit i dels reptes que encara queden per superar. Amb tot presentat, que comenci el programa. Tot i que la participació femenina en l'esport ha crescut molt durant les darreres dècades, encara existeixen diferències molt importants respecte als homes. Segons les dades del Consell Superior d'Esports, les dones continuen tenint menys presència en càrrecs directius, menys cobertura mediàtica i menys recursos econòmics que els equips masculins. I tampoc hem d'anar molt lluny per veure-ho, perquè ho podem viure cada dia amb qualsevol esport. Aquesta desigualtat és especialment visible a l'esport professional, on les diferències salarials i la visibilitat continuen sent molt importants. De fet, diversos estudis mostren que la major part de la cobertura esportiva dels mitjans continua centrada només a les competicions masculines. Però les barreres no només apareixen a l'èlit. Moltes nenes i adolescents abandonen l'esport abans que els nois, sovint per la manca de referents o per estereotips de gènere o per la pressió social. També hi ha una realitat menys visible, que és que les dones continuen sent minoria en molts espais de lideratge esportiu. Els càrrecs de presidència, direcció i entrenament continuen ocupats majoritàriament per homes. Per això és especialment rellevant parlar avui amb una dona que lidera una entitat històrica del nostre municipi. I és que Sant Boi té una relació superespecial amb l'esport i especialment amb el rugbi, perquè la Unió Esportiva Santboiana va ser fundada l'any 1921 i és considerada el club degà del rugbi a Espanya i una de les entitats esportives més emblemàtiques del país. A més, el rugbi és un esport que tradicionalment s'ha associat als homes sempre, però que en els darrers anys ha vist créixer de manera important la participació femenina també, tant dins del terreny de joc com als espais de responsabilitat, encara que menys. I precisament avui volem parlar d'aquests dos aspectes, que són el del lideratge femení i de la situació de les dones dins del món de l'esport. I per fer-ho comptem amb una convidada molt especial. Ella és la presidenta de la Unió Esportiva Santboiana i és una de les poques dones que lideren una entitat esportiva d'aquesta dimensió i trajectòria a Espanya. Al capdavant del club hi trobem a l'Aurora Bravo, que avui ens acompanya per compartir la seva experiència personal, reflexionar sobre els reptes de les dones a l'esport i explicar-nos com veu el futur de l'esport femení.

0: Hola, Aurora, bona tarda. Per començar, m'agradaria conèixer una mica la teva història. Què és el que t'ha portat a la Unió Esportiva Sant Boiana? Per què tens aquest vincle amb el club?
1: Aviam, jo, el meu vincle al club no és de jugar. Jo fa molts anys vivia al costat de la, d'on està ubicat la Unió Esportiva Sant Boiana, i allà hi havia una piscina que la gent del poble podia anar-hi, i d'aquest va fer el fet de fer-me sòcia de la Unió Esportiva Sant Boiana. Això significava que anava cada dia a l'estiu, i a partir d'aquí vas coneixent la gent, t'integres, et vas integrant, i al final et quedes pues, vivint amb tota la gent del club i de més. Jo tenia un germà que era una mica més gran que jo i va començar a jugar a rugby, i això em va portar, doncs, ja no solament anava a passar les tardes allà al club, sinó que era anar a passar, pues, la veritat, que més una gran part de la meva... del
0: clar,
1: dia, del dia
0: ha sigut
1: allà.
0: Més un procés, no, d'espectadora que de
1: sí.
0: jugadora, perquè jugar no ha jugat mai.
1: Jugar no ha jugat mai. Quan
0: i...
1: es va fer el rugby de fèmines a la Sant Boiana, que seria cap als anys 90, jo tenia edat per jugar, però no vaig jugar perquè mon germà era molt bo, i aleshores aquesta,
0: clar,
1: diferència, aquesta diferència no m'agradava.
0: La Sant Boiana és una entitat amb més de 100 anys d'història i molt arrelada a Sant Boi. I què significa per tu estar al capdavant d'un club tan emblemàtic com és aquest?
1: Pues la veritat que és algo molt important. A vegades que va passant el temps, tu et vas donant compte de que realment és un club molt important. Jo vaig entrar perquè, bueno, em van proposar un amic, em va proposar per ser presidenta. D'entrada vaig pensar, què fas? Però després et vas empoderant i vas dient, per què una dona, no? No? Era la primera dona d'Espanya, i aleshores vaig pensar, bueno, pues, sí.
0: La primera d'Espanya, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. De divisió d'honor, sí. Sí. Aleshores, bueno, allò que et vas dir, et van dient, va, però sí, que tu pots, que... i bueno, i al final et presentes i vaig guanyar. Vaig guanyar les eleccions i a partir d'aquí, pues, allà estic. Ara porto 4 anys i la veritat és que és dur o no, lo següent.
0: Sí?
1: Sí, molt dur.
0: El món de l'esport i especialment els càrrecs directius, com bé hem dit, no, han estat tradicionalment ocupats per homes, i com és bé, ha sigut la primera dona a Espanya. Llavors, has sentit en algun moment que el fet de ser dona ha condicionat la teva trajectòria o la manera que s'ha percebut la teva feina?
1: Sí, evidentment. Pensa que jo m'he presentat aquí com a presidenta, però jo porto 35 anys al capdavant d'una assessoria, i uh-huh. som dues sòcies, no hi ha homes allà. Aleshores, aquests 35 anys ja ho he patit, perquè sempre pregunten pel director de l'empresa. La directora, sembla que és una paraula que quasi no existia, i encara avui dia costa que existeixi. Aleshores, clar, per mi, ser, estar al capdavant d'una institució, evidentment com és el rugby, pues, significa molt, perquè és un món d'homes total, total, tot i que diguin que aquesta, que hi ha una noia, que a la federació hi ha dones, que jo penso que està mogut totalment pels homes. I per mi significa algo important, però tampoc em treu la son. No em treu la son perquè, pues, perquè estic acostumada que aquest món de la dona com estar al capdavant, pues no és gens fàcil. Però bueno, jo continuo allà i endavant.
0: I per tant creus que continuament tu has de demostrar més que, per exemple, un home per ser més reconeguda, per exemple, en aquest càrrec que tens tu ara?
1: Jo crec que sí, a tots els càrrecs, eh? Les dones jo crec que de sempre ho hem tingut que guanyar. A l'home jo crec que és més ambiciós també, no?, per arribar al poder que la dona, i la dona pues, ho ha de demostrar. Quan dic de demostrar no és que jo sigui més que ningú, sinó que perquè a tu t'escoltin pues t'has de fer veure. I en canvi, entra un home, hola, bona tarda, i comença a parlar.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I ara que ets presidenta d'un club d'esports, quan mires enrere, què creus que han estat els principals avenços que han aconseguit les dones dins d'aquest món de l'esport fins ara?
1: Mira, jo quan em vaig presentar, ja et dic, fa 4 anys, una cosa que tenia clara és que seria referent. I al cap d'un any hi havia una altra dona al País Basc, a l'Ordizia, que és presidenta també. Aleshores, això significa que a poc a poc, com a tot, no? Abans he dit que els homes tenen aquesta ambició i per ser fet de ser homes ja arriben, i jo crec que les dones no tenim aquesta ambició, però sí el poder arribar. I aleshores, ens és més difícil, però jo crec que a poc s'està demostrant que hi ha molta dona al capdavant de molts, jo què sé, investigacions, empreses, digue-li que vulguis, i aquí al rugby jo crec que també a poc això anirà endavant. De fet, pensa que fa uns anys l'equip de fèmines el coneixia quasi bé ningú. Avui dia a la Federació Espanyola ja tenim les Lleones també, no? Que també estan aquí, i a poc jo crec que la dona es va ficar en aquest món.
0: I avui dia quines desigualtats continues observant, ja no només en quant a la presidència i al càrrec, sinó també amb els equips de dones o homes?
1: Continuen havent-hi desigualtats, vale? Inclús en el meu club, que és una dona presidenta, però tu pensa una cosa, que allà a Divisió d'Honor, bueno, les noies no estaven a Divisió d'Honor, van pujar fa 2 anys, i els homes sempre han estat a Divisió d'Honor. Aleshores, el fet d'estar a Divisió d'Honor significa que, bueno, que vas per tot Espanya, i dins del que és el club també significa que, tot i que el rugby és amateur, fa uns anys que hi ha jugadors que cobren, ¿vale? No cobren per viure al mes, perquè han de treballar en un altre lloc, però sí que són semiprofessionals. I les dones, avui dia, encara no tenim cap semiprofessional al club. Per què? Perquè no estan en Divisió d'Honor A. Estan a Divisió d'Honor B, i el jugador de Divisió d'Honor B, com podria ser un sub-23, tampoc cobra res. Però és molt difícil. Uh-huh. És molt difícil pel fet de ser dona, de mirar de que tinguin les mateixes oportunitats. Inclús de pis. Pensa que les noies que tenim al club són d'aquí, de Sant Boi o de Barcelona, o són a prop. Els nois venen de fora. La Unió Esportiva Sant Boianà té 2 pisos de lloguer, que aquests nois van a aquests pisos. Aquest any passat hem tingut 2 noies jugant a Divisió d'Honor que són de Mallorca, i venien cada dijous fins diumenge, no? Venien, entrenaven, jugaven, marxaven. Aquestes noies pobres han estat una mica pues, vivint a casa d'una, després a casa d'una altra, després quan un pis es queda una habitació buida d'aquests que tenim llogat allà, un cap de setmana que no tenen ningú, han vingut a casa meva, vull dir, encara hi ha desigualtat.
0: Sí. I en quant a recursos i visibilitat i reconeixement, també creus que hi ha desigualtats? Per exemple, creus que se li dona igual una mica més de visibilitat a un partit masculí que a un partit femení, per exemple?
1: Sí, encara sí. Avui dia. De fet, quan juga la Sant Boià en el primer equip, el camp s'omple, més o menys, sí. I de dones costa.
0: I com ha evolucionat la presència femenina dins de la, específicament de la Unió Esportiva Sant Boiana durant els darrers anys en aquest club?
1: Home, jo crec que anem endavant, que anem endavant. El fet de que costa molt tindre un equip de dones, vale? El fet de ser dona, que potser sempre parlem del tema maternitat, tot i que ara és més tard la maternitat, però sí que és real que jo crec que para un moment de la teva vida, no? Per desenvolupar segons quins oficis. I a la Sant Boiana ens ha costat, però per fi hem aconseguit tindre un equip que aquest any, per sort, continuen a Divisió d'Honor B, tot i que costa molt, però hem tingut l'oportunitat aquesta, tenim un equip, tenim entrenadors per elles, i jo crec que si continuem així i es treballa com s'ha de treballar, jo crec que podem arribar a Divisió d'Honor.
0: I ara anem a parlar una mica més de l'esport en si. Quin paper tenen les famílies i l'entorn a l'hora que una nena decideixi practicar aquest esport o no practicar-ho? Creus que hi ha estigmes, per exemple, a la que una nena s'apunti al rugby?
1: Home, jo crec que cada dia menys, per sort.
0: Sí?
1: Vale? Però encara hi ha molts estigmes, no? Això de que és un esport per nens, sí que és un esport de contacte, però no precisament per nen.
0: Clar.
1: També el fet de que hi hagi més nenes cada dia al futbol, que abans també que una nena jugués a futbol era com era un machico, i ara pues, és molt normal, no? Pues el rugby igual, i de fet a l'escola per sort cada dia hi ha més nenes. Tot i que el rugby pensa que juguen fins als 16 anys, nois i noies, però comencen a l'escola i a lo millor a sub-16 igual hi ha poquetes noies en comparació als nois.
0: Creus que aquestes nenes tenen algun referent femení a que puguin seguir? O falten referents femenins dins
1: del... Jo crec que sí que falten. Falten molts referents femenins en tots els camps, ja sigui de jugadores com d'entrenadores, per exemple. Sí. Entrenadores no n'hi ha.
0: I tu has tingut algun referent femení durant la teva trajectòria que t'ha inspirat? Ja no és només en el rugby, sinó en la teva trajectòria com a vida? O també t'han faltat, has vist que t'han faltat referents femenins, per exemple, en un càrrec directiu?
1: Sí, no he funcionat a través de referents.
0: I tu creus que és important que les nenes vegin dones ocupant espais de lideratge per després sentir-se identificades i poder, no sé, tenir algun referent? En el teu cas igual no has seguit
1: sí,
0: un referent.
1: Sí, evidentment però... que sí, és el que et deia abans, no? O sigui, quan tu veus dones, tu el que fas és normalitzar la situació, no? Clar. Que avui estem tu i jo, doncs perfecte, si hi hagués cinc dones, doncs això és molt normal ja, no? Que em truqui una noia i em digui, escolta, Aurora, que vull fer-te una... Vale. Això ho comences a normalitzar. I això només es pot fer integrant-te.
0: Ara vull parlar també una mica més de l'esport, que moltes vegades l'esport es parla com una escola de vida. A tu què t'ha portat des que has passat a sense dedicar-te a la Unió Esportiva Sant Boi, que has començat a dedicar-te, quines lliçons t'ha portat a tu personalment l'esport? Has après coses allà que t'hagi aportat l'esport, que no t'ha portat un altre...
1: Home, jo el que sí que veig és que, ja et dic, jo no sóc esportista, vale? Uh-huh. Però el que sí que veig i tinc molt clar que la vida esportiva et porta és algo molt important dins del teu món. Uh-huh. A tots els nivells, a nivell competitiu, no? El saber guanyar i perdre és molt important. A nivell d'amistats, jo crec que ser d'un grup és molt important. I el rugby té molts valors que després quan ho portes a la vida real jo crec que són molt importants. Per tant, la conclusió és que l'esport a la vida jo crec que és necessari.
0: Uh-huh. I si tu mires cap al futur d'aquí 10 anys, per exemple, com t'agradaria que l'esport femení hagués evolucionat? I com t'agradaria també el club que evolucioni?
1: Home, a mi m'agradaria que, pues això, d'aquí uns anys, que les noies estiguessin a la mateixa divisió que els nois i tindrà els mateixos drets i obligacions. Uh-huh. Com es va aconseguint? Doncs, bueno, a poc a poc, perquè ja et dic, no ha sigut fàcil, però el que sí que està clar que tot el que està a divisió d'honor A té uns drets a la Samboiana, i el que està a divisió d'honor B també, per nosaltres, per mi el moment de donar la roba, per exemple, per mi m'és igual home, dona, que no, o sigui, si tu estàs a divisió d'honor B o A, tu tens la mateixa roba, no per ser home o per ser dona.
0: Si les dones pugessin a l'A podrien tenir, per exemple, els mateixos recursos que els homes, no?
1: Home, que és que s'haurien de... Pensa una cosa, que s'haurien... Els recursos que té la Unió Esportiva Santboiana no són molts, per desgràcia, vale? Perquè, bueno...
0: Bueno, sí, és un club gran i encara hi ha així, clar.
1: Sí, i necessita d'un pressupost, i el que les noies estiguin a divisió d'honor B ha significat que això és un pressupost que s'ha de dedicar a les noies i que no ha entrat de pes a la Santboiana, no? Perquè tots ens omplim la boca, les noies, però després d'ajuts i subvencions i de més, la veritat és que no hi ha una diferència. De totes formes et dic que el rugby no és un esport, no és professional i no és un esport multitudinari, amb la qual tampoc té...
0: Clar, igual falten igual una mica de recursos, no? Pel rugby, ja per ser només el rugby.
1: Sí, falten molts recursos. Jo crec que també nosaltres tenim la sort, i la no sort, la sort de ser un club privat. Uh-huh. Això, doncs, bueno, et dona una llibertat de fer, però per contra tu has de pagar la llum, l'aigua, el gas i tot. Clar. Aleshores, aquests recursos a nivell de club es noten molt. Uh-huh. Per què? Perquè tots els recursos que tenim són per casa i pels esportistes. Uh-huh. En canvi, els altres esports o qualsevol que el club no és privat, doncs evidentment l'Ajuntament ha de pagar la llum, per dir-te alguna
0: cosa. I a llarg termini tens la idea de seguir com a presidenta?
1: Home, jo en principi ja et dic que no.
0: No?
1: No. No per res, estic contenta, a mi m'agrada... Penso que es fan moltes coses, no totes a gust de tots, evidentment, però ha sigut una etapa molt dura. És molt dura perquè, perquè has de... És gestionar, a mi gestionar no em desagrada, però és gestionar molta misèria.
0: Clar.
1: Clar, són pocs recursos per tindre moltes coses.
0: Bueno.
1: És difícil. Clar. És molt difícil, i això... El dia a dia, a part que jo no visc... Bueno, pensa que és una junta, però que ningú cobra, no? Tothom és el totalment lucratiu. No es cobra. Clar, jo visc del meu despatx. Clar. Aleshores, tinc molta feina, per sort. I clar, no li pots dedicar a la Unió Esportiva Sant Boiana tot el temps que t'agradaria.
0: Bueno, doncs molta sort en tot, i moltes gràcies per estar aquí avui amb mi. Ha sigut molt interessant, i ens veiem a la pròxima, Aurora.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga.

0: Després d'escoltar l'experiència de l'Aurora Bravo, volem donar veu a altres dones que han viscut l'esport en primera persona, perquè les dades ens ajuden a entendre la realitat, però no són les experiències personals les que ens permeten veure com aquestes desigualtats afecten el dia a dia. Per això hem preguntat a la Núria Jou, que és capitana del primer equip femení de la Unió Esportiva Sant Boiana. I qui millor que ella per explicar-nos la seva experiència en primera persona d'una jugadora de rugbi que s'enfronta cada dia a les dificultats i les diferències que té ser dona en un esport tan masculinitzat com aquest. Anem a escoltar el seu testimoni.
1: Doncs mira, per mi l'esport és com que t'aporta vida. O sigui, ja no només per tots els beneficis que té a nivell de salut, sinó pel que et fa viure. Per exemple, en el meu cas, com a jugadora de rugbi, he viscut molts moments i moltes coses a través de l'esport que considero que des d'una altra manera doncs, no les podries haver viscut o no les podries haver sentit, no? Aleshores, per mi l'esport doncs, té un gran pes, no? dintre de la meva vida i tot el que m'ha portat. I després, com veig la dona dintre del món de l'esport i quin paper té? Doncs mira, a mi m'agradaria que tingués un paper on el seu rol fos disfrutar del seu esport, centrar-se en rendir i passar-ho bé, però la realitat és una altra, ja que té un rol, doncs, la dona dintre l'esport sempre ha d'estar reivindicant, ha d'estar visibilitzant l'esport femení, ha d'estar lluitant, ja sigui bé amb el seu club o amb la seva federació, doncs unes condicions dignes i iguals que les que tenen els homes. Llavors, és un rol que desgasta molt, no? com a jugadora o com a esportista, perquè no només t'has de centrar en rendir, en disfrutar, que és no t'has d'encarregar d'unes altres coses, que potser sent un home aquests mals de cap ja t'ho dic jo que no els deuen tenir. I sí, he viscut bastantes desigualtats dintre del món de l'esport, bueno, en el meu cas, pues, en el rugbi, tant a nivell de selecció com a nivell de club, eh? Sí, hi ha moltes i si començo no acabo, però te'n puc dir un parell a destacar, tipus, per exemple, el camp, el tema d'horari de camp o quin camp per entrenar és millor que un altre, doncs sempre els millors horaris i les millors condicions i els millors camps sempre s'ho queden els homes. Llavors nosaltres, pues venga, lo que sobre o lo que quede per les dones. Després també a nivell de diners, el que està destinat a nivell econòmic per la secció femenina i la masculina, doncs òbviament es troben moltes diferències també a nivell de sou, de lo que pot cobrar una jugadora o un jugador a dia d'avui, doncs segueixen haver-hi diferències. També tema de merchandising i tal, els homes doncs, normalment sempre acostumen a tenir més, etc. i les dones com que menys. Llavors, doncs, bueno, aquest és el meu punt de vista i moltes gràcies per les preguntes.

Avui hem parlat d'esport, però també hem parlat de desigualtat. Hem vist que encara que hem avançat molt, encara hi ha moltes dones que continuen trobant barreres dins del món esportiu. I barreres que poden ser visibles, com per exemple la falta de recursos o la representació, però també invisibles, com per exemple els estereotips o la manca de referents. Per això és tan important escoltar experiències de dones com l'Aurora Bravo i de totes aquelles esportistes que continuen obrint camí per les generacions futures, ja que l'esport hauria de ser un espai d'oportunitats, de creixement i de llibertat per tothom, independentment del gènere. I perquè això sigui una realitat, encara queda feina per fer, però també molts motius per continuar avançant. Gràcies a l'Aurora Bravo per acompanyar-nos avui i a la Núria Jou per compartir la seva experiència. Ens veiem al proper programa.

0: Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
4: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que, des de fa més de 4.000 anys, la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
2: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus, i per tant les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides, i el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac

0: aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celest en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahí van fer 12 divisions i d'ahí van fer, sense que les estrelles representessin cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar, i avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celeste en aquest zodíac, per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries, té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
1: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus, les constel·lacions, signes zodiacals. Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres mateixos. I en tot cas, ara sí, entrem en matèria, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, astrònom aficionat i responsable de geòleg.cat. Jordi, què tal, com estàs? Què et trobem fent?
2: Segon, que no s'acaba d'alinear.
1: Què fas?
2: No, que saps... Ara. Perdó. És que tinc... Saps què passa? Que avui tinc a Venus a la meva casa i estava...
1: Ja t'hi cap, a casa?
2: No. És que no... Clar. Això estic parlant d'altres coses, jo. Estava mirant de posar bé el trípode. El que passa és que aquest trípode està... Mira, té més mala llet que Marta a la posició.
1: Llavors sí que mal assumpto, eh?
2: Sí.
1: A veure com ens solucionen això. Això haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això. I quines conseqüències tindrà.
2: M'ha agradat molt l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
1: Molt interessant. Cert,
2: he de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida. Uh-huh. Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
1: Doncs prenem nota,
2: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Uh-huh. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosquegi una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixien que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
1: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
2: Exacte.
1: Sense previ avís de cap tipus, oi?
2: Imagina't quin esglai.
1: Terrorífic.
2: El que hauríem de per això ara diferenciaré el que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stonehenge, que són de l'edat de pedra, estructures antiquíssimes, tenen un sentit astronòmic, de calendari. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
1: De fet, ara que ho dius, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
2: Exacte, s'ha de diferenciar, perquè és molt diferent. Fixa't que abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, Això també estan totes orientades.
1: Segurament és de moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin connectades.
2: Sí,
1: cosa que també dona per investigar, tot plegat.
2: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
1: I tant, sí.
2: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi.
1: Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
2: Exacte. Sí, sí, sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, vulguis o no.
1: I dius, tant. Ostres, qui veu una ossa a la ossa, no?
2: Mare, Déu. Ah, exacte. Sí, sí. A la ossa, que després és el carro, se li diu el carro perquè en
1: el cullerot, fins i tot.
2: Li va donar, sí, al Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes. Uh-huh. No, doncs no deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, vaja, la carta natal.
1: Interessant, això. Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
2: Exacte. Tu, per exemple, quin signe ets?
1: Doncs jo sóc Bessons.
2: Ah, mira,
1: tot juny. Veus? Fixa't.
2: Sí. Doncs tu i jo tenim un caràcter molt, molt similar, no?
1: No ho sé, no et sabria dir.
2: No ho sé.
1: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
2: No, però és molt, molt fàcil això. Ja, potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real, condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter o no?
1: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
2: Sí.
1: És això?
2: Correcte, correcte. I no només és això, sinó és que també et depèn, o sigui, la posició del Sol a la constel·lació en què està, dependrà la posició de la Lluna en aquell moment. També et dependrà la posició de Mar, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
1: Els astres,
2: sí,
1: en general.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles, els que s'han de mirar amb telescopi i després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors no.
1: Clar, això és
2: que
1: curiós.
2: Que també poden
1: perquè...
2: dir, oh, esclar, és que no el vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
1: No sabies que existien, clar.
2: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
1: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert. Ah, clar, ho entenc, no? Era això.
2: Exacte.
1: Ja.
2: Sí, sí. Però després, cap al Renaixement, ha dit que Kepler va ser un... feia cartes astrals en càrrec, eh?
1: Sí, sí.
2: Bueno, Kepler, Galileu, tots aquestes sèries astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
1: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
2: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
1: Molt quantes important diferenciar tu, això.
2: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia,
1: sí,
2: com a tu.
1: Sí.
2: Quantes vegades ens ho han dit?
1: Sí, moltes vegades, innombrables
2: moltes
1: vegades.
2: Sí, sí. Moltes vegades.
1: Sí, sí. Doncs, sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa, sí, sí, és veritat.
2: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer, doncs, la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
1: Fixa't, veus.
2: I un magnífic científic de l'època.
1: Perquè eren, per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir. Què passarà d'aquí un temps? Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Jo vaig anar amb una noia fa molt temps.
1: Ah,
2: i sense dir-m'ho se'm va anar a fer això de l'horòscop, el futur, a llegir la no sé qui carai va llegir. I va dir, doncs...
1: Amb algun professional, diguem-ne, que es dedica
2: a
1: això.
2: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi.
1: Ah.
2: Acte seguit ho vam deixar.
1: Bé, això...
2: Seguim.
1: Qui sap si justament per la previsió va passar?
2: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
1: Avançarem una mica, si et sembla. Sí. I, bueno, és això, i aquí hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
3: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
1: Cosa de l'astrologia no surt gairebé.
3: Cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50 per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin. Espero haver-ho pronunciat bé. Ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
1: No t'entenen, efectivament.
3: I que, bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
1: Ah, això als anys 50, eh?
3: Sí.
1: Ja estàvem entrat al segle XX. Al segle XX, ja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
3: No.
1: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
3: Clar, el senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
1: Ah, carai.
3: I ho afirmava...
2: Això de la casa a Mart, què vol dir?
3: Que havien nascut amb la casa a Mart i que l'efecte que teníem...
2: Però qui té casa a Mart?
1: Que tenien una finca allà, o com va?
3: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
1: Això va ser la seva conclusió, eh?
3: Sí. Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
1: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir, sí. I com és? I com va anar? Explica.
3: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu, després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant. És Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
1: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor Gauquelin arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
3: no? Sí, diu, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
1: Ah, clar.
3: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que... Llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
1: S'inventava coses, vols dir?
3: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
1: Ah, fixa't.
3: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
1: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
3: Sí.
1: Sembla ser, pel que expliques.
3: Sí, sí.
1: No voler, jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar
2: la perversió dels estadistes, eh?
3: Però, a veure, esclar, a partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, o sigui, imagina't, no sé si ho veus, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
1: Sí, home, i tant.
2: I doncs, tant, i tant.
3: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
1: Clar.
3: Al mateix nivell que, no sé,
1: Usain
3: Bolt. Sí. Clar. Amb la qual cosa, bé, això va generar, per exemple, gent com Jeffrey Dean, que li van rebatre. Jeffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
1: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
3: Sí. I entre una cosa i l'altra, la cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
1: Això és important, eh?
3: Sí.
1: Això és important. O sigui, és important la manera en què ells, aquests sectors, intenten refutar els que el refuten amb ells, no?
3: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gokelen m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional, que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
1: Ah, ostres, vale.
2: Compte.
1: Mira, veus, això
2: compte.
1: És... Això...
2: A França les coses van diferents.
3: Sí, sí,
1: té
3: sí,
1: nacionalitat,
3: sí, sí.
1: eh?
3: Sí, sí,
1: identitària,
3: sí.
1: més. Fixa't. Si has de tenir un passaport, si determinat.
3: Has de ser francès. Això... I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia, en els criteris de selecció, també,
1: claro, si ets francès...
3: també tenia uns certs biaixos de que no li agradava ja. que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
1: Clar, fixa't.
3: Doncs...
1: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, pel zodíac, no?
3: Sí.
1: Pels astres.
3: Sí, sí, sí. I, ja. Va, i aquí és... la trista història de l'estudi, que en realitat era bastant lamentable, però bé.
1: Tornem a bueno, Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat, què és el que no et quadra tu de l'horòscop, que ens estaves dient abans?
2: Mira, tu saps que l'horòscop són 12 signes.
1: Sí, clar, sí, sí.
2: Eh? Són que abans
1: un per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, sí. també, sí, coincideix.
2: Que quan me'n recordo el pati quan saltaven a corda i Leo, Piscis, no sé què, que...
1: Sí,
2: bueno,
1: sí, i tant.
2: I es deien tota la
1: resta. Jo tinc un trauma, aquesta cançó d'aquelles que quedes i no
2: també,
1: pots dormir, eh?
2: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions?
1: Són,
2: això és perquè el Sol passa, diuen això, perquè el Sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Mm-hmm. Perquè tenim 12 mesos, 12 constel·lacions, 12... en el Sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes. Vale. Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord, molt bé,
1: aparentment, anem
2: a veure.
1: Sí. Tindria cert sentit, no?
2: Sí, sí. Anem a veure si això és veritat o no.
1: A veure.
2: Resulta que el Sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra.
1: Ah.
2: Aquesta no hi és. No l'han posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
1: Tenim. Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
2: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
1: No quedava bé,
2: No quedava bé. A més, el número 13 és un número que no agrada, en aquest, precisament en aquest ambient.
1: Ah, efectivament. Això seria
2: No sé si...
1: Seria un any de traspàs.
2: No sé si ve per
1: aquí. Sí, sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
2: Sí, sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
1: Ofiuc.
2: Ofiuc és una, Ofiuc. És una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el Sol a davant, evidentment.
1: Sí, però no veus cap de dia no es veu cap constel·lació.
2: No. Quan el Sol està a la casa d'Ofiuc, ja no es veu, Ofiuc. Aleshores, hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha definit, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, estem amb això.
1: Acceptem.
2: Aleshores,
1: va, vinga.
2: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el Sol? Doncs no, tampoc és cert.
1: Tampoc.
2: El Sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'hi està uns 44 dies, que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs, hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
1: Clar, són...
2: Perquè sí. Si realment creus en això, has de veure doncs, que l'escorpí ja ha estat pocs dies al sol allà, que potser no ets escorpí, que potser ets un altre signe, clar. Perquè astronòmicament no
1: és
2: toca.
1: És molt curt, diguem, el tema.
2: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps s'hi està al sol, Ofiuc?
1: A veure.
2: 18 dies.
1: Ah, 18 més, eh?
2: 18 dies.
1: Carai.
2: Sí, senyor.
1: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta, no li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
2: No me viene.
1: Carai, això...
2: doncs tenim un petit problema aquí, que és, bàsicament, és d'arbitrarietat.
1: Sí, sí.
2: I subjectivitat, vull dir que no...
1: Bé, de fet, el doctor Trigo ho deia, no?
2: Sí, sí, sí, és això. El doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien, també. Els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera... el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs bàsicament els que hi van allà van acabar de dibuixar. Ja van trobar ells les constel·lacions.
1: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
2: Sí, senyor.
1: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
2: La X, no? De Twitter, sí. Clar, no sé si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X. Per
1: no, ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors,
2: sí. La constel·lació de l'Apple.
1: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. Sí, és veritat. Sí, sí.
2: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. O seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
1: Totalment.
2: Però aquesta línia de les constel·lacions, és de les constel·lacions del zodíac, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie, diguem així, d'un disc. No?
1: Sí.
2: No giren en totes direccions com un àtom, com es podria imaginar un àtom, sinó que giren en un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta. Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
1: A veure?
2: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis. T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de... Diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això. Fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
1: Bueno, però es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment...
2: L'eix de la Terra,
1: tu
2: te l'imagines immòbil i la Terra girant.
1: Sí, clar.
2: No?
1: Sí, sí.
2: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes. Aleshores,
1: com una baldufa,
2: ara...
1: no?
2: Sí, exacte. Tu em sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
1: Sí, en teoria, al nord, sí, sí. És com si l'anés a foradar cap allà, sí.
2: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament no es mou.
1: Sí, sí.
2: Està
1: només
2: a un grau del nord real d'aquest eix. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha estigut sempre igual, sinó que ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac, Alfa Draconis.
1: Clar.
2: Que estava a propet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella.
1: Ahà.
2: No amb la polar actual.
1: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
2: Sí, perquè l'eix va canviant.
1: Però en canvi, els signes zodiacals no.
2: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
1: Sí, sí.
2: A més, això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
1: Bueno, és important perquè...
2: Els tenim sumats, sí.
1: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, o sigui, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
2: Ah, exacte. I la
1: no s'ha adaptat, no?
2: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys. I resulta que ara, quan tu dius és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement astronòmicament el Sol no està a balança,
1: clar,
2: sinó
1: clar,
2: que està
1: clar,
2: en una altra
1: clar,
2: constel·lació.
1: Clar, clar, clar, clar.
2: Això... És molt possible, perquè s'ha mogut.
1: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
3: Sí, hi ha gent que ha fet observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament sí. el mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
1: En teoria... Al mateix lloc,
2: sí, no, hauria de ser així.
1: T'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
3: Sí, sí, sí. Ara, us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'ha vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
1: Ho preguntes?
3: Sí, no sé, clar, no. Ara dibuixa un ofiuc.
2: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp. I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
3: Val.
2: D'acord, vindria, és mitologia, tot
3: sí,
2: és
3: sí.
2: mitologia.
3: Bueno, no, doncs no. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
1: Això també és veritat.
3: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica d'espoiler del capítol de la Terra plana, que encara no hem fet.
1: Bueno.
2: Sí, perquè això hi ha molt de dia, la Terra plana.
1: Sí, però avui toca el tema, els horòscops, nois. No ens desviem, que de seguida sempre marxeu i el temps és limitat, companys.
3: Centrem-nos,
1: que ens interessa el zodíac.
3: A veure, Jeffrey Dean, australià.
1: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
3: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
1: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
3: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
2: M'hi sumo.
3: Sí, sí, sí.
1: Sens dubte. Digues, endavant. Què deia en James?
3: Bueno, aquest matemàtic, químic i matemàtic australià, ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg, ell creia en el tema. Ell s'hi va dedicar. Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia doncs, va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Doncs va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia, que bé, com a dedicació de...
1: Bueno,
3: està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Mart no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
1: Home, tot fa pensar que sí, no?
3: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
1: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
3: Sí, sí, sí. 2.000 parelles
1: poca
3: de bessons.
1: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però Déu-n'hi-do.
3: Altres vegades ho he trobat, aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
1: Clar, aquí està el tema, eh? Però d'acord.
2: No eren alemanys.
3: No eren alemanys.
1: Sí. També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap
3: mai. Sí, anava a dir això, hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum, i
1: endavant,
3: això ho respectem també profundament.
1: Doncs ell va agafar... Ell va agafar
3: una, abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean, perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet. Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tot una enquestes, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons, significativament, eren iguals o no. Experiment també...
2: No, està bé, és un entorn controlat.
3: Sí, sí, sí.
1: Està ben pensat.
2: Sí.
3: Una vegada fet l'anàlisi estadístic, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs res.
1: Ah, directament, res.
3: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
1: Carai. 2.000,
3: Sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara a dia d'avui ho fan, cada vegada que ell publicava sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, que no sé si he calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
2: Tarden una mica més, tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
1: No crec.
3: Doncs li van dir, és que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Geoffrey Dean va decidir, va fer una submostra.
1: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no. Va
3: identificar d'aquests 2.000 una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
1: Ja anar a apurar ja al màxim, de dir, veure.
3: I tampoc sortia res.
1: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals,
3: Després, això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
1: A veure...
3: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han creat són diferents. Li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia de què serveix?
1: Clar,
2: No em repliquis això, perquè, m'estàs dient la raó, m'estàs de la raó.
1: Sí, efectivament. Sí. Perquè si es basa en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
3: Sí, aquí doncs hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes que no són mesurables, com ara el karma.
1: Aquí entra un tema, Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
3: Sí, és que diu, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interès, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
1: Però quan jo llegeixo l'horòscop, ve que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
3: Sí, si vols un altre dia t'explico...
1: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, que no sé ben bé.
3: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
1: Interessant.
2: Vaja.
1: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial al respecte.
3: No. Ja. Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no és francès, que hem explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
1: Això serveix una mica per tot, potser, també.
3: Sí, Geoffrey Dean venia allà, muntava els experiments i quan ho havia desmuntat tot, l'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
1: Tu no hi entens res.
3: Exacte.
1: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, Una mica el tio amb aquest experiment tan ben... de fet, bastant evident, no?
3: Sí.
1: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho,
3: Sí, i això és només els bessons, Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
1: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, fins i tot quan un està a la casa d'un altre i tot plegat... Suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
2: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
1: I la llum, no?
2: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres. Que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
1: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
2: Exacte. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya bastants milions de vegades la força gravitatòria que et pugui exercir qualsevol planeta.
1: Ni que sigui per el cop que està, diguem.
2: Sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta, que és Júpiter, per exemple, amb una... Jo he triat una pilota medicinal. Ho sento. Ho sento molt. Sento. Jo he triat... Ja ho sé que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
3: És com un Plimpton.
1: Sí,
2: un potro. També.
3: O raspalleres.
2: Un petit... Sí. També. Tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
1: Clar, perquè la tens molt a prop.
2: Sí, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
1: Clar.
2: Però, ostres, anem una mica més enllà. Ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
1: Ah, home, i tant.
2: Sí.
1: Benvinguda sigui. Ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
2: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena. Evidentment ha de ser plena d'aigua.
1: Sí, home, sí.
2: A quina distància d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
1: A veure.
2: Doncs a uns 23 metres.
1: Ah, sí. O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa influència que Júpiter.
2: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
1: Probablement, la llevadora que assisteix al part també.
2: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques hi hauria d'haver cartells que dirien: sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
1: També tens raó.
2: Perquè
1: també
2: hi hauria un problema.
1: Clar.
2: Doncs cesàries es fan sempre, si es fan ben fetes, hi ha cap problema.
1: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt interessant, realment. Déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver, que intenten, bueno, jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi, com estàs?
4: Molt bones, què tal? Com anem?
1: Què tal?
4: Molt bé.
1: Com vas?
4: Bé.
1: Com ho portes, això?
4: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
1: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia? O què?
4: No, perquè ja no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res perquè sempre deia el mateix. I...
1: Per fer un riures, no?
4: Sí, perquè el que et deia tu, el demà ho deia en l'horòscop d'un altre signe. O sigui,
1: clar, però sempre hi ha aquell cuquillo, de dir: ai, diu que em anirà bé amb l'amor. Oh, ostres.
4: Però sabies que això era mentida.
1: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
4: Això sí.
1: Bueno, què ens portes avui, va?
4: Avui la meva missió és, durant els 5-10 minuts que estaré parlant, és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
1: Home, és molt important,
4: gent a perseguir-me així amb torxes.
1: Que aquí tenim en Jordi i servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. Mm. En la majoria dels casos és gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o algun nou descobriment, etc., que ha confós els termes. I dius: home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, Però, esclar, això ha canviat molt,
4: Sí, sí.
1: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres partint de les matemàtiques, de la física, etc.
4: Entès.
1: O sigui que, ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
4: Entès, intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Alberia ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré uns altres, que més o menys tots són iguals, Perquè durant...
1: Tots van a parar allà mateix.
4: Sí, tot van a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. Ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, li diu: a veure, això que dius és mentida. Bueno, és com haurien de ser les coses, però a vegades no són així. Però, com us deia, això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vista des del punt de vista molt esotèric i molt simplista. En canvi, l'astronomia, com deies, es mesura, es viu des del punt de vista més científic i, per tant, doncs intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir, doncs, dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat, el del senyor francès Michel Gouquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè agafa una mostra va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc. Sí,
1: però no va acabar demostrant res.
4: No, per això, que si agafes el que tu vols, doncs clar que tens raó.
1: Clar,
4: doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs, que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'èlit dels
1: astròlegs...
4: Sí, l'èlit. Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones que tenien una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
3: Vaja.
4: No va encertar.
1: Fracàs, estrepitós.
4: Sí, no diré ni una, però no em van encertar gaires.
1: Punyeta.
3: Però ni després. Ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia, no?
4: Exacte, n'hi ha posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
1: Vale. Sí.
4: Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic
1: s'havia... 75, eh?
4: Sí, 75%.
1: I ells mateixos s'autoimposaven un percentatge d'encerts.
4: Ah, exacte, diem, bueno, ens equivocarem ja una mica perquè no tot és exacte.
1: Ah, que no sigui dit.
4: Exacte, però menys del 75% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que van fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar, si van encertar.
1: O sigui, ostres.
4: O sigui, els dic, bueno, si tu fas a bollo, així a xorreo,
1: sí, sí, sí,
4: ells van encertar una miqueta més. Però, tot i això pot semblar un mini èxit, no. Perquè...
1: Però molt per sota del 75.
4: No, no, clar, clar, no, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però dius això, bueno, però és, com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests 6 astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... O sigui, el que deia un no coincid, de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els grans eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
1: clar,
4: res.
1: Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
4: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de 5 astròlegs que van analitzar 5 cartes astrals de 5 persones diferents per a veure si coincidia amb el perfil psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar 2. O sigui, tots, o sigui, aquests 5 que havien analitzat 5 més, van encertar a 2. I si ho fas a l'atzar, tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
1: Sí, clar. Certament.
4: Un altre fallo.
1: Justet, eh?
4: Sí,
1: justet.
4: Sí, sí, sí, però bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gaire bé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar, vale? I aquest...
1: 178.
4: Sí? Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. O sigui, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos feia fent, perquè cadascú interpretava les coses a la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Naninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personalitat, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un munt, eh? O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet d'astròlegs que passen per als sales de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones, 338 astròlegs havien de fer una sèrie de prediccions. Clar, tot bastant fracàs. Hi ha una cosa que tu, Sergi, i els altres també sé que us agrada molt, que és el tema de la política, i hi ha un senyor que era astròleg polític, i a sobre era molt reconegut, eh?
1: Adeus.
4: André Barbaut, el tio...
3: Home, aquest devia guanyar bé la vida, eh?
4: Home, segur, segur, perquè timava molta gent...
1: No, segur.
4: Segur. Doncs aquest senyor, ell es definia com a especialista en astrologia política. I s'ha dedicat a fer...
1: Hi ha una categoria, eh?
4: Okay. Sí, sí, sí, sí. Ell mira,
2: hi ha vessants, hi ha especialitzacions.
4: Clar.
1: Prenc nota, eh?
4: Home, hi ha gent que es dedica, hi ha per rams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63, sí, doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
1: Sí, públic.
4: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant, o sigui, va fallar els dos líders del moment, eh? Clar.
1: Agosarat ho era, no? Era audaç, sí, de dir, escolta'm, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar això, és aposta segura, no?
4: Clar, era lo fàcil, perquè, o sigui, per dir que Kennedy, que en el pic de la seva popularitat es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà, però, clar, sí, bueno, sí, un any després tornaria a estar allà, però no.
1: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid. Vull dir,
4: sí, exacte.
1: És gaire agosarat, no? Diguem, ara sí, mateix. Sí. Clar, clar.
4: Sí. Que, també, sí, també hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi. Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979 per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que dius,
1: un 10%.
4: Sí, un 11%, 10, 11%, sí. Que dius, bueno, encara no. Bueno, mira.
1: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
4: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 368 prediccions, la majoria eren vagues, perquè deia, una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord del món. I les altres deien que, doncs, l'any 83 morirà un líder polític. Clar. Bueno, això també t'ho puc dir jo.
1: S'entén que...
2: No és un, és l'altre.
1: Exacte, no, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no?
4: Val,
1: si ho ha encertat, perquè això, tot plegat...
4: Però això són com
1: les quartetes de Nostradamus.
4: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus. Aquest estiu, en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és l'any més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn del que interpretis. O sigui, tot és interpretable, i bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
1: Està clar, sí, bueno, sí, clar. Les quartetes que a més sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus també. Per cert, records als companys de la nit més fosca des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de
4: gran
1: la Terra més plana. I res, escolteu-lo a les plataformes corresponents perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona i que funciona molt bé. Doncs escolteu, jo crec que Déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant tot això, eh? Crec que ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí, ens hem descuidat coses segur, el tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet això, eh? Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi. Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà perquè ho ha vist en la posició de Venus, feu un muntany i pregunteu-vos què hi ha darrere de la idea, no tant del fenomen. Nosaltres continuarem buscant, no prediccions, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana.

0: tan fortes perquè, bueno, tinc algun problemilla de salut i no vull que la cosa se me compliqui.
1: Et defineixes com un s'embullar de cap a peus. Ho has dit diverses vegades.
0: Sí, tot i que jo no he nascut a Sant Boi, però vaig venir molt jovenet aquí a la costa de l'Església, vaig estar uns 6 dies i els meus pares al final van venir aquí a Sant Boi. Jo sóc del barri Ciutat Cooperativa. Jo ahir vaig créixer, vaig estudiar allà i vaig fer, pues, bueno, vaig fer la meva adolescència allà. I Sant Boi per mi és una ciutat que la tinc molt ben reconeguda, que és un espai genial. Hi ha gent que diu que està massificada i tal, potser sí, però tenim coses increïbles, no? Tenim un institut psiquiàtric millors d'Europa, diria jo. Tenim un camp de rugby, que som els degans, i tenim coses molt especials de Sant Boi. Sant Boi és molt especial per mi, sí, sí.
1: Tu diries que ho portes per bandera, tot i que no hagis nascut com a tal aquí.
0: Home, sí, sí, ho acabo de dir. Soc santboià, jo em considero santboià, sí, sí. Jo del meu barri, soc del barri de Sants, de Barcelona, allà vaig néixer, vaig venir molt jovenet i pràcticament allà no tinc res ja. Però aquí a Sant Boi sí, tinc moltes coses, moltes amics, moltes persones conegudes. Jo, bueno, ara soc president també d'aquí de Creu Roja Sant Boi, també faig voluntariat a l'Institut Psiquiàtric de Sant Joan de Déu, faig ràdio aquí amb vosaltres, i això és el meu rol del dia a dia. Un cop ja vaig acabar de treballar, vaig estar a treballar 45 anys en una entitat bancària i ja, pues, la cosa ara em dedico una mica, pues, a tornar a la societat el que la societat m'ha donat a mi també, perquè jo considero just que jo em considero una persona molt afortunada, molt afortunada, no, però això no vol dir que sigui milionari ni res de res, ni a més soc de carrer, com volem dir, però sí que considero que tinc una família, pues, molt maca, estic molt orgullós de la meva família, considero una persona afortunada i, com a més en la posició que estic a Creu Roja, veig coses molt, gent que pateix, i això, pues, em fa cada vegada en revela per una part, però per una altra part també quan reflexiono diu que afortunat que ets, no?
1: Explicaves que d'alguna forma està retornant tot el que la societat t'ha donat d'alguna manera. Dintre de tot això que has rebut, què és el que t'ha donat aquesta ciutat?
0: Bueno, aquesta ciutat, ja com t'he dit, vaig treballar molts anys en una entitat bancària, vaig conèixer molta gent d'aquí de Sant Boi, eren clients, i a mi em va comportar, pues, tenir una vida econòmicament correcta, no holgada, però bueno, correcta, no? I això ha sortit tot d'aquesta ciutat, perquè pràcticament, bueno, hi he estat en altres ciutats, però tot va començar aquí, aquí a Sant Boi, i clar, me considero una persona agraïda a la ciutat que m'ha acollit, sí.
1: De fet, quan et va acollir, has explicat que va ser el 1969... que vas arribar al barri Ciutat Cooperativa.
0: Sí, sí.
1: Com recordes aquell moment de marxar de Sants, d'arribar aquí a la ciutat? Com va ser tot allò?
0: Va ser bastant dur, perquè vam anar a la Ciutat Cooperativa, vivíem amb els meus avis a Barcelona, era una finca molt petita, teníem problemes d'espais, les meves germanes, jo, els meus pares, va néixer la meva germana petita i érem 5 a casa, més els avis eren 7 i 8 amb l'àvia també, i això era insostenible. Llavors vam venir a Sant Boi el més ràpid possible i vam arribar a la al bloc que ens van donar les claus i vam estar 3 mesos sense llum i vivíem en un 8è pis. Clar, això va comportar uns problemes de que te'ls pots imaginar, no? I bé, això és el sentit que té. Però vaig arribar a un barri que em sento molt orgullós de pertànyer, perquè allí vaig tenir molts bons amics, perquè ahir vaig viure en una societat de treballadors, de persones treballadores que van lluitar pels seus drets, vam aconseguir amb molt d'esforç, vam aconseguir també un ambulatori, eren anys molt complicats, als anys 70, que la inflació era molt, molt gran i la gent passava moltes dificultats, i sí, allà, doncs, vaig conèixer persones

0: excepcionals. De fet, et diré una cosa curiosa, que és molt emocionant per mi, perquè jo no sóc gaire practicant religiós, no en sóc, no? Però hi havia un capellà que es va desfer per la comunitat de la cooperativa, es va ser el que va construir l'església actual, la plaça del seu costat va ser per nominació popular el seu nom, el pare Carles Massó, i era un, jo el tinc el tinc al costat de la meva família. És una persona, i no per al seu talent religiós, sinó per al seu esclat de, a les persones que tenien dificultats i s'anava a visitar-les, persones malaltes, persones amb dificultats econòmiques, va fer un treball que els que ja portem, bueno, els que van conèixer, els que els van conèixer, sigui de la relació que tinguis, era una persona excepcional.
1: En tot el que has fet després, en el que dius que has volgut servir molt també a la comunitat, diries que ell ha estat un referent en aquest sentit?
0: Em refereixes amb ell?
1: Sí, tot el que has fet després, en el que dius que d'alguna forma vols retornar el que ha donat la societat per tu,
0: bueno,
1: diries que ha estat un referent.
0: Això va venir de molt jovenet, jo tenia 14 anys, vivíem en el franquisme, i bé, jo vaig tenir el meu pare pues, era de l'època, li va tocar viure la dictadura, era policia, i em va alistar aquí a un lloc que era l'Organització Juvenil Espanyola de l'època. I jo vaig entrar allà i el meu pare diu, no, aquí estàs bé, què tal? I jo no estava bé. I em vaig
1: quines,
0: anar...
1: Quines eren les coses que passaven allà que tu no t'agradaven o que no et feien sentir còmode?
0: Bueno, el militarisme que portaven, la xuleria de pertànyer a una societat, a un col·lectiu que era només per fer-se un egocèntric, vull dir, era tota una sèrie de coses, no? A veure qui era el més potent, perquè jo recordo que se tiraven amb telefèrics, que es diuen, en aquestes tirolines, i hi havia alguns que per demostrar la seva masculinitat, o digue-li com vulguis, no vull dir la paraula, que és lletja, es tiraven sense arnès a pols. Era per demostrar, clar, i ho feien des de la muntanya Sant Ramon fins a baix, fins al pont, el pont de fusta. Clar, i aquesta masculinitat i aquestes coses que, bueno, la veritat era... I jo, doncs, el meu pare, doncs, ja que va ser el meu pare, jo no li volia portar la contrària. I vaig anar un dia i em vaig apuntar a la Creu Roja, que era militar aleshores també. La Creu Roja en aquells anys era militar. Això va ser l'any 74 i fins ara.
1: Clar, això va començar de molt jove i allà quan vas entrar sí que senties que aquell ambient era més per tu, que t'hi senties més identificat amb el que passava.
0: Em sentia important el que feia. I també he de dir que jo no vaig tenir pràcticament adolescència, no? Perquè en aquells anys la Creu Roja pues, tenia una activitat... bueno, ara és més forta, ara tenim més cures, però aleshores era tot una mica... era el quiero y no puedo, que dic jo, no? Era de dir, bueno, havies de fer-ho i havies de baixar... recordaria coses, te faria un llibre, baixar per aquí el penya-segat de Sitges a buscar un cotxe que s'havia caigut a baix. Això en 18 o 19 anys veus la mort molt a prop, veus els ferits, veus la gent com pateix, veus moltes coses i això pues t'atreu l'adolescència de cop.
1: Quina va ser la primera situació dura realment que et vas trobar i que recordis?
0: N'hi ha moltes, però bé, vaig, no sé, recordo portar un nen petit i dintre de l'ambulància i va morir dintre de l'ambulància. És molt dur. I, bueno, i no va ser l'únic, i va ser un altre que vaig treure del metro, que també es va electrocutar. Bueno, podia explicar moltes coses, no? I és molt patètic. Però jo em sentia que feia coses quelcom per la societat, que feia coses que eren importants, que eren... dic, aquí estic fent coses importants. Vaig trobar gent exemplar, perquè, com podries entendre, les persones que es dediquem a l'altruisme i a fer coses pels demés, doncs, normalment som grans persones, no? I vaig fer grans amistats que encara conservo moltes d'aquella època i dels que ara també, pues que ara tinc un equip fabós que estan fent moltíssima feina pels demés i que estem aconseguint fites importants.
1: En aquell moment, clar, segurament la societat no sé si teníem reptes molt diferents als que ara. Els problemes que hi havia i que des de Creu Roja intentàveu ajudar que n'hi haguessin menys són molt diferents als que passen ara.
0: Molt diferents. Nosaltres en aquella època estàvem militaritzats i els governs, pues, bueno, aquí el govern d'aquí de Barcelona, província, pues, ens deien pues, tota la beneficència la tenien que cobrir nosaltres. Viatges al Clínic em vaig fer moltíssim perquè el Clínic era el centre de la beneficència, no? I les condicions eren pèssimes, no? Jo recordo Sant Pau, sempre ho recordo, no sé si és correcte que ho digui, però a Sant Pau i la morgue estaven en unes condicions desastroses. Era un edifici molt antic, com sabies, no el d'ara, el d'ara és una modernitat. Llavors tenies que treballar en unes condicions molt... Aquí em van posar de nit. De nit, què passa en un hospital de nit? Quin trasllat, perquè allà els trasllats es feien en ambulància, quins trasllats has de fer per la nit? Doncs te'ls pots imaginar, no? Gent que va a urgències, gent èxitos que es deien, que es diuen, i portar-los a la morgue. I llavors allò estava en unes condicions pèssimes. Nosaltres teníem, tampoc teníem les condicions que tenim ara. Ara tenim ambulàncies medicalitzades, tenim recursos importants que abans no els teníem i teníem que improvisar moltíssim. Era molt dur, era molt dur. I, però jo me'n va formar com a persona, la duresa aquesta, a vegades quan tu vius coses molt dures, pues te fa fort contra tot el que et vingui, no? I per això dic que no vaig tenir adolescència, em vaig fer adult de cop i volta. Va ser així, però no estic empenedit, no, ni molt menys. Sí que tenia també els meus moments d'esbarjo i tal, i vaig conèixer la meva dona i tal, i bueno, tinc una família, no? Però sí que certament se'm van passar moltes coses per davant.
1: Hi ha hagut moments d'aquest esbarjo que deies d'aquella època a la que les coses que veies et venien al cap i que no et deixaven com estar tranquil?
0: No, jo les coses les assumia tal com venien. Vull dir, jo no sé si està bé dir-ho tampoc, però em considero una persona forta en quant a emocions. No forta en quant a emocions, perquè a vegades les demostro. Jo m'emociono molt, molt sovint, i ara que sóc gran encara més. Però no sé, jo davant de les situacions crítiques me n'en sortia. Jo, no sé, anar amb l'ambulància per mig de Barcelona corrents per la nit a buscar una persona i salvar vides, vaig salvar vides també. La meva actitud, jo no sé si és bo dir-ho això, però les meves actituds van aconseguir salvar vides, la meva rapidesa, la meva, i en aquells moments, I tot era molt improvisat, perquè en un curs de socorrisme poc pots fer, no? Però hi tenies una ambulància que no tenies pràcticament lo bàsic, no? No tenies l'ambulància, jo recordo, no sé si tu ets molt jove, però l'ambulància que teníem era un 1.500, un Seat 1.500, que s'obria pel darrere, bueno, i després va venir el Seat 131, Super Miraflor i no sé què, però eren ambulàncies que, bueno, veus les d'ara i no tenen res a veure. No tenen res a veure i eren en condicions molt, molt dolentes, però bé, vaig aconseguir fer-ho. I vaig aconseguir pues, coses que eren, per mi sí que eren importants, no el que feia en l'altra societat aquella que em van posar. Vaig estar poc, vaig estar un parell de mesos.
1: Quina és la cosa que has fet, ara que parlaves, no? Que fins i tot havies arribat a salvar vides, quina és la cosa que has fet dins de Creu Roja que et fa sentir més d'orgull?
0: Fa un moment parlàveu de l'orgull. L'orgull és el contrari a la modèstia, i sé que es fa servir aquesta paraula, però orgull jo crec que és una... Jo no sé si és orgull el que jo sento, però sí que sento que faig quelcom pels demés. Simplement jo ho deixo ahir, no vull... Sí que hi havia gent que sí que m'ha abraçat perquè li he donat menjar, que he tingut sensacions molt fortes. L'altre dia van celebrar també el dia de les persones dels refugiats, no? Tenim 36 refugiats aquí a Sant Boi, i bé, la gent pues, dona les gràcies, t'abracen, te ploren, i tu pues, estàs allí, no? I fas quelcom el que pots, però sempre tenint en compte que les teves limitacions són les que són, no? Però sí que hem pogut solucionar algunes persones, solucionar-los problemes importants, no? de feina, d'alimentació, d'educació, de moltes coses, i després a persones que estan en solitud no desitjada també donar-los un suport important. Això et fa sentir bé, però tampoc, jo crec que m'agrada més la paraula orgull, m'agrada més la modèstia.
1: Què canvia quan estàs en aquestes situacions que explicaves, no? Que també eres molt jove, que començaves dins la Creu Roja. Què canvia en aquesta sensació de portar alguna cosa quan estàs aquí en aquesta posició que explicaves, o la que tens ara com a president? Què és el que canvia?
0: Home, canvien coses. Jo ara, a veure, tinc un equip, jo tinc ja una edat, tampoc no estic jo per fer cases molt, molt escabroses, però bueno, sí que faig alguna també, eh? Però tinc un equip que treballa, ara hi ha un equip de professionals. Abans no existien els professionals, tot era voluntari, tot era estar-se en la carretera a veure si passava alguna cosa, i si passava bé, i si no, doncs cap a casa, no? I no hi havia també, hi havia un dèficit molt important d'organització, no? La Creu Roja, jo en els anys de la dictadura, doncs estava les persones que estaven de presidència, vicepresidència, eren persones que eren per donar-se el palmito, no? I recordo pues, el senyor Corostizaga, que era un senyor que era el president de Creu Roja de Catalunya, i era un senyor que venia de les Cortes franquistes, que se li va acabar d'allò, i el van posar aquí, i l'home aquest, i es feia, vull dir, era només a donar-se a veure i tal. Ara no, ja jo, pues, no sé, treballem tots conjunts. Jo vaig a les reunions de Barcelona, en la qual pues, estic en el comitè provincial, i pues, parlem de coses, de problemes, d'intentar solucionar coses entre tots, i bé, i després tinc el meu equip, sobretot el meu equip professional, que fa una tasca impressionant, no? I després tot l'equip voluntari, que tinc un equip voluntari que treballem molt sovint els dimecres, per exemple. Jo m'ocupo personalment, també amb dos companys més anem a buscar els aliments per repartir-los, vull dir, tots els dimecres. Tinc persones que després tinc moltes persones agraïdes perquè li s'ha solucionat algun problema. Tinc una persona veneçolana que ve, que ja és gran, i l'home ve arreglant-se els jardins perquè està molt, molt content amb nosaltres. Altres que venen s'han fet voluntàries després d'estar amb nosaltres. És tot com una, és com una família que es va estenent i es va fent gran, i tots ens portem molt bé i estem fent cosetes importants pels altres, que és del que es tracta, no?
1: Ara, amb tota aquesta experiència, aquell Geroni que començava, li diries alguna cosa?
0: No m'empenedeixo d'haver fet el que he fet, i tot el contrari, estic, no m'agrada dir la paraula orgullós, però estic content del que he fet, eh? Sí, és, jo crec que he fet el que m'ha vingut de cara i ho he portat, i estic molt content d'haver fet i d'haver pertany a una organització, tot i que ara sento que hi ha coses que, no es, que es diuen que no són certes, i que a més estan fetes per fer mal, i perquè, bueno, però jo ara estic molt content de la feina que fem, de tenir persones que estan en situacions molt complicades i que les estem tirant endavant, eh? Les estem donant un ajut, no li solucionem la vida, però les estem ajudant, no? I nosaltres estem per ajudar, per ajudar quan ens ho demanen, no? Si ens demanen alguna cosa, també fem les preventius, situacions d'aquí de Creu Roja, que aquí a la població van sortint, no sé, que surten cavalcades de Reis, etc, que quan sortim, pues, quan hi ha aglomeracions de persones, estem ahí per treballar també i per fer coses. Jo em considero que fem una tasca, sempre es pot fer més, però jo crec que estic satisfet amb la tasca que faig, sí.
1: Com vivia el teu entorn, per exemple, la teva família, el fet de que comencessis a Creu Roja i que agafessis també aquesta vida que has tingut després?
0: La meva família ho ha agafat bé, perquè això ho saben, que jo des dels 14 anys hi he estat, després vaig estar al tema professional, ho vaig tenir, era soci de Creu Roja, però no era actiu perquè no podia, la família, i no pots abandonar la família per fer això, vull dir, has de tenir una similitud i has de tenir una cosa que funcioni, les dues coses, però ja em coneixen i, les meves germanes m'han conegut sempre així i sempre ho tenen ja com a una cosa normal. Sí que a vegades si tinc que sacrificar alguna cosa per la família, però jo crec que m'ho perdonen de tant en tant. Sí.
1: I al revés?
0: Al revés, com voldries dir-ho?
1: És a dir, ara deies que havies de sacrificar alguna cosa per la família. Has sacrificat també coses per al fet de fer el que feies a Creu Roja? A nivell més familiar, més...
0: Sí, no, és que potser no t'ho he dit bé, però és això el que volia dir, que a vegades la família, he tingut que sortir algun, la nit de Reis, no? Pues estic a la Creu Roja. Ara no és important, però i quan tenia els nens, no estava a la Creu Roja, perquè considero que la família, si te dediques a la família, t'has de dedicar. Però sí que ara, que estic jubilat i que tinc temps, crec que puc portar les dues coses.
1: Ara explicaves que això de servir és com una de les grans passions que has tingut des del principi. Una altra de les grans passions, i la descobrim també aquí en el dia a dia, en aquesta ràdio, és la música. En quin moment va arribar la música en la teva vida?
0: Ui, això té una historieta, és curta, te l'explico fàcil. Jo treballava en una entitat bancària, ho he dit abans, i hi ha un amic meu que li envio salutacions d'aquí, el Rafa Duran. El Rafa Duran és un amic que li agradava la música, i això fa molts anys, això va ser dels anys 89-90, que va venir un dia amb una revista que es deia, que ja no existeix, es deia Amadeus, i portava un CD. I jo me feia poc que ens havien sortit els CDs com una cosa, i jo havia comprat una per casa. I jo dic, i portava el CD en la revista, i diu, porta't a la casa, l'escoltes, ja no el tornaràs. I era, aquest CD era
2: la cançó de la terra de Bustamara, la cançó de la terra de Bustamara.
0: I em va donar un com, em va donar un tom, perquè ahir vaig considerar que la música aquesta me va atrapar, i me va atrapar la música de Mahler, concretament, perquè totes les sinfonies de Mahler, tota la música de Mahler, tota, sense excepcions, m'agrada tota. I després vaig anar experimentant amb més coses, i a poc, i vaig omplir una discoteca a casa, que tinc més de quasi 800 CDs a casa de música clàssica, no? I és una afició, és una mica un esbarjo. I donar-me la possibilitat que em va donar aquí a Ràdio Sant Boi de poder transmetre això, i perquè la música clàssica també tenia com a una cosa elitista i tal, que no ho és, avui en dia no hi ha res elitista, tothom té Spotify i té coses per poder escoltar el que vulguis, i vaig veure i em va agradar això de fer un programa i de donar divulgació, i és també fer quelcom pels altres, perquè certament també he rebut algunes, he conegut persones que m'han felicitat, altres que no m'han dit res, evidentment, però sí que hi ha persones que els hi ha agradat i que m'escolten, i sé que m'escolten, i això és una sensació, no és d'orgull, torno a insistir, és una sensació que dius que fas una feina i que té un destí, no?
1: Clar, la música fa la sensació com que és una cosa molt íntima teva també, no? I que t'acompanya molt. Com és compartir amb els altres una cosa que és tan teva, tan íntima?
0: És explicar... la música, posar música per posar-la, això ho fa, ja t'he dit, les plataformes que hi ha avui dia. Però divulgar, explicar per què es va fer aquella música, què vol portar aquella música a sobre, què... Quina era la sensació, no? Per exemple, jo ara venia escoltant les Gorralides d'Arnold Schoenberg, no? I les Gorralides té una història, que és una història és una història medieval, i existeix un castell que es diu Gurre. O sigui que no és una... I clar, això si ho expliques, i expliques què volia dir, i què és aquesta història, quan escoltes la música i les cançons, pues, pues associes, i a mi m'agrada associar això, no? I com, per exemple, pues, ara te parlava de Mahler, te puc dir que Mahler, per exemple, va ser una persona molt desgraciada a la seva vida i va morir jove, i això es plasma en les seves obres, no? I quan coneixes, i jo vaig llegir molt sobre Mahler, vaig llegir a Henry Louis de Lagrange, que va ser el seu, que, bueno, ja va morir, que era el seu biògraf, i bueno, vaig conèixer la vida de Mahler, i això te fa entendre molt la seva música. Clar, si escoltes un trosset de bueno, esto está así, però si saps què volia dir, que és aquella sinfonia que la va fer per la seva dona Alma, que si no sé què, no sé quantos, pues tot això, si ho divulgues, pues aleshores, pues la gent comença a donar-li el què. Comença a donar-li el què.
1: Què té la música clàssica que no té cap altre estil musical?
0: Mira, una vegada jo vaig conèixer, bueno, conegut a una persona que treballava a Radio Nacional d'Espanya, Radio Clàssica, que era locutor, és una persona molt entesa, més que en clàssica, de música antiga. Música antiga encara és més d'allò. I em va dir una definició que em va agradar molt. Diu, va dir, m'ho ve en castellà, dice, mira, Geroni, dice, cuando estás comiendo toda la vida mortadela y te dan a conocer el jamón, nunca más quieres mortadela. Això aplicat a la música, no? Això pot ser una cosa molt d'allò, no? I a mi m'agraden les músiques de, bueno, 70, 80 de la meva època, m'agraden, ja no tant, per no dir cap, pràcticament, de la que fan avui, eh? Però és per una senzilla raó, perquè la música clàssica és una cosa elaborada, és com si vas a la cuina i vas a un restaurant i demanes, pues, un arròs bullit, o demanes un plat refinat, un plat treballat, un plat on tu has vist, no sé, és com la literatura. La literatura també, pues, hi ha llibres que dius, pues esto que és, no? Hi ha coses que dius, quina magnífic, no? Que és com explica, com ho parla, com ho escriu, pues és el mateix. La música clàssica hi ha una elaboració al darrere, uns assajos, una cosa coordinada. És a dir, jo per mi no té punta de comparació, però sí que pot en un moment de sensibilitat, pues, dir, mira, ara m'agrada, pues, sentir, pues, jo que sé, qualsevol tipus de música dels anys 70, del rock o qualsevol cosa, dius, bueno, pues, per el meu estat d'ànim va bé. Però si tu prescindeixes del teu estat d'ànim i vas a descobrir què és aquella música, per què es va fer, quines sensacions tenia d'allò, i tot això ho compagines, llavors te surt una cosa bastant maca. L'entens, i quan l'acabes d'entendre, i és molt fàcil, és una música que dius, són meravelles, autèntiques meravelles.
1: Creus que per escoltar música clàssica necessites estar com en un estat d'ànim tranquil, concentrat només en allò, o pot acompanyar-te també mentre fas altres coses? Perquè a vegades es diu això de, és una música en la que necessites concentrar-te en la música d'alguna manera. Tu creus que això és així o no hauria de ser així?
0: Hauria de ser així. La gent que es posa música per fer soroll, pues, tinc un amic que tu també el coneixes, en Valentí, que dius música d'ascensor, no? Bé, no, jo crec que si vols escoltar una peça i vols estar per ella, i aleshores és quan l'entens, quan la gaudeixes, quan és, clar, si estàs llegint un llibre, doncs hi ha músiques, doncs, per llegir llibres, no? Que no tenen només que la motivació, el que la va fer és perquè fer un so agradable perquè no te desconcentri de la lectura. Però clar, això és la inversa del que estem parlant, és a dir, si jo vull concentrar-me en la música, no puc estar llegint, evidentment, perquè no em concentraré, faré una cosa o faré l'altra. Això de que es poden fer dues coses alhora, tinc moltes reticències. Vull dir, la música necessita tenir una atenció especial.
1: Vivim en un món poc de música clàssica, en el sentit del ritme al que van les coses.
0: No, mira, t'ho explico molt breument. Va haver un senyor que es deia, potser està a zona, que es deia Herfer von Karajan, que, tot i que la seva vida va ser una mica, perquè va tenir notacions hitlerianes i tal, però bueno, al marge d'això, va amb la Filarmònica de Berlín va gravar moltíssims discos, i perquè et facis una idea, els discos seus es venen de tal manera, encara avui, d'això, aquest senyor va morir als anys 90, a principis dels finals dels 80 o principis dels 90, no ho recordo bé. I aquest home, encara els seus descendents viuen dels seus royalties, dels seus discos. Això hi ha molt poca gent que pugui fer-ho. Per què? Perquè va popularitzar molt la música clàssica. La va popularitzar, no sé si tu l'havies sentit parlar, però encara ja no l'havies sentit parlar, no. Bueno, tu ets molt jove. Però si preguntes no massa lluny, te diran que sí, que n'han sentit parlar. I al millor no els agrada la música clàssica, però va ser una persona que va tenir molt d'èxit en aquella època i van registrar moltíssims discos. I a partir d'ahir, bueno, pues va ser tot un... potser fora de... el problema és que a Espanya els discos no entraven, no teníem aquesta facilitat en l'època de la dictadura, era molt difícil entrar a discos d'importació, i ell treballava amb la Deutsche Grammophon, que era una fàbrica de discos alemana, i bueno, aquesta, la Deutsche Grammophon, va fer una quantitat de discos impressionants, uns més bons, els altres no tant. I després hi ha hagut gent que, bueno, s'ha especialitzat moltíssim, han fet grans enregistraments, i bueno, i el tema del so s'ha modificat molt, i avui en dia se poden escoltar coses molt interessants amb una qualitat de so impressionant, i això a vegades, això és meravellós, vaja.
1: Tot això es pot escoltar al programa que fas aquí a Ràdio Sant Boi, a Partitura de Tarda. Com esculls les cançons que entren o no als programes, i sobretot també la forma d'explicar la música clàssica, és a dir, com decideixes explicar una cosa que t'apassiona tant?
0: Bueno, explicar-lo és el que saps i el que te documentes i el que te pots i el que més que res el que te pot documentar, no? Jo vaig començar, com t'he dit, amb un compositor que me l'he treballat moltíssim, que era Gustav Mahler, però i he anat descobrint, he anat a ampliar horitzons, no? I n'he trobat altres que m'atrauen, i ara tinc la facilitat de que puc trobar moltes coses. Abans tenia que dependre dels meus discos i de revistes, i era complicat. Avui en dia tens accessos a moltes coses, no? I de tant en tant encara trobo compositors que desconeixia, per exemple Víctor Ullmann, que últimament ara estic treballant-lo una mica. Víctor Ullmann va ser un compositor que va morir a Terezin, a un camp de concentració nazi, perquè era jueu, i va fer, allà va compondre, va tenir, bueno, era una manera, i bé, doncs mira, ara fa poc l'he descobert, no? I llegint, i bueno, de tot una mica, i vas documentant, i dius, ah, doncs mira, i ara el que estic fent és fer monogràfics sobre un compositor. Ara he acabat d'enregistrar un sobre bueno, un argentí, aquest és un argentí que era... Ai, ara no em ve el cap. Bueno, vaig descobrint diversos compositors i vaig posant les seves obres, no? I bueno, pues faig un especial d'aquell compositor, no? N'he fet de l'època aquesta, com se diu, de l'època romàntica. Una vegada s'agafo l'època més actual, Schoenberg, per exemple, que m'agrada molt, tot i que és molt difícil, molta gent no l'entén, però bueno, a mi m'agrada molt. I bueno, vaig agafant diferents actors, no? I bé, doncs vaig fent el que vaig trobant, i investigo una mica, i vaig fent programes, i els vaig gravant, i els vaig enregistrant, i vaig fent... Els enregistro a casa, aquí ja, no? Perquè no tinc, a vegades, tinc que adequar-me a un horari, i bueno, jo ho faig a casa, però ho faig... Ja tinc una mena d'ordinador que ja m'ho permet fer-ho.
1: Clar, el bo de la cultura és que és infinita. Pots investigar fins on vulguis.
0: Sí, també m'agrada molt llegeixo bastant, no? Mira, ara he llegit... La dinastia dels Güell. És molt bona aquesta, sí, m'he enterat de moltes coses. La meva dona és de la colònia Güell. I sempre jo, la cooperativa de la colònia Güell està molt propera, sí, sempre he tingut atracció. I va sortir un llibre molt interessant, els Güell, per exemple, i m'he enterat de moltes coses, no? I bueno, pues m'agrada descobrir coses, m'agrada enterar-me de les coses, i bueno, pues tot és cultura, la cultura és, per mi és un gran hobby. No m'agrada perdre el temps en coses... Sí que ara vull veure el futbol. Avui veurem Espanya i Portugal. Però són coses molt esporàdiques, no és una cosa... Sí que vas tenir una època, que no te l'he explicat, que jo, pues, el rugby m'agradava, sí, molt. El meu fill va jugar a a la Santboiana, el petit, i va jugar amb la selecció espanyola també, i bueno, el rugby m'agrada moltíssim. Jo vaig jugar molt poc, però vaig jugar una temporadeta també, i sí que m'agraden, però coses, veure programes de la televisió, pues, molt pocs. Si no són de tipus cultural, no, perquè veig que, bueno, pues, algunes coses que puguin ser importants, sí, però si no, descarto bastant. I pel·lícules, ara aquesta, és que jo sóc molt particular, perquè la, per exemple, aquesta saga que tot és ara desgràcies, i que si el sol se cae, i que si no sé què, que vien unos aquí que no salven de la tierra, que no sé, totes aquestes històries les trobo perdre el temps, i m'agraden més coses més que de cinema, que siguin més, per exemple, l'última que vaig veure va ser aquesta de de Eichmann, que era un nazi, com el van agafar i el van portar a Israel, i el van... Són coses històriques que poden estar ben fetes o mal fetes, però bueno, almenys són coses històriques, no? I m'agrada molt les pel·lícules que es basen en històries, no?
1: A part de dedicar-te a la cultura, que segur que ho seguiràs fent, perquè és una cosa que també et surt molt de dins, què és el que diries que et queda per fer a la vida? Quines coses tens com pendents encara després de tot el que hi has viscut?
0: No tinc projectes de futur. Crec que fer projectes de futur a la meva edat és un absurd, perquè a la meva edat, doncs, ja són 66 anys, i ja certament, doncs, ja ho tinc tot el que el futur que jo volia o tenia en ment que volia aconseguir, ja està, la meva família, i tindrà, doncs, la meva casa, i és el que i és el meu futur. Però sí que vull continuar fins que les forces se'n diguin prou. Sí, aquest és... Però no, jo sóc de present, eh? Jo, el futur, viure en el futur fa viure una irrealitat. I això és molt cert. O sigui, totes les persones que fan i que viuen en un món pensant en futurs, en projectes i en tal, estan perdent el que està passant actualment. I el que m'importa és el que passa actualment. Perquè projectes de futur, quantes persones coneixes que han volgut fer una cosa i després no han arribat i s'han quedat a mitges, i han estat empleant molt de temps de la seva vida per una cosa i després no ha servit per res, no? O no han aconseguit. No, les coses surgen, les coses venen, com allò que t'he dit del CD aquell, del CD de música que em va arribar a les mans, per casualitat, pues mira, i va sorgir i ja està, i jo no tenia cap interès per la música clàssica, i en aquell moment, pues mira, em vaig descobrir la música clàssica, és a dir, va ser en aquell moment, però jo no tinc projectes de futur, no, és que no crec en el futur.
1: I en aquest viure en el present, què és el més important per tu?
0: Bueno, el més important, com és lògic, si tens família, doncs és la teva família, certament. La meva dona, que m'aguanta tots els dies, perquè la meva dona no li agrada la música clàssica, llavors, de tant en tant, doncs clar, té que aguantar algunes coses, no? I les meves aficions, però bueno, anem trobant moments per a tot, no? Com t'he dit abans. Però sí que són el present és el que m'interessa. La resta, no. I avui dia, pues, el que faig és el que estic fent, és el que m'agrada fer.
1: Ens quedem amb aquesta frase. Geroni Tarrés, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: No era què, gràcies a vosaltres. Ràdio Sant
3: Boi. Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
4: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
4: Qui estima la música, estima la vida.
3: Forever Joves. Forever
4: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda. Forever Joves.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. Bona tarda, Òscar Arjonilla, com estàs?
1: Molt bé, m'acaba de sonar una trucada d'espam ara mateix.
0: Just ara. Abans de començar, sí, podries aventurar-te a veure qui t'estava trucant?
1: Doncs no ho sé, espera't.
0: A veure què et posa, a vegades posa el...
1: Sí, posava
0: des del lloc on
1: Madrid.
0: Truquen. Ah, Madrid.
1: Madrid,
0: bueno,
1: simplement
0: poden ser moltes
1: Madrid.
0: Coses. Madrid poden ser...
1: La Ayuso que m'estava trucant.
0: Què creus que et vol dir la Ayuso?
1: Doncs no ho sé, la veritat.
0: Ves a saber, que li facis una secció, potser.
1: Sí, sí, sí, no és mal personatge.
0: Avui no parlarem de la Ayuso, em sembla, no?
1: No, no és la Ayuso.
0: Avui qui toca, llavors?
1: Ah, és una sorpresa, és que avui vull fer una cosa diferent.
0: Ah, mira.
1: Mira, a veure, primer, en realitat dues. La primera és que he vingut en dimecres en comptes de dijous. I la segona és que avui no us diré el nom del personatge, sinó que haureu d'endevinar vosaltres mateixos. Us agrada la idea? Tant sí com no. Si veiem que no surt el nom del personatge, el diré tard o d'hora.
0: Ho intentarem.
1: Sí. En fi, senyores i senyors, avui us porto un personatge molt requete important de la història de la cursa espacial. Millor dit, una víctima de la cursa espacial. Algú que va morir perquè la humanitat estigués una mica més a prop de les estrelles. Amb tots vosaltres, el personatge sorpresa.

0: Toni, entenc que marxarem fins a Rússia, com a mínim.
1: Sí, concretament a la capital de la grandiosa Unió Soviètica, per conèixer la nostra protagonista. Bé, amb aquesta frase ja teniu dues pistes. Primer, que és una dona, i segon, que és russa. Podeu anar descartant.
0: Pot haver estat a Rússia i que no sigui russa, o no?
1: No, és russa.
0: És russa de veritat, eh?
1: Russa de naixement.
0: Vinga, va, doncs ho apuntem.
1: Tot i no saber-se exactament la data en què va néixer, es calcula que va ser més o menys pels vols del 1954. Mm-hmm. Tampoc sabem el nom de la mare ni molt menys el del pare. Només sabem que va tenir molts germans i que es passava el dia jugant amb ells. Malauradament, la vida a la Rússia dels anys 50 era molt dura i sobretot freda. Molt freda. La nostra protagonista, pràcticament des que sap caminar, ha de buscar-se la vida per poder sobreviure i trobar menjar. Només té 3 anys, però ja sembla que hagi viscut una vida sencera. Passa gana, fred, i no té molts amics, en gran part perquè tampoc sap parlar.
0: És muda, aquesta dona, o...?
1: Sí, és muda, no ha après a parlar encara, més o menys.
0: Ah.
1: Però, de sobte...
0: M'està interessant, això, eh?
1: Sí, clar, has de donar-li el cap a veure qui és. Però, de sobte, tot va canviar un dia de l'octubre del 1957, perdona. Mentre caminava pels solitaris carrers de la capital del país més gran del món, uns senyors amb gabardina i barret negre van apropar-se a la nostra amiga. La van ficar a una furgoneta i se la van emportar. Aquells homes l'acabaven de segrestar.

0: Una espècie de laboratori va quedar il·luminat per una llum dura i blanca. La nostra amiga de només 3 anys està espantadíssima. «Com et dius?», li pregunten els homes, però ella no contesta perquè no sap parlar. Durant els següents dies la van investigar, li van fer proves i, sobretot, li van començar a donar diferents noms en rus, tots ells impronunciables. Kudryavka, Fuchka o el meu preferit, Limonchik.
1: Limonchik.
0: Limonchik, que es veu que en rus significa una cosa així com llimona petita.
1: Limonchik.
0: Però el que més va calar i el que faria famosa en tot el món a la nostra canina amiga va ser el de Laika. Ara

0: entenc això de clar, que no parlava i clar, tot això.
1: La gossa laica.
0: Sí que parlava, però a veure, un altre idioma, potser.
1: Només té 3 anys i viu sola perquè és una gossa que viu al carrer i que, per suposat, doncs, no sap parlar perquè és un gos. I en el cas de que parli, parla en l'idioma dels gossos. Mm. Els segrestadors eren els científics russos que estaven buscant voluntaris, entre cometes, per anar a l'espai. A veure, per entendre sí. com hem arribat a aquest punt, us he de donar una mica de context. Resulta que poc abans de que els científics segrestessin la nostra protagonista, els russos havien aconseguit enviar l'Sputnik a l'espai. L'Sputnik, a part d'un antic programa de TV3, va ser el primer satèl·lit que la humanitat va llençar a l'espai. Total, que entre copes de vodka per celebrar-ho, el president de la Unió Soviètica va dir que havien de pujar l'aposta.

0: m'omple d'orgull i satisfacció felicitar-los per la seva gesta, camarades soviètics.
1: Ara em toca a mi?
0: Sí, sí, et toca a tu.
2: Gràcies, camarada, l'honor és nostre.
0: Camarada.
2: Sí, camarada Johanovich Laporsky, és vostè?
0: Sí, sóc jo. Hauríem d'alçar la posta. Què us semblaria si el pròxim cop, en comptes de només un satèl·lit, enviéssiu a un animal, tipus un gos o una cosa així?
2: Home, es podria mirar, però necessitaríem un temps per preparar-ho, això, eh?
0: Us dono un mes.
2: Un mes? Però en un mes no tenim ni per començar. Hauríem de calcular les pressions, comprovar el sistema sotorbital, bla, bla, bla.
0: Doncs això, doncs això, tu, un mes. O sigui, que els nostres amics, o sigui, que els nostres
2: camarades,
0: o,
2: no?
0: O millor dic camarades, amb moltes erres, havien de crear literalment la primera nau espacial de la història en només un mes.
2: Quina missió, eh?
0: Quina missió. Laboratoris de l'Agència Espacial Russa estaven plens de científics amb bata blanca i completament bojos. Que si has de posar això aquí, que si has de posar-ho allà, que si han de muntar el coet un altre cop perquè el bruto del Vladimir ha col·locat la càpsula al revés, coses normals. I mentre tot això passava, la nostra protagonista era entrenada per la seva importantíssima missió. Van posar-li a la típica cadira aquesta que dona voltes i voltes i també la van sotmetre a sorolls molt forts que simulaven el so d'un coet a l'enlairar-se. Tot superrequete animalista, veritat? Però
2: això sembla, sí.
0: Però el més important va ser que la van ficar en la càpsula perquè s'acostumés a viure en aquell espai reduït. De fet, la idea era posar-la en espais cada cop més petitons on pràcticament no es podia ni moure. Malgrat tot, i segons els informes soviètics, la pobra gossa es va mostrar tranquil·la tota l'estona.
2: Clar, també és veritat que segons uns informes que vés a saber.
0: Clar, els informes russos que són tan fiables com la Wikipedia, saps el que vull dir? El 31 d'octubre del 1957, dos dies abans de la missió, i només 27 després del llançament de l'Sputnik, els científics van col·locar la nostra amiga a la nau. El pobre animal estava ple de sensors, cables, electrodes, que estaven dissenyats per monitoritzar els seus signes vitals i veure com anava en general. Els enginyers li van fer un petó al nas, li van desitjar un bon viatge i van tancar la porta. El viatge de la nostra amiga peluda acabava de començar.

0: On ens trobem ara mateix, Òscar?
1: Estem al dia 2 de novembre del 1957. Jo ja estava per allà, vosaltres?
0: Sí, jo em passava justament per aquella zona, justament, de Rússia.
1: Sí, no?
0: Em pillava allà en un viatge...
1: Bueno... D'Erasmus.
0: Sí, d'Erasmus.
1: Ens situem al centre de la plataforma de llançament del Cosmòdrom de Baikonur, actual Kazakhstan. A les 7:22, hora de Moscú, o sigui que aquí no sé quina hora seria, el coet es va...
2: 6:22.
1: 6:22? Ah, doncs pues mira.
0: Estem coet... a Canàries, una hora menys.
2: Són una hora després.
0: Per tant, aquí les 8.
2: No, les 6:22.
0: Sí. Bueno,
2: és una hora després.
0: Sí,
2: ets
0: raó,
2: molt dolent.
0: Però
1: com ho saps, això, Albert?
0: Perquè coses és molt llest. No pot ser llest?
1: No, sí, clar.
2: Que potser m'ho acabo d'inventar, però a mi em sona.
1: Bé, en fi, que el coet es va enlairar a una enorme velocitat. Tota la nau trontollava com un tren de la Renfe circulant per Montcada bifurcació, mentre la nostra amiga
0: bueno,
1: no sabia...
0: Un tren de la Renfe circulant, diguéssim.
1: Circulant en general, però heu passat per Montcada bifurcació?
2: Sí.
0: Segur, sí.
2: Malauradament, sí.
1: Trontolla lo bèstia. I clar, la nostra amiga no sabia ni on s'havia ficat.
0: Ai, pobra.
1: Segons els informes, que també són superfiables, el seu cor va passar de les 103 a les 204 pulsacions per minut. O sigui, es va posar molt, però que molt nerviosa. I és que imagina't tu, tancant a un lloc on no tens ni idea d'on ets, i a sobre hi ha un soroll tope bèstia, i tot està trontollant, ni més ni menys que un tren de la Renfe. Poc després, la nostra amiga va arribar a l'espai exterior. S'havia calmat. No tenia ni idea d'on era, però s'havia calmat. Mirava la Terra amb curiositat. Es preguntava a què era aquell puntet blau i per què es feia cada cop més petit.
0: Sempre que marxem a Rússia ha d'entrar aquesta cançó.
1: No, hi ha opció, és com ja, lo del penso. Camarrada. Sempre ha de sortir aquesta cançó i lo del Camarrada amb molta serra.
2: Per cert, són 2 hores. O sigui, eren les 6.
1: Les 6...
2: 2 hores menys. És igual.
1: És igual.
2: Però és pel canvi d'hora d'hivern. És que clarament hi ha com el dubte. Segueix, Òscar.
1: Sí, bueno. En fi, ara vull fer un parèntesi. La Laika és, sense dubte, l'animal més famós que ha viatjat a l'espai. Però n'hi ha hagut d'altres que la història ha oblidat injustament. Així que, per animar una mica la secció i sobretot perquè veig que si no em quedarà massa curta, comencem. Des de gates gavatxes fins a micos gringos. Benvinguts a Doctops. Això és el top 3 dels animals astronautes més guapos de la història.
0: Comencem amb el número 3. Què tenim?
1: Les mosques de la fruita. Resulta que tota la vida us han enredat. La Laika no va ser el primer animal a l'espai. En realitat, els primers van ser un grup de mosques de la fruita els que van tancar dins un missil de la Segona Guerra Mundial i els van enviar a l'espai, doncs, per veure què passava.
0: Mm.
1: Una mica bèstia tot plegat.
2: Jo hauria preferit mosquits.
1: Sí.
2: Fan més ràbia.
1: Sí, fan més ràbia. La millor part és que totes van tornar a la Terra sanes i estàlvies. Per cert, com a dada de vital importància, la tesi doctoral de l'Anna Obregón va ser sobre aquest tipus de mosques.
2: Anem al top 2.
0: Gràcies.
2: Top 2.
1: El mico Ham. L'any 61, 4 anys després de la Laika, els americans van enviar un ximpanzé a l'espai. El Ham, que és com li van dir, era un mico tan llest que fins i tot va pilotar ell mateix la nau. I no m'ho estic inventant.
2: Era autònom.
1: El mico va aprendre a pilotar la nau, més o menys. Resulta que el van entrenar perquè cada cop que pulsava determinats botonets i palanques li sortís un caramelet de plàtan.
0: Home, així qualsevol, clar.
1: Ah, d'aquesta manera, més o menys...
0: Jo també prenc així.
2: T'ha durat ganes,
0: Jo també prenc.
1: Clar, més o menys va aprendre a fer-la anar. I jo, que em posava nerviós amb l'examen de conduir...
2: Anem al top 1. Top 1.
1: La gata Felicet. L'animal més xulo en la història espacial i no admeto discussió. La gata Felicet té una història molt semblant a la Laika, amb l'única diferència de que ella era francesa. Sempre es parla de russos i americans, però els francesos també estaven ficant el nas per allà. El cas és que la van escollir per ficar-la al coet perquè el dia de l'enlairament la resta de gats tenien sobrepès i no cabien a la càpsula. Això ho posava la Wikipedia i jo ho havia de dir. La Felicet era una mica com el Michelin. Nota de l'autor, Michelin és el meu gat, el que un dia portaré aquí a la ràdio i que per suposat tindrà...
0: L'entrevistarem
1: i no només l'entrevistarem, tindrà la seva pròpia secció.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, portarà, jo què sé, personatges felins de la història de la humanitat.
0: Mira, sí, estaria bé.
1: El cas és que la Felicet va tornar sana i estàlvia i es va convertir en el primer gat espacial de la història. I ara sí, tornem amb la Laika.

0: Clar, que ara mateix una mica pel relat jo m'imagino que estarà ja donant voltes
1: sí,
0: per allà, no?
1: De fet, ja porta 3 hores donant voltes a la Terra. És que la secció és llarga, encara que no ho sembli.
0: Bueno,
1: portem 3 hores
0: bueno,
1: aquí.
0: Bueno, és que es passa tan ràpid, sí, Òscar, sí. Tan ràpid.
1: El president Lapurski, que... Realment, el president Lapurski no va existir, era Nikita Khrushchev, però sí. Jo li dic Lapurski perquè bueno. Queda millor. Bé, aquest senyor ja ha anunciat a bombo i plateret l'èxit de la missió, abans fins i tot que la Laika torni a la Terra. Tot li és igual, han guanyat els americans i això és l'únic que importa. A les 7 hores de vol, la nau deixa de donar senyal, s'ha perdut el rastre de la Laika. Ningú mai l'ha tornat a veure. Què va passar amb la Laika? Doncs això és el que descobrirem en breus moments. Resoldrem aquest crim. I, per suposat, posarem llum a la foscor.
0: Deien que havia tornat Crims.
1: Sí, ha tornat Crims i jo també. M'has tallat el comencem.
2: Vinga, va, torno a posar la cita.
0: Torna, torna, sí. Demano disculpes.
1: Comencem. Hola a tothom, sóc Òscar Arjonilla. Gràcies per acompanyar-nos. Com trobava a faltar Crims, aquesta sintonia... És que m'encanta aquell programa. Avui parlarem del pitjor crim comès en contra de la vida d'un animal, perquè si bé la Laika té la fama de ser la primera astronauta, amb permís de les mosques de la fruita, ningú li va preguntar si volia morir per ser-ho. Segons la propaganda soviètica, la gossa va tornar sana i estàlvia a la Terra gràcies a un paracaigudes. Aquesta versió és més falsa que una moneda de 3 euros. Per què? Perquè si no, li haurien fet la típica desfilada, aquella que li fan els astronautes. Ja sabeu, molt confeti, molta música, tot això. Durant molts anys es van donar un munt de teories. Que si els propis científics l'havien enverinat, que si se li havia acabat l'oxigen, que si es va anar a una illa deserta amb l'Elvis i el Maradona. Aquesta última, doncs, mai es pot descartar, però no fa pinta. Sembla ser que la teoria més trista és també la que sembla més certa. Durant l'enlairament es veu que la màquina que havia de refredar la càpsula no es va engegar bé, fent que la Laika estigués a uns 40 graus, temperatura que, si bé per un senyor de Còrdoba és bastant fresqueta, per una gossa russa és un calor insuportable. I si a això li sumes l'estrès que portava a sobre, tens que el pobre animal es va acabar morint d'un atac al cor. Així, ras i curt, tan bèstia com sona. L'Sputnik 2 va estar donant voltes i voltes i més voltes gairebé un any sencer. Els científics mai van planejar que la gossa tornés amb vida. La nau no tenia paracaigudes ni res d'això. I, amics meus, això últim sí que no té perdó. Que s'haguessin ficat aquells paios dins d'aquella cafetera a veure què deien. És més tard, clar, sempre ne diríem, però als 50 el més important era guanyar els gringos, sense importar si el gos es moria o no. En fi, la gossa Laika, la gossa astronauta, la primera gossa astronauta. Mira que jo sóc més de gats, però el que va fer aquest animal va ser d'un altre nivell. Penseu que sense la Laika l'ésser humà mai hauria arribat a l'espai, ni per suposat a la Lluna. Per cert, sabeu que la NASA tornarà a la Lluna el dia 1 d'abril?
2: En sèrio?
3: No ho sabia, això.
1: Sí, sí, això vaig sentir. Enviaran un coent, només donaran un parell de voltes i es tornaran.
0: De turisme i cap a casa.
2: Sí, tot està bé.
1: Sí, per veure...
0: Tot segueix igual.
1: Exacte, per veure si la bandera segueix allà, però...
0: Tot això,
1: sí, sí, sí, es veu que sí. Bé, això era una curiositat. Bé, Laika, allà on estiguis, que sàpigues que ets una gran.

0: Doncs Òscar Arjonilla, moltíssimes gràcies per portar-nos una història més a Gent de Carrer. Avui una història que no és humana, no és una humana, però que té molta transcendència pels humans i per la nostra història, clar.
1: S'ho mereix. La pobra criatura, sí, sí, la van enviar un coet, ningú li va preguntar si volia o no, i es va acabar morint.
2: I per ser una gossa té una cançó, eh?
1: Exacte. Sí, quants gossos poden dir això?
2: Escoltem aquesta cançó, no, aquí és, a Òscar?
1: De Mecano.
0: Mecano, clar, uns mítics. Aquí a Gent de Carrer.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mica.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empenya a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja ho veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
0: Molt bé. Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, pues està massa naturalitzat, no?
5: Això, sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final, si surt fora, la té l'altre

0: equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
1: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
2: Sí.
1: Sí?
0: Jo crec que no. No? En aquestes edats... bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
1: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
2: Sí.
1: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
2: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
1: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
2: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
1: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
2: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
1: Saludem des d'aquí.
2: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
1: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
2: Sí.
1: Si tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
2: No, no, no, ara t'explico. Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista,
1: sí,
2: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
1: Molt bé, bueno, clar, per si t'interessa abans la política.
2: Ah.
1: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
3: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
1: Sí, també ho tens molt clar, eh?
3: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
1: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
3: Sí.
1: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
0: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
1: valenta,
0: de difícil
1: feina,
0: accés.
1: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
4: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
1: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
5: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
6: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
7: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
8: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
9: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
10: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
11: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
12: Que tenen clar el que volen ser de grans però no com fer-ho.
13: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
6: La majoria encara no ho tenen clar.
11: No tenen clar el que volen ser de grans.
14: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
15: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
6: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
11: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
8: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
1: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Però jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
4: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca tiràs, si ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
1: Creus que no? O sigui, no creus que ara el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
4: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
1: Oriol.
0: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement tu centra't a seguir i a estudiar.
2: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica, bé, al meu centre, no, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
1: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
3: No.
1: No?
3: Jo crec que pot ser molt...
1: O sigui, tu en aquest sentit ets una afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
3: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
1: Què els dius, mica... en aquest cas?
3: Jo no els dic. Aquesta gent?
1: Sí.
3: No els dic, els dic. Pues...
1: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
3: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
1: amb 16 anys,
3: 14 anys, no, una cosa així.
1: Ja.
3: Llavors, realment, a la secundària... ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals, i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara, i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la vida, però...
1: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por a equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
0: No.
1: Oriol?
0: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera, o per millorar el seu lloc laboral, o per fer una cosa que de veritat els agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
1: Jo vull que sigueu sincera amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
3: Que em fes feliç,
1: 100%.
3: Sí?
1: Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no seria la prioritat.
2: Jo les dues coses.
0: Sí.
1: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
2: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
1: Endavant.
2: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
1: clar,
2: la veritat.
1: I tant.
2: Tenim un problema, la veritat.
1: Sense tu has dit que... Sí.
4: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys de la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira, millor.
1: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima igualment?
2: A mi m'anima igualment.
1: Ho teniu claríssim, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
4: Bueno...
2: No massa.
1: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
2: Sí.
1: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
2: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
1: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
2: Sí, per exemple,
1: no?
2: Hi ha l'optativa de periodisme.
1: L'estàs fent?
2: Sí.
1: Epa.
2: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
1: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
2: sí,
1: no?
2: Sí, de llengües també.
1: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
3: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
1: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
3: El meu motor de decisió.
1: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
0: Sí, sí.
1: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
0: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
1: Que és una carrera complicadíssima.
0: Sí, és molt difícil.
2: És molt difícil, és molt complicat.
1: I molts anys, molta dedicació.
0: Molts ho trien en general per allò de jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
1: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí. Ho has viscut, ho has vist.
4: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
1: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
4: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
1: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
8: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar l'àmbit que ens agrada.
15: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
11: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
5: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fer? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
15: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
11: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
8: Sí, que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
16: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
15: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
11: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
1: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu tot el que heu sentit?
0: Bueno.
1: Esteu d'acord amb les coses que deien?
0: Sí.
2: Sí? Totalment, totalment. Sí.
1: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
2: A... I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
0: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
1: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també pel, cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
4: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives... més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
2: l'entremig.
4: Diferents. Sí, exacte.
1: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici, i això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
0: No, jo crec que és un mite totalment fals, perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops quan penses en això penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan
1: clar,
0: se t'espatlli.
1: Són oficis que són necessaris, no?
0: Sí,
1: són
0: sí,
1: feines...
0: o sigui, és...
2: De primera necessitat.
0: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los potser has de veure doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més i
1: exacte.
0: Llavors s'estàs especialitzant per fer-ho
1: i s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats per
0: clar,
1: tant,
0: clar.
1: Clar, us pregunto anar a la universitat és el veritable prestigi o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
2: No necessàriament,
0: no.
2: No?
0: Jo crec que no.
4: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànica, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
1: Kai, tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
3: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en la... en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i hi aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
1: Però estarem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
2: Sí, sí.
1: I com sempre diem...
2: Em fa por a mi també,
0: Sí, sí.
1: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha a l'interior.
2: Que l'obri ell.
0: Espero que no m'he sentit res a la cara,
1: Aquí hi hauria una música èpica, no? Per veure què trobem a l'interior.
0: A veure...
1: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
2: És de paper.
1: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir.
2: Bon entrepà.
1: I haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després.
0: Vale.
1: Pots llegir a veure què diu a l'interior?
0: Missatge secret. La Bruna és la que treu és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
1: Ai, les famílies, eh?
0: Jo sé com solucionar-ho.
1: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
0: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè bueno, també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
1: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
3: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
1: Clar,
3: per avançar en la societat.
1: No? Al final, clar, tu estàs sabent una mica lligat al discurs que deies abans, no?
0: Sí.
1: L'animaries claríssimament.
4: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
1: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
2: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? Sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
1: tu creus que hi ha gent
2: família...
1: que s'hi pot trobar amb un dilema així?
2: Sí. I vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
1: Drama.
2: Eh?
1: Drama, no? Per la família.
2: Dilema, un clar. Drama, dilema.
1: Clar.
2: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells tot els agraden, doncs perfecte.
1: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
2: No. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
1: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
2: Per un pis.
0: Jo depèn. Jo
3: viatjar.
0: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
1: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
0: Vale.
1: La meva és que viatjar és una merda. Opa. Oh. I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
2: Ha passat,
1: doncs, eh? Doncs us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes, i aquí no val no mullar-se, eh?
0: Ui, ui, ui.
1: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta, i si al final voleu que jo també en respongui alguna,
0: doncs
1: us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
0: Sí.
1: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
0: Sí.
1: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim. Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
0: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família, i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
1: Canviaries de feina tu, eh?
0: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo, i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners, i llavors un cop tingués més diners, tipo així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
1: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus, o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
4: Jo 8 hores al dia. Perquè...
1: Tens claríssim això,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, sí. Perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
1: Estaria en disputa constant.
4: Sí.
1: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
4: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
1: I que no toleraries de cap manera... Si... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
4: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
1: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
4: Sí, sí.
1: Ferran,
2: a veure.
1: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno.
2: La segona.
1: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
2: Mai?
1: Clar, estic tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
0: Això és una relació?
1: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
0: Ah, bueno, clar, a distància.
4: Sí.
1: Tu, Ferran, què?
2: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
1: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada,
2: sí, sí,
1: i de poc prestigi.
2: Sí.
1: Bueno.
2: Però clar, al final és la lo que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
2: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
2: Correcte, si a ella li ara de viatjar molt.
1: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
2: Clar,
1: i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tot això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
2: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral, o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
3: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
3: Sí, jo crec que...
1: Que bonic,
3: amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
1: Bueno.
3: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
3: Sí. O sigui, per seguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
0: Vale,
1: voleu...
0: vale. Però ens les podem inventar.
1: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
2: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriola, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
0: Jo et faria...
1: Ui, quina por.
0: Que et fiquessin... amb una classe, amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és re,
1: sí,
0: ni deure, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrita.
2: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
2: Jo no podria.
0: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones o te donen l'oportunitat de quedar-te sentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
1: Imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
0: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
0: Oriol. Per amb ell anirà.
2: Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
0: Vale. Jo encantant li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
2: A veure, jo penso que com a pare i com a persona responsable d'en vell, o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar més o menys. A veure, que et digui que deixarà els estudis, home, a mi em faria una mica de mal, perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, ja batxillerat, no, que després ja se'n van cap a la universitat o fan una altra cosa o ja es comencen a treballar, no, pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
4: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... Pues...
1: Acompanyar-lo, no?
4: Sí.
1: Donar-li suport.
2: Clar.
1: Sí, jo imagino que també, no?
0: Bueno, sí. És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant,
0: ja,
1: no?
0: Si me ve i me diu, jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
2: però
0: diu...
2: pensa que és major d'edat, eh?
0: Bueno,
1: bueno
0: no,
1: amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és quan s'acaba la secundària.
0: Pot deixar l'ESO.
1: Llavors... Ah, que és complicat, és un gran dilema aquest per les famílies, eh?
0: Sí, llavors jo li diria que, tipus, si me diu, jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això... o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria, endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu, quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
4: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
4: Sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent... Per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
1: Oriol?
0: Bueno, jo me quedo molt... amb lo de tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
1: es
0: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec, i bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé, Kai.
3: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, ves a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua i segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
2: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport o més o menys els hem d'orientar cap on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
1: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
2: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no?
2: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la ciutat cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazine de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
1: Con David García.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
3: Al teu abast tens infinites opcions. Només et cal moure't al llarg del dial. Per això, precisament per això, t'agraïm que hagis triat la nostra. Des d'ara i al llarg de les dues properes hores et serviran música i paraules, però degudament combinades amb una única intenció, de que les teves nits de dijous siguin unes nits diferents. Siguin nits màgiques, siguin nits de lluna plena.

Hola, molt bona nit i benvinguts. Benvinguts a una nova edició de Lluna Plena. Bé, penso que és una evidència que no hi ha com estar sol per tal de valorar la companyia. Sí, és evident, però és també alhora un tant absurd. En aquest cas, la soledat o la companyia són només exemples de l'estrany comportament que tenim les persones. És paradoxal, perquè hem de perdre alguna cosa per ser conscients del molt que l'estimàvem. Repeteixo, és del tot absurd, però és necessari que perdem quelcom per adonar-nos de la importància que tenia.

Doncs bé, en el món vocal, i concretament en el femení, hi ha cantants, bones cantants, extraordinàries cantants, i hi ha divas. D'aquestes últimes no hi ha gaires al llarg de la història de la música. Són relativament poques les caracteritzades per tenir una veu excepcional, un estil exclusiu i una presència escènica innegable. Entre aquestes, jo particularment incluiria aquesta veu que acabem d'escoltar, la veu de Etta James, de nom real Yamaseta Hopkins, i que malauradament ens va deixar l'any 2012. Una veu totalment imprescindible del blues, el rhythm and blues, el gospel i el jazz. Va ser una escollida i com a tal la tractem. Doncs bé, l'hem escoltat en aquest Fool That Am, una cançó escrita per Floyd Hunn en un llunyà 1946.

Doncs sí, insisteixo, som així d'originals o, si tu vols, així d'estúpids. Efectivament, en general la conducta humana és digna d'un estudi sociològic, o dit més cruament, mereix, en molts casos, una visita urgent al psiquiatre de torn. En el comentari anterior ho definia com un absurd, però em fa l'efecte que he quedat una mica curt, perquè a banda té molt d'inconseqüent, d'injustificada i encara més d'irracional. Perquè si no, explica'm com s'entén que ens passem mitja vida desitjant alguna cosa concreta que ingenuament, si tu vols, creiem que colmarà les nostres ambicions i que definitivament ens omplirà de la tan anhelada felicitat, i que, si per una d'aquelles un dia el somni es compleix, si un dia es fa realitat, automàticament aquell atractiu, totes aquelles virtuts, totes aquelles avantatges que abans ens semblaven infinites, de sobte perden la seva transcendència, i allò que abans era fonamental pel nostre equilibri, de sobte perd gran part del seu atractiu, esdevenint quelcom més a la nostra vida i condemnat a un paper secundari en l'escenari del nostre dia a dia. El que ahir era imprescindible, avui no és més que un aspecte de la nostra avorrida quotidianitat. Ens hem de fer-ho mirar, perquè que poc conseqüents que som.

Doncs bé, aquesta bellíssima melodia que acabem d'escoltar es titula A Quiet Sunny Peaks Through the Trees, una cosa així com un sol tranquil acaricia els arbres. I com has sentit, és una preciosa, preciosa melodia, amb aires nostàlgics, i que un cop més demostra el poder perdurable de la música per evitar, per evocar, perdó, evocar emocions profundes. I és que la vida és així. Ens deixa dies i dies que sí, a penes signifiquen res. I, en canvi, ens regala moments que acaben significant-lo tot. Doncs bé, l'hem escoltat en la lectura d'una cantant que s'amaga sota el nom de Temals Owls i que sospito, i això no és informació, sinó que és una deducció meva, està darrere la intel·ligència artificial. Aquesta AI que diuen, que diuen que ho canvia tot, que canvia inclús la música.

és una realitat. El que ahir era un somni que ompliria tot, avui és una realitat que hem deixat de valorar i que pràcticament ja no significa res. La nostra capacitat d'assimilar, de convertir l'extraordinari en ordinari, el sublim en quotidià, semblaria que no té límit. Som incapaços de mantenir un somni immaculat, de conservar-lo, jo diria que ans al contrari, perquè tenim aquesta estranya habilitat que les primeres de canvi taca la seva puresa amb la brutícia de la realitat diària. Sembla que allò que és superior, allò que és elevat, allò que tenim de suprem, ens molesta. I no parem fins que ho rebaixem al pla de l'estèril realitat. I voler que us digui una cosa. Estic fart de subordinar-ho tot a la realitat. Tot el que la supera ens molesta, ens fa nosa. Ho tildem d'inútil i de pèrdua de temps. I ha arribat a la conclusió de que potser la realitat està sobrevalorada.

Doncs si hi ha una melodia eterna com aquest Body and Soul, la deixem en mans, o millor dit, en les veus d'un duet format per dues de les veus més decisives de la música popular, com van ser les de Tony Bennett i Amy Winehouse, malauradament, les dues traspassades. El resultat no pot ser un altre que una autèntica obra d'art. Aquest Body and Soul l'hem recuperat d'un àlbum editat l'any 2011 a nom de Tony Bennett i amb el títol de Duets volum 2. Un àlbum que es va enregistrar quan Tony Bennett comptava amb 85 anys i que va coincidir amb l'any de la mort de Amy Winehouse. Dos grans al servei d'una gran cançó.

Bé, com jo sóc dels que creu que només amb la realitat la vida no està complerta, reivindico la vigència dels somnis. Reivindico la seva necessitat, perquè és l'única forma d'enriquir la vida convencional i tremendament avorrida que patim la majoria. I si em permets, aniré encara més lluny. I tot i que algú li pugui semblar el deliri d'una ment malaltissa, us diré que, tant de bo, la realitat fos prohibida. Prohibida d'una vegada i per sempre. D'una forma definitiva. On és aquest líder social? On és aquest legislador que per una vegada i que serveixi de precedent, legisli pensant en el benestar de l'humanitat i no pas en els poderosos i els seus interessos? Si la realitat es prohibís, jo el primer que faria seria donar-me de baixa com a ciutadà d'aquest món real i demanar automàticament la targeta de residència, asil polític i la consideració de refugiat existencial en aquest món nou, un món on la realitat, aquesta i monòtona fastigosa realitat, estigués desterrada definitivament.

Doncs bé, hem retrocedit fins l'any 1966, quan dos dels meus compositors de capçalera, Barbacara i Al David, escriuen una cançó per una pel·lícula anglesa titulada Alfie, una pel·lícula protagonitzada per Michael Caine i Shelley Winters en els seus papers protagonistes. En la pel·lícula, la cançó la interpretava la cantant britànica Sheila Black, però el tema va assolir l'èxit definitiu quan la cantant negra americana Dionne Warwick la va enregistrar l'estiu de 1967, i la seva versió, doncs, tothom la considera com la versió definitiva. No cal dir que una cançó d'aquesta qualitat compta amb centenars de versions, o potser en quedo curt, i són milers. Avui, doncs, he triat la que la cantant nord-americana Jean Fitzsimmons, que com has apreciat té una rica veu de contralt i alhora un fraseig, jo en diria suau, doncs ens ha deixat una versió més que apreciable. Una veu que aquí pràcticament està és desconeguda, però en qualsevol cas una veu de gran qualitat.

Lluna Plena, un programa nascut i que creix i viu a Catalunya, però que té una percepció universal de la vida i una percepció universal de la música. Lluna Plena, per si et sents al·ludit, però per sobre de tot, per si et sents representat. I és que Lluna Plena aspira a ser l'excepció a la regla. Lluna Plena, un programa molt i molt personal, però plenament transferible. Lluna Plena, per si ets un d'aquells que sap que la música és la protagonista principal de la pel·lícula de la seva vida. Lluna Plena, diferents perquè ens esforcem en trobar l'excel·lència. Diferents perquè per nosaltres cada programa és un repte.

Doncs bé, fa un parell de setmanes, és a dir, dos programes, que en la selecció musical vaig incloure la cançó Can I en l'extraordinària lectura del cantant David Preston. És un enregistrament de l'any 1989 i recordo haver comentat que la cançó, tot i ser escrita l'any 1960, no va ser fins que un altre cantant negre americà, cantant de soul bàsicament, de nom Eddie Hendrix, l'any 1971 va fer la seva pròpia lectura, assolint un extraordinari èxit. Doncs bé, si recordeu la versió, per mi inigualable, de David Preston, ara l'hem escoltat en la versió del senyor Eddie Hendrix, qui va ser qui originàriament la va portar a l'èxit. Diuen que les comparacions són sempre odioses. Jo també m'ho crec. Per tant, no m'agradaria que s'entengués com una comparació entre les dues versions, sinó que simplement són dues diferents lectures per dos diferents cantants i, sobretot, per 18 anys de diferència entre una i l'altra versió.

Bé, i és que des de que la realitat ho ha envaït tot, ja res és el mateix. La realitat acaba amb els somnis, però no es conforma amb això, sinó que també acaba amb la màgia, el misteri, la imaginació i la il·lusió. No hi ha res pitjor, no hi ha pitjor recepta que una dosi de realitat. La realitat ens fa intolerants, poc solidaris, exigents, individualistes i fins a un punt cruels. Som tan pràctics que fot fàstic. Som tan empírics, tan concrets. Seguim tan fidelment les regles establertes i les conviccions que hi ha, que potser valdria la pena que ens ho féssim mirar. Per regla general, no ens apartem ni un pas del camí marcat. No volem, o potser no ens atrevim, a pensar per nosaltres mateixos. Acceptem de bon grat tot allò que ens ve donat, qualsevol cosa que no ens exigeixi esforç ni criteri propi. La realitat s'està imposant d'una forma aclaparadora i la prova la tenim és que cada cop més ens assemblem els uns als altres. Cada dia que passa és més cert allò de que el món s'ha convertit en una aldea global. Una única ideologia, un únic sistema, un únic mercat, un únic pensament. La dissidència és perseguida i quan cal, si cal, exterminada. Digue'm utòpic, digue'm somiatruites, digue'm il·lus. Fins a un cert punt l'aldea global em preocupa. Però el que de veritat em treu la son és que la humanitat acabi sent clònica.

Ellen Reddy va ser, i dic va ser perquè ens va deixar l'any 2020, una cantant i actriu australiana, nascuda a Melbourne, però que va fer tota la seva carrera en els Estats Units i que es va convertir en un ídol de masses quan l'any 1972 va escriure i va interpretar una cançó titulada I Am a Woman, que es convertiria en un himne feminista i d'alliberament de la dona. Però com sigui que aquesta I Am a Woman no fa gaire que va sonar aquí a la Lluna Plena, avui l'hem escoltat en la lectura d'aquest And I Love You So, una cançó escrita l'any 1970 pel cantautor Don McLean. Bé, i és que veient el que es veu, jo diria que hi ha escassos motius per l'optimisme. Amb comptades excepcions, ens hem convertit en persones egoistes, insolidàries i molt, molt individualistes. Ara, tothom va per lliure i ningú es preocupa de ningú. Sovint penso que podríem arribar a morir de set si esperem que algú ens faciliti un got d'aigua. Podríem morir-nos de gana si esperem que algú ens faci un lloc a la seva taula. Podríem morir de soledat si esperem que algú ens dirigeixi la paraula. És trist, però és així. Podríem morir de sentiment si esperem que algú ens brindi una mica de calor humà.

Bé, com dic sovint, música i cinema són un matrimoni ben avingut. Els dos formen un tàndem imbatible. Doncs ja ara tot just acabem de tenir una demostració. L'any 1963, el director de cinema Stanley Donen filmava una pel·lícula a la que va titular Charada, una pel·lícula protagonitzada per Gary Grant i Audrey Hepburn. Era, o és, perquè com la música, les bones pel·lícules són intemporals, una comèdia romàntica però amb una gran dosi de suspens i de misteri. La banda sonora va anar a càrrec del prestigiós mestre Henry Mancini, que per l'ocasió va composar una excel·lent banda sonora en la que figurava aquest vals amb lletra de Johnny Mercer. Doncs bé, hem escoltat aquesta Charada en la versió que ens va deixar el cantant britànic Matt Monro.

Us heu fixat? La vida és ben estranya. Venim sense res, lluitem per tot, i al final ho deixem tot i ens anem sense res. És tan estranya que mai sabem com hem de reaccionar. Si diem el que realment pensem, ens diuen que som polèmics. Si diem el que sentim, que som uns ensucrats. Si diem el que fem, ens tilden d'egocèntrics i egoistes. I recorda sempre que l'actitud és una mena de pinzell amb el que pinta la nostra vida. Això és cert, però també ho és que som nosaltres qui triem els colors. No ens aferrem a res ni a ningú. Tot té el seu moment a les nostres vides i també té un perquè.

van ensenyar que les mans que t'ajuden en els moments més difícils mai, ni per cap raó, s'han de mossegar. Perquè el respecte i la lleialtat no són negociables. Anem en compte amb les voltes que dona la vida. El que rient la fa, sovint plorant la paga. Ai, m'agradaria que quedés constància. Si el món tornés a l'edat mitjana, jo em posaria del costat de les bruixes.

quan una sabata ens fa mal, ens estreny, el peu, per tal de que càpiga, doncs canvies les sabates, no? Doncs ni estrenys ni en minimitzis per encaixar la vida de ningú.

deixa'm dir-ho en públic perquè tinc aquesta necessitat. Dic, estimat cap de setmana, vostè és un pèssim amant. Arriba tard, dura poc i se'n va massa aviat.

Doncs bé, des de fa un temps, i des de la modèstia del programa, vinc reivindicant la figura del compositor i cantant canadenc Gino Vannelli. Intento donar a conèixer el seu llegat musical, aquí, pràcticament desconegut, o només a l'abast dels seus pocs incondicionals. Haig de confessar la meva admiració per ell, i trobo del tot injust el poc reconeixement de la seva obra. Una obra encara vigent i actual, donat que encara és en actiu, tot i que la seva època de més gran popularitat va ser al llarg dels anys 70 i 80. Doncs bé, aquest Give Me Back My Life és una cançó del 2019 i deixa ben palesa la seva personalitat interpretativa i el seu estil tan i tan personal.

Doncs bé, ara tot seguit m'agradaria llegir-vos una reflexió. Una reflexió original i genial, com totes les que va deixar el gran escriptor uruguaià Eduardo Galeano. És una reflexió que parla de la por, sí, sí, de la por, i diu així. La gana esmorza por. La por al silenci s'extén pels carrers. La por amenaça, perquè si vostè estima, tindrà sida. Si vostè fuma, tindrà càncer. Si respira, tindrà contaminació.

Ja prou amb difondre la por i així aconseguir que visquem aterrats. I si vivim aterrats, estem vivint domesticats. Eduardo Galeano.

re l'any 2019 un grup que s'anomena I un Tirolet, sense títol, llencen sota el títol de Reverie un àlbum format per 5 temes i amb una durada de 17 minuts. Un d'aquests temes és el que acabem d'escoltar, aquest If I Had You Heard, que casa la perfecció amb l'estil, l'ambient i el propòsit del programa. No es puc ampliar més informació perquè senzillament la desconec. L'únic que us puc dir és que tant el tema com la interpretació m'ha semblat excel·lent i, si més no, s'adapta perfectament al meu gust personal.

És una evidència. Quan ens envoltem de gent que somriu molt, té bones vibracions, és espontània i de fons hi ha una bona música, la vida comença a canviar a millor. I és que la vida és necessari tenir un amic amb qui compartir. Un amic que sigui alhora mirall i ombra. Perquè el mirall mai menteix i l'ombra mai s'allunya.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Dan Fogelberg. Ell va ser un cantant, compositor i músic molt i molt popular, sobretot per les seves composicions e interpretacions al llarg dels anys 70 i 80. Doncs bé, precisament l'any 1973 va llançar un àlbum amb el títol de Phoenix. Formant part d'aquest àlbum, aquesta cançó que acabem d'escoltar, Longer. Però malauradament l'any 2004 se li va diagnosticar un càncer de pròstata en estat avançat. El van tractar la malaltia, però desgraciadament la malaltia va aparèixer de nou fins que el 16 de desembre del 2007 moria a casa seva. Tenia just 56 anys. Cançons que com aquesta, Longer, penso que restarà sempre viva i a la memòria de tots els afeccionats. Dan Fogelberg.

Bé, a aquestes alçades del partit, jo ja estic en la segona part. L'únic que em ve de gust és estar tranquil i sentir-me bé amb mi mateix. I quan dic això no em vull dir tenir-ho tot i ser feliç com un xínxol. Simplement vull aturar-me, girar la vista al meu voltant, sospirar profundament i dir fort i en veu alta allò de que estic on volia estar.

Doncs bé, hem escoltat aquest Is Impossible, que no és més que la versió anglesa del bolero Somos Novios, que el compositor i cantant mexicà Armando Manzanero va escriure l'any 1968. És una preciosa melodia que compta amb infinitat de versions. Personalment, per mi és molt apreciable la versió que l'any 1970 va enregistrar el cantant nord-americà Perry Como, sense oblidar les de Andy Williams, Vicky Carr, Shirley Bassey, Andrea Bocelli, Mina, Luis Miguel, bé, i un llarguíssim, etc. Una d'elles, precisament la que acabem d'escoltar, ha anat a càrrec d'un vocalista belga de nom Yannick Bobby.

Bé, jo de tant en tant escric poemes. Bé, potser dir-los poemes és massa agosarat. I fins i tot, i com no em veieu, doncs m'atreveixo a llegir-los aquí, en la lluna plena. Però avui us llegiré un, que evidentment no és meu, però que no em puc dir de qui és perquè no he sàpigut trobar. Però bé, quan la vaig llegir em va agradar i vaig pensar que seria una bona idea compartir-la amb tots vosaltres. Diu així. No importen les ulleres, no importen les canes, importa la vida i viure-la amb ganes. No importa caminar lentament ni tenir la pell arrugada, importa el que hem viscut i les lluites guanyades. Tampoc ens porta l'esquena doblada. Importa la vida i la terra conreada. No importa el temps que passa, ni la pressa amb la que se'n va. Importa la vida i viure-la a qualsevol edat.

Doncs bé, hem escoltat el pianista i cantant Raviel Blackhorn. El tema es titula A Dim Light in the Corner i l'he recuperat d'un àlbum titulat 1940 Vintage Jazz, Piano i Retro Bar, un àlbum editat l'any 2025. Raviel Blackhorn és un d'aquells tipus d'artista que ens remeten a l'ahir i que té allò tan i tan especial que fa que, si més no per mi, sempre em vingui de gust escoltar.

No t'enganyis. No vam arribar tard l'un a la vida de l'altre. Vam arribar per ser el que som. Moments. I et recomano que vagis en compte. Assegura't que l'arbre del que vols fer llenya no el sigui el que una vegada et va regalar l'ombra. I és que tu ets poesia, així que, sisplau, no et mostris a qui no sap llegir. El secret de les relacions amoroses consisteix en trobar una persona que sàpiga estar sense tu, però que prefereixi estar amb tu. I creu-me, les crisis personals no et prenen persones, només seleccionen a qui sí i a qui no. Sovint l'amor esdevé com una muntanya russa. Al principi és emocionant, però al final és esgotador. I no tots els finals són pèrdues. Alguns, en realitat, són inicis disfressats.

Bé, el senyor Edigol és la veu que tot just ara acabem d'escoltar. I la veritat és que poc més puc dir-vos perquè creieu-me que ho he intentat, però no trobo informació d'aquest cantant. No sé si és un vocalista de línia clàssica que interpreta de forma genial, o vés a saber si és un producte de la intel·ligència artificial. D'entrada, et puc garantir que no té cap ressenya a la Wikipedia ni a l'Instagram, i no he trobat cap referència ni cap biografia d'ell. I m'estranya que avui en dia una veu com la del senyor Edigol no tingui una mínima presència digital. En qualsevol cas, i fins que no obtingui més informació contrastada, jo diria que val la pena que ens quedem amb la seva música, amb les seves cançons, com aquesta Love Begins Again. Cada dia estic més convençut. Els éssers humans realment som contradictoris i molt i molt incoherents. D'una banda, ens passem la vida queixant-nos amargament de la manca de temps per dedicar-ho al que realment ens satisfà. Però, per una altra banda, aquesta única vida que tenim concedida la passem treballant com a negres, i que no s'ofengui cap negre si m'està escoltant, per tal d'aconseguir el màxim de diners possibles, el màxim de benestar. És evident que els diners són la nostra màxima prioritat, i sacrifiquem famílies, amics, afeccions, inclús la salut, perquè la transferència de la nòmina al final de mes tingui la màxima quantitat de xifres. I quan dic nòmina, vull dir també dividends, comissions, vendes i retribucions de qualsevol concepte. I així ens passem la vida i no ens adonem de que el temps és la moneda més valiosa, i en vocabulari econòmic, hauríem d'invertir en el que realment és important i no en el que ens resulta còmode i fàcil.

Doncs bé, Michel Polnareff, a qui acabem d'escoltar, ell sí és real, sí és de carn i os. Michel Polnareff és un veterà cantant francès. No sé si ja ha retirat, perquè la seva època de glòria, la seva època de popularitat, es va produir entre els anys 60 i els 80. I va assolir el cim de la fama quan l'any 1966 va publicar aquesta cançó que acabem d'escoltar i que es titula Love Me, Please Love Me. Va representar un èxit enorme que el va catapultar a ser considerat un d'aquells artistes imprescindibles. I el cert és que després d'aquesta cançó em consta que ha composat un gran nombre de melodies, i sobretot per altres artistes, però és just dir que si ha passat a la història de la música francesa i per extensió a la música del món, és gràcies a aquest Love Me, Please Love Me que acabem d'escoltar.

Sabeu, m'encanta aquesta perspectiva. Aquesta perspectiva que diu que les coses dolentes els passen exclusivament a les bones persones. No, no m'ho crec. Les coses dolentes els hi passen a tothom. El que fan bones a les persones és la manera que trien per respondre a aquestes coses que li succeeixen.

I ara, si m'ho permeteu, us llegiré un poema curt de Mario Benedetti, un d'aquells poemes que quan els llegeixo, doncs, m'agraden força, i el primer que penso és això, compartir-lo amb tots vosaltres que teniu l'amabilitat d'escoltar-me. Diu així: hi ha 10 centímetres de silenci entre les teves mans i les meves mans. Una frontera de paraules no dites entre els teus llavis i els meus llavis. I alguna cosa que brilla així de trist entre els teus ulls i els meus ulls.

Doncs bé, aquest ha estat el My Foolish Heart, una meravellosa melodia, un d'aquells estàndards intemporals escrit l'any 1949 pel músic Victor Young i a la que Ned Washington li va posar lletra, i que la cançó va ser introduïda per una vocalista de nom Martha Mears i precisament per una pel·lícula del mateix títol, My Foolish Heart. Bé, les versions del tema són innombrables, com succeeix, de fet, amb totes les cançons a les que se'ls premia amb el títol d'estàndards. Nosaltres avui us hem ofert la versió del vocalista britànic Tony O'Malley.

Jo particularment, a tot aquell a qui aprecio, sempre li recomano que vagin en compte amb les paraules, que la gent diu. I és que no ens hem de refiar massa. Deixem de banda les paraules i, en tot cas, fixem-nos en el que fan. Perquè veurem, comprovarem, com la conducta d'una persona diu sempre la veritat. Les paraules poden mentir, poden enganyar-nos i expressar allò que no senten. Però el comportament d'una persona és una biografia real. Per la seva conducta els coneixereu. No, no escoltem el que ens prometen. Observa el que fan quan creuen que ningú els veu. Les persones es coneixen pels seus comportaments personals, sobretot envers en nosaltres, però també en general, també amb el seu comportament respecte a altres. Pels seus actes els coneixereu. No és el que diuen, és el i com ho fan.

Doncs bé, a mi aquest New York State of Mind em sembla una grandíssima cançó. Una composició del cantant i compositor newyorquès, i va néixer al barri de Brooklyn, de nom Billy Joel. La cançó és de 1976 i la va incloure en el seu quart àlbum d'estudi, titulat Tour Stills, i de fet es va convertir, jo diria que en l'èxit més important de la seva carrera. La lletra de la cançó parla de la satisfacció i l'orgull que el propi Billy Joel sentia al retornar a la seva ciutat, quan tornava en autobús i passava per la riba del riu Hudson. Doncs bé, tot just ara l'hem escoltat amb la versió de la cantant nord-americana Diane Shore, que en un àlbum de 1984 titulat Deedless, doncs la va incloure. També una magnífica versió.

doncs bé, amb la veu i l'estil i les cançons de Michael Frank, començarem a dir-vos adéu. Un gran, sens dubte, de la música en general, tot i que sempre se l'ha qualificat com representatiu d'aquest estil que s'anomena smooth jazz i que podríem definir com un subgènere del jazz fusió i que estilísticament està influenciat pel rhythm and blues, el funk i el pop, un estil nascut a la costa est dels Estats Units.

Noms com els de George Duke, George Benson i Jug Mangione, Al Jarreau, The Yellow Jackets, Spiro Gyra, Bob James, David Sanborn, Donald Fagen i una llarguíssima, etc. I, evidentment, el nostre convidat, que estem escoltant de fons, el senyor Michael Franks. Un músic que es caracteritza pel seu so elegant, un ritme lleuger i a l'ús de sintetitzadors. I amb ell ens acomiadem. Ha estat, com sempre, un plaer compartir aquestes dues hores de paraules i de música amb tu. Per mi ha estat un plaer, espero que també ho sigui per tu. Gràcies per la teva sintonia i, si et sembla, ens podem retrobar el proper dijous a partir de les 10 de la nit, sempre en viu, sempre en directe, des d'aquí, des dels estudis de Miàgrima de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.